0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment. Programa força lliure, on té cada cop més menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
1: Avui, precisament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
2: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions, però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que heu fet amb català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
2: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, si no, prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, perquè ja sense veu. En qualsevol escolta. Cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, el Montsià veuran sortir el sol a les 6:37, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14:35.
0: Laura García, també molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir, la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric, i jo vaig respondre-li, mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher. Yeah!

0: és la mítica de Xup Xup Song, de Cher. I és que, quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira, he
2: fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No,
0: no
2: està mal. Espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo, perquè tu habitualment vas a córrer. No, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer. I, per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Agafaire? Home, sí, estaria molt bé. A mi m'encantaria que ho fessis.
2: Doncs, mira, avui parlarem i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic. Ahir detingut i en llibertat sota fiança, el Sasha, que era el secret de sumari. Hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació. Per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial. I us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Gené, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, ha passat molt de temps. Ahir vam tenir el cap d'investigació de la comissaria d'investigació dels Mossos, que ens deia ha estat una investigació, està sent una investigació molt complicada. Tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda. Avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Olay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta grossa.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen i, per tant, estarà bé saludar-la. I a les 11, una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, per favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional i sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb això i amb l'Omar ja haurem fet el dimecres.
0: No és poc, eh? No és
2: què
0: poc,
2: et sembla?
0: Home,
2: no està mal, eh?
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara de pujar, potser faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també a Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormia, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas. Això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units han descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys a la zona de l'Antàrtida. Es diu... Ai, em s'ho diré bé, m'ho he preparat. Pingocelis kerguelensis.
0: Es diu pingú?
4: Pingocelis
3: kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
4: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: és que
3: jo no
0: les fotografies, exacte.
3: Cap diferència no. Respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
0: a casa,
3: davant, sí, no sabeu si és cargalensis o no, us recomano que hi parleu.
0: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és, en un exercici d'aquests de rigor, sí, i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
4: No puc creure.
3: T'ho prometo.
4: Però això és una broma.
3: És un trolejar d'aquestes que es diuen ara.
0: Ja ha remenat, ja ha introduït això.
3: Ha introduït això, i no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: Es veu d'una hora lluny, on es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No es veu ni un pingüí.
0: És que com és el món.
3: Però hi ha Ousmane Dembélé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
0: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
0: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions fan cas a les comunitats educatives de les escoles i instituts de l'Horta Sud, del País Valencià. Quan ja fa un any i mig de la Dana, encara hi ha molts centres amb desperfectes o que han de desenvolupar la seva activitat en barracons. La demanda és simple, dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
0: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
6: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van beure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
0: Que no està malament.
6: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Covacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un, sí, un bar que està just al mercat, i és l'impulsor, precisament, del Tardeo. Ens ho explicava als matiners de Catalunya Ràdio.
7: Un éxito brutal. Al final, llegaron miles de personas. De hecho, pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma, y no. O sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla. Había una despedida de solteras, de Logroño, que era un ¿dónde vamos? O así me ha llegado a mí. Y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona. Pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma. Y terminaron el tardío con nosotros, ¿no? Celebrándolo.
0: M'encanta.
6: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també.
0: Sí,
6: vol dir,
0: sí, sí.
6: Que
0: va ser un èxit brutal. Les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
6: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardío, abans que arribi el mes de novembre, diuen.
0: Doncs vinga, que de tant en tant també va bé una mica de ballaruca, una cosa, una cerveseta, un bon rotllet amb els amics, un passar-s'ho bé, que això és necessari, i més al cap de setmana. I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
6: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors per lluitar contra el racisme. Han difós un vídeo de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat al municipi i frenar l'augment de discursos d'odi. La campanya gira al voltant d'una nena de 8 anys que està cansada dels rumors que afecten el seu entorn.
8: El bon
4: m'emporta a l'escola quan la meva mare d'entradora a la feina. Gràcies al Gesnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Jaume i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els rumors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata. Però jo no vull perdre el...
6: Per elaborar aquest guió s'ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi amb l'objectiu d'ajustar el relat a la realitat social de Lloret.
0: Bona notícia, sens dubte, per començar aquest matí de dimecres, aquest 20 de maig, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I ens anem despertant amb motius per saltar del llit. I ens els porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar a la cursa antiracista que el 31 de maig se celebrarà pels carrers de Salt i Girona. Té com a objectiu recollir fons per al Sindicat d'Habitatge de Salt, que té multes per valor de 5.000 euros vinculades a aturar desnonaments. També es busca denunciar el racisme que els organitzadors asseguren que encara existeix a la societat. Aliu Diallo és membre del col·lectiu Cacau i Negritos.
9: Una proposta, no?, que l'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme, que és que es faci una cursa antiracista al teu poble i un poble com Salt. No hem rebut aquesta resposta, és més, s'ha volgut d'alguna manera arraconar aquesta iniciativa a les Deveses, que, bueno, diu molt d'aquest Ajuntament i diu molt del moment polític en el que estem.
8: La cursa començarà i acabarà a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.
0: I en pràcticament arribem a... Pràcticament en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí, despleguem la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
6: Batega amb Shakira i la cançó Dai Dai, que és el tema que ha fet amb Burna Boy per al Mundial de Futbol. En uns dies sortirà el videoclip i es veu que hi haurà alguns dels futbolistes que menciona la cançó. Elena.

0: una mala cosa, la cançó, t'ho dic, eh?
1: Com, com?
0: S'enganxa com una mala cosa.
1: M'agrada molt a mi.
0: Telema, no? De Madeni, Romario. Tano, Ronaldo. Aprenta tots els noms, també t'ho dic, eh?
1: Tots aquests, Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Mbappé, Salah... Doncs tots aquests sortiran, segons la premsa del cor, al videoclip, i ja sigui amb imatges cedides per ells mateixos o bé gravades especialment pel projecte. I, per cert, aquest que li diuen el pibe és Carlos Alberto Valderrama, jugador del Santa Marta i que durant molts anys va ser un dels futbolistes més destacats de la selecció colombiana. I és que Shakira, que és de Barranquilla, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge de suport a la seva selecció.
0: I el cor també batega alerta amb el príncep Guillem d'Anglaterra. Que eclèctics que som en aquest programa, tu. Ja passem del dai-dai a l'himne britànic, saps?
1: Ai, mira, posa'm...
0: Deixa'm, pera, deixa'm escoltar l'himne, que em posa la pell de la cuina. M'imagino algun nen a la cafetera ara mateix amb, aquesta, amb aquest himne.
1: Que fantàstic, doncs.
0: Ah, escolta, està
1: bon
0: molt
1: cafè.
0: Bé.
1: Un té.
0: És que clar, què ha passat? A veure.
1: Que tenim tot.
0: Sí, tant.
1: Ah, mira, doncs bones notícies, perquè es veu que Guillem s'està plantejant vendre part del seu patrimoni del seu ducat de Cornualla per invertir, atenció, 576 milions de lliures en millorar la crisi de l'habitatge. Recordem que ell té uns ingressos anuals d'uns 23 milions de lliures esterlines. A banda d'això, doncs, té terrenys, té granges, té cases, propietats per tot arreu. I ara doncs, se n'ha adonat que potser no necessita res de tot això, o almenys no necessita tant. És una persona, es veu que una persona molt propera al príncep de Gales ha explicat que el que vol el príncep i futur rei és centrar-se i abordar el canvi climàtic, impulsar també l'habitatge més assequible, invertir en energies renovables i ajudar comunitats rurals que tenen dificultats.
0: Molt ben apuntat, Maiol Roger, perquè em diu després de la Marsellesa, el millor himne del món. Estic totalment d'acord amb ell. El cert és que l'himne és una meravella. Te'l poses ara per començar el matí i el dia segur que té un altre to. I parlant de tots, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la periodista Mar Cabra, que té un Pulitzer, ens explicava per què va deixar la professió.
2: Yo es que estaba enamorada de mi trabajo. Me habían dicho esta frase de si trabajas en lo que te gusta no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Y es mentira, porque si no te cuidas en el camino, pues da igual. Igual que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces. Yo trabajaba 16 horas al día muchas veces sin nadie que tuviera un látigo por detrás forzándome. Yo lo hacía porque quería, porque era importante lo que hacíamos. Pero, cuidado, si tú no estás bien, no vas a poder estar ahí para los demás. Y yo ahora, el mantra que me repito es, soy más importante que mi trabajo.
0: I amb només 7 minuts arribem pràcticament ja a 6:15 del matí.

0: Doncs vinga, let's fly away amb la veu, amb Frank Sinatra. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 20 de maig se celebrava el funeral de Frank Sinatra, que havia mort, en recordem, un 14 de maig, i que ho vam explicar aquí als matiners. El taüt es veu que estava cobert de gardènies blanques i amb una corona de roses vermelles. A ell el van enterrar amb un vestit negre, una ampolla del seu whisky preferit, amb cigarretes, també un encenedor i una moneda de 10 centaus. Això es va celebrar a l'església del Bon Pastor a Beverly Hills i també es va decorar a l'església tota plena de flors, i allà al funeral hi van assistir noms com Tony Bennett, Tony Curtis, Sofia Loren, Mia Farrow o Jack Nicholson.
0: M'encanta quan posen tota la capsa i posen totes les coses que li agradava a la gent.
1: Tot allà.
0: Saps? No sé.
1: El whisky, els pitis...
0: La nina de famosa, el puzzle preferit...
1: Un Lego...
0: Un Lego, els seus mitjons d'anar per casa... M'encanta aquestes coses. He de dir que així, aquí ho hauríem de tenir més amb tradició. Té com una espècie d'altar quan algú es mor amb les coses que li agradaven, almenys per riure una mica. Ara no és moment per riure, perquè toca saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i això ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 20 de maig, la lluna cranca ens convida a baixar el ritme i escoltar el que sentim de veritat. Pot despertar amb més sensibilitat, records i ganes de refugi. És un bon dia per cuidar vincles, tornar a casa, literalment o simbòlicament, i donar espai al que necessita escalf. No tot s'ha de resoldre. Avui també toca sostenir-nos. Que passeu molt bon dia.
0: Gràcies, també molt bon dia per tu, Cristina. I avui, dimecres 20 de maig, volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Cher, que arriba més estupenda que mai als 80 anys. L'actor John González també suma un any més i arriba als 40. I d'actor a actor i humorista, Edu Soto, també bufarà espelmes avui perquè en fa 50, clavats. I acabem felicitant Iker Casillas, l'exporter no podrà parar, que avui en fa 45.
3: I la primera persona a obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Per cert, us recordo que podeu participar al programa, que més o menys quan faltin 10 minuts per arribar a les 6 del matí volem sentir i escoltar tots aquells matiners que ja esteu desperts a aquestes hores. Per tant, ens podeu trucar, com sempre, al 93-201-7474. D'aquí uns moments escoltarem els matiners que a aquestes hores del matí ja esteu desperts, i també repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió a aquestes hores. Entre d'altres, l'estrena ahir a 3CAT del documental de Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Repassarem, recordarem alguns dels moments d'aquest fantàstic documental que ja podeu veure i recordar a través del 3CAT, i també el pas de Mercedes Milà, que va visitar Broncano a la Revuelta i va contestar algunes de les preguntes clàssiques que fa habitualment el presentador. Serà d'aquí uns moments als matiners de Catalunya Ràdio, però abans recordar-vos que un 19 de maig de l'any 2012 va morir Robin Gibb, el cantant britànic de la banda Bee Gees. I amb Night Fever arribem pràcticament a 6:15.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Baells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions en petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: La Moncloa tanca files amb ell i el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Sentim la ministra portaveu, Elma Said, i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que hi van presentar el govern i Esquerra Republicana.
3: Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents, malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Sentim la consellera d'Economia, Alícia Romero.
7: Els marges, doncs tots els que considerem, sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
3: El govern de Salvador Illa també negocia amb els comuns, que també li reclamen aquest acord amb la comunitat educativa.
2: Doncs precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació.
3: I això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USTEC, ja han avisat que consideren la proposta insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè diu que la proposta és una presa de pèl. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de Professors de Secundària.
8: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
3: Els sindicats també retreuen que la proposta del departament no parli de xifres.
2: I mentrestant, avui torna a haver vaga.
3: Avui, a les escoles Bressol, que és la segona vaga que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants, que redueixin les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors.
2: I també hi ha vaga de metges.
3: Metges de Catalunya ha convocat avui una nova jornada de protesta per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les principals reivindicacions, recordem-ho, hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i també firmar un conveni específic.
2: I un apunt més, la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
3: que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:15, 4 minuts. Moment per saludar Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
10: Bon dia, bona hora.
2: També Maria Fernández Noguera. Bon dia. Anem-hi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
10: Avui, Canalies, amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat. I El Mundo, més explicatiu i opinatiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir, defensant-se després de la imputació, és de fet el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció.
11: A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat en fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única on se'l veu amb les manilles, al diari Ara.
10: Altres temes de portada, els pressupostos, el periòdico Illa i Junqueras segella l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
11: I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i al País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
2: I avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: El periòdico demana rebaixar el soroll polític al voltant de la imputació de l'expresident i deixar treballar la justícia.
10: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades del pal govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
11: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
10: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida a la prudència, però les acusacions embruten la imatge de fart del progressisme espanyol.
11: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern espanyol i de l'expresident.
10: El rotatiu de Prisa diu que no és l'hora de les excuses i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
11: El Mundo titula l'editorial cau el tercer home de Pedro Sánchez i recorda que la imputació de Zapatero arriba després dels escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i també de Santos Cerdán.
10: El rotatiu destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que El Mundo anomena Zapatero S.A.
11: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
10: El diari del grup Vocento argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Pedro Sánchez i la seva credibilitat.
11: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andic.
10: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
2: I a aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia, bon dimecres.
12: Bon dia, bon dimecres.
2: Moment de repassar la premsa digital. Alerta perquè la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
12: Sí, la UAB i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer el ventilador o torró, que es refereix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
2: Qui va al seu ritme?
12: Els ànecs.
2: Ah, mira, quac, quac.
12: Sí.
2: Molt bé, avui hem començat parlant de pingüins i anem als ànecs.
12: Mira, no sé si has vist unes imatges d'una família d'ànecs passejant per l'aeroport del Prat.
2: No.
12: Doncs mira-les, perquè és bonic. Prova d'això és això, una família d'ànecs que van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
2: Què menjaven ja els neandertals?
12: Doncs marisc. I el recol·lectaven a l'hivern, seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens, però resulta que no. Ho recull un estudi on hi ha participat la UAB i ho hem llegit a l'ABC.
2: I uniforme escolar a debat.
12: És un debat que ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió, que no ha agradat a algunes famílies, que hi van organitzar una manifestació davant del centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa que sembla que avui tornem a la normalitat i ens esperen uns dies de calor i bones temperatures, Marc.
10: Sí, senyor, deixem enrere aquests ruixats intensos d'aquests darrers dies. Obrim, per tant, aquesta porta a la calor avui amb màximes que arribaran als 30 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, i al llarg de la setmana, atenció, perquè podem arribar als 35 graus. El temps serà assolellat avui, amb algun ruixat, serà molt puntual, molt poca cosa durant la tarda al Ripollès i a Osona.
2: 6 minuts, arribem ja a 6:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres en aquest primer tram del dia. Hora de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana i comencem amb una notícia que agradarà als fans de Ginestar. Explica, Marta, què ha passat amb Ginestar? Què passa?
13: Doncs bones notícies, perquè han anunciat un concert a Rasmatàs. Apunteu aquesta data, serà el dia 7 de novembre. Ho van anunciar ahir en un vídeo sorpresa que van publicar a les xarxes a última hora de la nit. Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026, on presentaran l'últim disc que han fet. I atents, perquè avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades i jo diria que s'haurà de córrer, perquè les entrades realment volaran.
2: I també sobre música... Otro hierro caliente,
13: se partió en Nicaragua. Otro hierro caliente. Doncs el gran Silvio Rodríguez, que actuarà al Gran Teatre del Liceu, apunteu també, serà el dia 1 de setembre, serà en una gira que arrencarà, com dèiem, aquest mes de setembre per a Espanya, 5 anys després de fer ell la seva última gira per aquí. Actuarà en 8 ciutats diferents i, com dèiem, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, serà el dia 1 de setembre.
2: I més coses perquè hem tingut Amaia Canes.
13: Sí, fent una de les seves actuacions més màgiques.
2: Quina meravella.
13: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, amb un elenc espectacular amb què comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
2: I aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteras. Molt bon dia, Jan.
14: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
15: Picarà Soskov, pararà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
2: Moment memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Fai, el festival dels coets. Se celebra a la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i, finalment, els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival, els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durar...

0: I al Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passegem amb l'Albert Om, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa.
1: I tant.
0: Els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
1: No passa res.
0: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas, pels Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
1: Fantàstic poder-lo escoltar.
0: Un mite, una meravella.
1: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
0: No, pot ser.
1: És la primera vegada que es troben que Justo va venir a col·lapse, també.
0: Doncs... Sí, però aquesta serà millor.
1: I tant.
0: Pel caliu de la
1: ràdio. Perquè
0: ja
1: ha trencat el gel. Exacte. Ja ha trencat el gel. A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. I arriba el moment, quan són 6:15 del matí, de la dada major. Us convidem, com sempre, els oients a participar en una dada que, escolta'm, has de ser matrícula d'honor en tot per poder assolir les respostes que ens planteja Maiol Roger.
0: Seguim amb les dades econòmiques, vaja, perquè estem parlant de la família Andic. Per tant, una dada sobre Mango. Quantes botigues de Mango hi ha al món?
1: Uau.
2: Forquilla.
0: Forquilla és Mango Home, és la divisió que tenen. De...
1: Jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
0: 1.000 botigues...
2: Més 3... Sí, 3.500. Més 5.000.
0: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana. 2.900 botigues.
2: Nois, ha sigut tan
0: en 120 països diferents. Voleu més dades de Mango?
1: Sí.
0: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques. 461 proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix? En totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
1: Milions. 35 milions.
0: 35. Unitats de producte, va, 35 més, ara, 25.
2: Sí.
0: 32. 180 milions d'unitats de producte.
1: Uau.
0: I després tu no trobes la talla.
1: I després jo no trobo la talla. És que la vida com està.
0: La vida va així.
1: Repartida. Gràcies, Maiol.
0: Apa, fins ara.
1: Fins ara. Catalunya.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
3: Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: He treballat amb en Nicolas Cage.
6: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
5: No, però...
7: D'una hòstia que li va més...
5: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella. Ella. Ets un fill de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
3: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
3: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
2: Sí, ens té intrigadíssim, el gall.
9: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
10: Pica el gall.
9: No està fent números per continuar viu, però...
10: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner.
1: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
10: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
9: és que no ho arreglarem. I llavors, després hi ha vegades que el tanco, i llavors quan l'he de tancar,
10: el gall
9: ve i em pica.
1: Quan el tanques pica, no?
10: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
1: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
10: No t'entenc ara.
3: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Des d'ahir ja tenim disponible la plataforma 3Cat, el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
11: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant?
12: Em va donar una cinta de casset, em va dir, hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Suposo que va pensar en mi, perquè jo escrivia també i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad.
13: I ens va escriure un parell de cançons, però un dia, no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà,

0: que es va atrevir a fer-ho, i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant? Diu, hòstia, és que jo mai he cantat i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els cinc que érem. Allà es va formar Sopa de Cabra.
1: I, de fet, durant quatre dècades, Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però, evidentment, també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant, també, en el documental, perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra, molt diferent, que siguin amics.
2: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
3: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
4: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics. Allò, som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo, particularment, ni ningú m'ha trucat a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
0: Ben bé, amics, mai ho hem sigut.
2: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí, però jo, a mi em costa de dir... Aquest és amic teu? No ho sé, és un concepte que em costa una mica.
5: Ui! Em sembla fortíssim.
1: Sí, va ser un moment d'aquests de dir... Va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
5: No. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
1: Acaben sent família, vincle, no?
5: Família. Però no.
1: Es veu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3CAT i no ho vull acabar... sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però evidentment amb aquest ADN purament Milà.
6: Buah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, muchísimo, una barbaridad.
7: No hagas broma porque...
6: ¿Qué?
7: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta ya de nacimiento.
6: Pues ahora más.
7: Luego 50 años en la tele.
6: 52.
7: 20 de ellos en Telecinco, haciendo un gran hermano.
6: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
7: Ah, Matías Prats, 75 años. ¿Eh? Estáis igualados con Matías.
6: Digo chicas, Matías es hombre.
7: Ya, contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto...
6: Pero si no, sigas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre...
7: ¿Del escocés?
6: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
7: O sea, tu único camino es que ese señor...
6: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.
1: Meravellosa, com sempre, Mercedes Milà, sense pèls a la llengua, Lara García aixecant les celles de cop.
5: No sé, m'he escandalitzat una mica, no sé per què.
1: I quan no, Mercedes Milà?
5: Clar, sí, és que... Sí, és
1: quan
5: fort,
1: més gran
5: és
1: fort. Es fa, menys suelta, menys problemes té. Tampoc no és que hagi sigut una tia de mossegar-se la llengua, ja t'ho dic ara.
5: És guai, això. M'agrada.
1: I el que és guai, també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts aquest aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludar en Xavi. Xavi, molt bon dia.
8: Bon dia, matinera.
1: Com estàs, Xavi?
8: A tope.
1: A veure.
8: Avui celebrant l'aniversari.
1: És el teu... Home, per favor, el teu
8: aniversari avui.
1: Xavi, quants anys fas?
8: Va, sexagenari.
1: Bueno, però escolta, tens una veu molt jove.
8: Gràcies.
1: Et puc preguntar 60 quants?
8: 60.
1: Ha clavats?
8: Clavats, avui.
1: Home, un altre aplaudiment, Xavi.
8: Sí, canvi.
1: Com arribes als 60 anys? Què és el primer que has pensat avui quan t'has despertat?
8: Avui, pues el que faig tot el dia, cap a la feina, 7.32, cap a Cornellà i a treballar. Avui pararé per comprar croissants allà amb un fort de pa a Cornellà per tots els companys i companyes i a tope. I després ara celebrant la família i, bueno...
1: No, i tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
8: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
5: Molt bé!
1: Escolta, que bé!
8: No me la mereixo.
1: Home, segur que sí, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquest 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja... Estàs estupendo, no tinc cap dubte que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos.
8: Apa, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Felicitats també a tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys. Deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
9: Bon dia, espera que trec les ensaïmades al
1: port. Epa, escolta'm una cosa.
9: Un moment.
1: Sí, home, tant, t'esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
5: Oh.
1: A veure...
9: M'ha enganxat just, tio, just.
1: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
9: Unes 15.
5: Uf, que bo!
1: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
9: Sí, la loreta és bona.
1: I tant. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
9: Pues a les 5:15 ja estic per aquí, ja.
1: I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades? I per tanta estona les ensaïmades al forn, no?
9: No, les fico... Les ensaïmades estan 10 minuts. Les he ficat a -4, -20.
1: Molt bé. I hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
9: Sí, claro. Ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Mm. Hi ha més croissants de banyes...
1: Oh, sí, poca aigua, aquestes hores del
5: fa
1: matí.
5: Fa molts anys que no em menjo una palmera.
9: Hosti,
5: que bones.
9: I la pastisseria, eh?
1: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
5: Home,
1: perquè... No, Marc, una bona palmera per la Marta,
5: una
1: perquè recuperi
5: palmera.
1: La veu. Ja estaria molt bé.
9: De croissants, de farcits, de pistatge, del que vulgueu. Oh.
1: Home, això, ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
9: Sí, home, clar, de matí em fes... Clar, perquè hi ha cafeteria, tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí.
1: Doncs, escolta,
9: no em puc queixar.
1: Que vagi molt bé la jornada. Gràcies també per passar pels matiners, Marc.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi
9: igualment.
1: Bé.
9: Igualment.
1: Doncs mireu, farem una cosa, Marta, Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
5: Home, i tant, sempre.
1: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
5: Adéu.
1: És Material Girls.

0: Martín Vielquel, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu o no?
1: Prou, sí. depèn de la temporada de Madonna.
0: Què vols dir?
1: No, perquè ara últimament, ostres, són canyeres.
0: Sí.
1: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
0: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disc potentíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
1: De Madonna, Material Girl, de...
0: Ui, like a Virgin... Sí, Papa Don't Preach, tot això, no? Ja ens coneixem, ja ens coneixem.
1: I de totes les versions que se n'han fet.
0: Escolta'm, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
1: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui, de ruixats tan sols en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix hi ha alguns núvols, sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol, i a més així s'hi estarà durant gairebé la resta de la setmana.
0: Ai, que bé, o sigui, que no hi ha previsió d'aquesta... d'una altra baixada de temperatures, eh?
1: Al contrari, al contrari.
0: Cap amunt.
1: El divendres i dissabte potser arribarem als 35, en alguns records.
0: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta manera.
1: Això és el que t'agrada.
0: Sí. Jo quan més calor, millor.
1: A tu i a tothom, aquestes altures d'any.
0: Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordomí, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Una abraçada, adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
2: Què tal?
0: Escolta'm, quina meravella avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí.
0: Que bé,
2: quin luxe. Ahir els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació,
0: sí,
2: que van ser Sabadell, i me'ls vaig trobar els dos.
0: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu bon dimecres.
3: Punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Guai.
1: Els experts amb Roger Seró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: D'on sortia aquest perfum teu, que és com el meu verí? Jo trobo que sí, no de les aixelles, sortia dels anconals, de l'interès amorós dels germans d'Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet veure a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar l'aixella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà, perquè segons un estudi de la Universitat de Pennsylvania, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar l'aixella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
2: Fixa't, que bé.
3: No sé què ha fet un home que té un home brut que no li agrada desodorant.
1: Això m'estranya molt, eh?
2: Si fos una, millora l'humor, és molt boixa.
0: Si fos algo sentit, l'acceptaria?
3: Home, seria una mica més creïble, sí. Però és que a sobre...
0: Jo t'ho constato.
1: Més aviat l'empitjora, no, l'humor?
2: Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys.
3: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
3: Així, home! I només falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres van dir que era perfum.
3: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
2: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
3: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al xat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment... La Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc. Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
2: A veure, no...
0: T'agrada.
2: A veure, no
3: m'hi he morrat. Quan acaba de fer esport.
2: Quan acaba de fer esport. No m'hi he morrat.
3: No és el millor moment.
2: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, sí, això ho té.
3: Bueno, les dones en fem en general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per...
3: Sí, un ligue sí, ja t'he entès.
0: Sí, quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
3: Sense dutxar-vos?
0: Clar.
3: Ah, quina
0: angúnia! No, però fèiem com el clímax del dia, saps? Expressament.
3: Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
2: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
3: No, clar. Sí. Té un altre home també, això,
1: segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
3: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú, puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
3: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones, i de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar. Llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
2: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural.
3: No, el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor. És a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Però sobretot no facis pudor.
1: T'acabes de fer esport.
3: Clar!
2: Jo et dic que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Quan vinc, avui, que ho estava pensant, dic, avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com venia, dic, com pot ser? Però que no us heu...
3: Que surts de casa.
2: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa l'últim dels trajectes d'anar i tornar, anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar.
3: Vols dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment?
2: És una olor acumulada.
3: Ja, podria ser.
2: O una pudor acumulada, millor dit.
3: Sí, sí, no falla.
0: En fi, diverses clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
1: Clar, segurament.
0: La Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia, no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
3: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs ens miraràs a esfollar.
3: No, no.
0: Perquè vas engrescat.
3: Al revés, quan t'acabes de dutxar i fas bona olor, aleshores potser sí.
0: Et poses a llegir un llibre al costat de l'altra persona.
3: No, no, no, no.
2: Més a dir, en l'acte també se suor una mica a vegades, no?
3: A veure, cosa amb l'altra. Però a partir de bona olor, sempre.
4: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia «I seguiu els Pork Chop Boys!» I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens portes són els Pork Chop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten
1: no.
0: Fent...
1: No, no, no, no, en absolut. És un grup de música. Rural, mira, vols saber com sonen? Mira,
0: sisplau,
1: sonen així.
0: A veure com sonen. Com una brequeta que la mirada i el sol, la noche de tempesta, vigilis de niu. Canten com altres grups, com humans.
1: Sí, canten no? Com humans.
2: Com rock de garatge, rock de...
1: Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè, vaja, està especialment captivat la música, que ja està molt bé, però sí que trobo que és original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on pa per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
0: Va.

0: sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar.
1: Però hi ha ganes de fer sorolls.
2: Des de plata somnis d'or.
3: Veieu, eh? O sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si sabran exactament quines són, però que seran gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta, em sembla molt interessant.
4: Però
3: com a projecte.
4: Es tracta de finançar els seus concerts, no és que desitjar que et facin un concert per a tu.
3: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financis el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de Cupertí Barbaquina, perquè sabeu que són, doncs, de les Terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
4: Molt bé. Gran projecte, el de Pork Shop Boys, que, per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Shop Boys, els nois de la botiga de porcs, no?
5: Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos, en Vinyes, Andorra, és el Pallars Sibirí.
3: Ah, perdó.
5: I el Marc diu, quin crit vin al costat de Sirt.
3: Perdó.
4: Vale,
3: Mira, ara veig que sí que pots aportar. Si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Shop Boys a casa teva, eh?
5: Ja. En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrvol. Volen fer concert allí, espantar els animals.
3: Ostres, encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama, a Boumort.
5: Quin dia hi vas?
3: No tinc encara el dia.
5: Però més, és el setembre, el gener...
3: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
5: Anava a dir, això és la tardor.
3: És que ells fan aquesta gira de tardor, no?
6: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja-t'ho un cagarro.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Avui fa 65 anys clavats d'aquest instant històric.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
3: La Jackie devia estar contenta, eh? Aquí.
4: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tan s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports a aquell instant que li cantava el feliç aniversari i que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges. Digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment a aquest instant ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho ha fet la nostra, la Carmen de Mairena.
5: Capimarri tuyo, maricón eres tú, que el domini mi cari.
4: No sé nada, coño.
5: Happy Berry, la puta soy yo.
4: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar...
6: Sí, el tema de la llengua.
4: Jo, sí, digueu-me, oients, que qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar la...
6: Sí, sisplau, et cridarem.
4: I també hi ha versions que la gent es desbaralla, amb quina cantar o quina altra. Bé, igual en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida. Sí.
7: Totes en català.
4: Sí.
7: Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños feliz de Parchís.
6: Home, no faltaria. Ja
7: intentem canviar-la ja.
4: Encara es fa, eh?
7: Home,
6: no.
4: Sí, a fetes infantils.
7: Home, i tant.
4: Sí.
6: Jo no, home,
7: jo no. Doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant. L'Anys i anys del Super 3.
6: Que fa llarga.
7: Sí,
6: fa molt llarga.
7: Fa bola. Sí.
6: Però també diré, super red flag que posar cançons enllaunades per celebrar aniversaris. La festa, la cançó de per molts anys es canta. No cal posar-la.
4: La gent pot cantar-la, sí,
6: eh? No, s'ha de cantar, perquè després si no trobes amb cançons com aquestes, et fa llargot això i no hi ha com acabar-ho.
4: Penseu que la Laia, en lloc d'òbviament punxar aniversari o feliç dels Parchís, ella canta T'estimo tant que jugarem al Catan.
6: No.
4: Sí,
6: no.
4: O a quin dia.
7: Aquesta s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va confessar en The Rock que si TV3 no se l'hagués volgut fer tan seva, encara hagués estat més universal. Home, jo crec que és difícil
6: sí,
7: que sonés
6: molt,
7: més del que ha sonat, però bé, en fi. En el número 4, avui fa anys...

0: El grup liderat pel Titot va voler demostrar que es podia felicitar els anys a ritme de rumba amb aquesta cançó publicada l'any 2005, que constava d'una lletra molt enganxosa, fàcil de recordar, que deia això: avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins a que hem vingut i et desitgem sort i salut.
1: És que va sonar molt, aquesta.
0: Moltíssim. En el número 3, una altra rumba, ara dels Charango.

0: versió de la rumba dels Paella.
1: No.
0: Perquè si el Guitot ens cantava avui fa anys, l'Alguer Miquel ens cantava avui que fa anys, per celebrar que encara seguim vius.
1: Sí, una de les últimes, preciosa.
0: Una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer, perquè aquesta data del 2020 realment no és estranyar, perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius
1: ja, sí,
0: ja era un fet
1: sí,
0: important.
1: Una mica sí.
0: En el número 2, els Strombers, que ens cantaven per molts anys.

0: Cançó de l'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a símil d'un viatge per la vida i que deien ara és el moment de fer un gran ball sí. I que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Diguis que no sembla que l'hagi fet a l'Alguer Miquel aquesta cançó.
1: És que eren de la mateixa escola, podríem dir, no? Vull dir que ja és això.
0: I en el número 1, aniversari dels Manels.

0: I és que només els Manel...
1: No, sencera.
0: Podien capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos, convertint-se en un ésser diminut.
2: A través del llagrimal.
0: A través del llagrimal. La imaginació desborda dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans, partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la fa ser mereixedora.
1: Sí, absolutament, com a cançó per escoltar.
0: Ah, és la però això té una mica més,
1: sí,
0: o què?
1: Sí, si us plau, fins al final.

0: aniversari de Manel,
1: la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat sobre
1: la sí, avui sí,
0: secció. Felicitats a qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp amb el document que vulgui i et felicitarem en directe.
0: Exacte.

0: Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: Sempre pleguen grups que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: Sí, també és veritat, el tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat, admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adéu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors, de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols, doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana.
2: Home,
1: perquè
2: a millor, segur.
1: Clar, segur. És un tema, però que al llarg de la història, vull dir, que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tot és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que faci allò com vius.
3: I ja sé que no és bona l'olor a contaminació dels cotxes, però t'imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven residant amb els carros.
1: Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegram i, per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia.
1: Sí, exacte, però depèn de l'època.
3: Si eren uns avançats al seu temps.
0: Sí, si aneu a Roma, jo he visitat la Cloaca Màxima.
3: Imagina.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpolis Soterrània, i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues.
1: Home, és que exacte, i això segur que ha influït, la manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs, és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patrícia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
4: La cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8 i 17 minuts, Laia, encara cueja un tema que parlàvem ahir, que és el dels gols dels festivals. Ara que comença, si no ha començat ja amb l'Embassa de Sabadell, ha començat ja l'època de festivals. Ahir amb la Laura en parlàvem, que si ja no deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant, fan gots nous, i si ves que no haguéssim triat enrere amb aquest tema dels gots i els gots dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda ja havia acabat el programa feia estona i ella ens volia comentar i deia sobre els gots. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
3: Segur sí, que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèrdida un dia del Doctor Music Festival per la cançó de les 10.
3: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques de tot. Has trobat, no sé si és un poble o un festi, on deu unidó al material amb el qual fan els gots, i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
1: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Muntanya, sabeu que és aquest oient que alhora...
0: És oient pastor.
1: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, a Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.
3: És pastor caster?
1: És pastor caster. Pastor caster.
3: Com vola.
1: Doncs en Marc ens recomanava que fessin una ullada als gots que fan servir per les festes d'altura d'Olot, perquè ja fa, déu-n'hi-do, 4 anys que l'Ajuntament d'Olot es va posar les piles, va detectar això que dèiem ahir, que aquest plàstic no acaba de ser del tot reutilitzable i, a més, és un plàstic dur, i van decidir canviar el material.
0: Les piles que es van posar són metafòriques, no? Perquè són molt poc biodegradables.
1: Totalment, totalment. I el que van fer és substituir el material del plàstic dels gots per arròs, eh? Van fer-les amb un material específic, que és aquest biodegradable, fet de pellofa d'arròs. I ja fa, des del 2022, que ho fan així, i els està sent un èxit. També fan el tema de mantenir una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got.
0: Però, llavors, es manté o no es manté?
1: El dibuix es manté.
0: Però llavors, què proposen cada any els dissenyadors del got?
1: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
0: Val.
1: Els gots duren 2 anys perquè són de pellofa d'arròs. És a dir, ja no és plàstic.
0: Però
1: és que
0: pots anar al festival i
1: i pots anar i et retornen. Sí, sí, sí.
0: Que si pots trobar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha alguns festivals que els hi fa com vergonya.
1: Sí, però és que, a més, pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que també la Laura reclamava que no passava ja. Aquí et tornen l'euro i, a més, per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pellofa d'arròs. Vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
3: Bravo per la gent d'arròs. Molt bé.
0: Quan sona enguany a les festes d'altura?
3: Al setembre.
1: Sí, passen al setembre, amb les trobades.
3: Principis de setembre.
0: Gots de pellofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
1: Totalment.
2: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
5: Olé, olé. A veure aquest nano tan guapo.
2: Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adéu, clavell morenet.

0: Ai, mare. Què va passar?
1: Que la justícia m'agafà i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. Adeu, clavell morenet. Adeu, estrella del dia.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
2: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar en moltes coses educatives. Ja sabeu, a més, que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
2: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
3: No, que s'infectaran.
2: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això, perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta. Ha de ser un entorn natural de veritat. És a dir, a més, els primers 1000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan, doncs, en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries. I l'estudi que han fet els finlandesos és... han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els han analitzat tot.
1: Molt fort,
2: però és que és molt fort, eh?
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
2: Mira, hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts, eh?
2: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, cada 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries es pot dir, no és una redundància?
2: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
2: Sigui com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, per aquesta terra, doncs, biodegradable, podríem dir. Doncs

0: any més tard van descobrir que els nens que jugaven a escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal, doncs, també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, mira, a fer una cabana, etc.
1: No tenien més cucs i havien de comprar l'omper
0: no,
1: a més de poder?
0: No, i no.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és?
0: Sí, sí, tant, que si cau l'entrapada de mortadeles,
1: té 5 segons
0: per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
0: És que, a més, aquest estudi he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
2: Vaig ser un nen bombolla.
0: Un nen massa net.
2: Clar, era massa net.
0: Avui que parlem de dutxar-se, a veure si ara l'estem tots dutxant massa.
2: Sí, escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà, perquè d'aquesta manera tenia com...
0: Per fer anticossos d'aquells.
2: Exacte,
0: feia
2: anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja. Sí. Aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys de la seva família, i segueix vivint allà amb vaques i tal, i sap molt de troncs i de fulles.
0: Ah, veus? Segur que està immunitzadíssim.
1: És un, crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight.
0: Busca'l,
1: busca'l. És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
0: Ai, em gira.
2: És una parella una mica estranya.
0: Us ha agradat això?
2: Molt,
0: doncs a partir d'ara exposem els infants a veure tronquets i a bitxets.
1: Tireu-los fangs amb el bosc.
2: Deixeu-los cap al bosc.
0: Vinga.

0: dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: No.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Va, que avui punxarem un grup que és possible que hagi aparegut en aquesta secció més d'una vegada. En aquests poc més de 3 anyets de Worse Than Ever, són de Calafell i han fet cançons, per exemple, com Birres. Són els Worse. Han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami. No és Miami, ni les Maldives. No, però no em direu que no s'enganxen les cançons dels Worse.
3: Sí, tant,
2: i abans que ho fessin, els Tiets, els Buos, també van col·laborar amb Juan Magán, al món de veritat.

0: de veritat.
1: Però avui ens centrarem en la col·laboració que va unir els Búhos amb la influencer Sitja Tana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu, a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets lo més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
2: Hosti.
1: I diu, today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleïsme, no? Perquè,
2: sí,
1: clar,
2: sí,
1: si no...
2: Lliga.
1: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
2: No, per enterrar-ho, això.
1: Doncs, amb això, crec que no cal dir res més. Aquesta és la worst ever d'avui. Today is the day. Bàsicament, punxem la cançó i la fluïm, va.

música. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Aicat. Els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'un milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33, C3 des de Montcada i Reixac o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat doncs deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP7 i la B23 en direcció Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 km de lentitud a la C32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps ens l'acosta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament, que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
5: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
6: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
7: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
5: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
8: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
9: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
10: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración.
9: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
11: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
9: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
9: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
13: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
14: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
13: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
15: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Terradelles, quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona, de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
16: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
1: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
17: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Oh. Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui, a les 8 del matí, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
18: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
19: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
18: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va de poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
20: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però, sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rites Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Frank Guerra.
21: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
20: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
1: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
0: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
2: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre. I hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
0: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana. Encara amb horari per determinar.
1: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Mujic i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. Cinc minuts i arribarem a 7:45. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
22: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
22: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
24: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors, volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
4: La xarxa de comunicació local.
25: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
26: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
27: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
28: gràcies i fins la propera.
29: Moltes gràcies.
30: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
25: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
30: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
25: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
30: Premis Ràdio Associació.
25: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
5: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per 4th time. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a 20 de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment, parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C-58 des de Ripollet a la o per la C-33. El Vallès, densitat a l'AP-7 a Barberà, direcció Tarragona a la C-17 i a la C-59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques. Només quatre boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
3: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
5: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
3: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
6: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a quatre delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plusultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat, després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8, i està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i, segons apunteu, en tot aquest temps Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?

0: Parteix una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
0: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume, en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
0: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc etc etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
1: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'€1 milió imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
3: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la

0: seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
3: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
4: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
3: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
4: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
3: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
4: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere. No? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
3: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
5: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
6: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces.
1: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició la classificació de la Lliga F quan falten dues jornades perquè finalitzi el campionat i ha arribat fins a les semifinals a la Copa. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
0: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
0: El Gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. A aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en Xarxa.
4: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
3: Dels esports destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una vintena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Serra. Molt bon dia, Eduard.
5: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, perquè, com molt bé deies, estem en plena hora punta, per tant, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes molt carregades. Avui destaquen les principals vies que enllacen Maresme amb Barcelona, sobretot l'autopista C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. En sentit Barcelona, aquestes aturades de 5 quilòmetres, com et deia, la C31, en sentit Barcelona. Però és que la Pota Nord, la D20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també guanyarem aquesta tarda, i serà com l'amor, que t'estimo més que ahir, però menys que demà. Doncs això és el que farà la temperatura també demà, divendres, dissabte. De fet, tocaran sostre en aquesta calor molt més destacable a finals d'aquesta setmana, i per tant un temps gairebé d'estiu. A hores d'ara, doncs, encara no és d'estiu, l'ambient és més aviat agradable o fresquet a les valls del Pirineu, i atenció perquè hem despertat amb força núvols a les comarques de Tarragona, hi ha boires i tot en alguns raconets de l'Ebre, també a la Catalunya central, o núvols un palet més atapeïts a hores d'ara a Girona, però s'han acabat les tempestes d'aquesta nit passada, que han estat aparatoses en alguns racons del nord del país. Al matí, ja diem, anirà escalfant, i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida, i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus aquesta tarda. Gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys, on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
8: Va donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
9: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
10: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
8: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
3: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellvé.
11: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
12: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
11: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
13: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sinó concurso del gobierno.
11: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
14: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
11: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
3: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
16: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
15: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
3: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Bon dia.
3: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i, a més, exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
17: Sí, efectivament. Nosaltres ja a la mesa de la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat, i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment, això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. I no hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb comissions i UGT. No hi ha cap proposta sobre el retorn del deute dels sexenis. No hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària, que és un cost que està a punt d'extingir-se a Catalunya. Tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums. No? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi. No? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret en els darrers anys moltíssimes hores de les matèries que fem, i d'això no en vol parlar el departament.
3: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical. Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa. Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
17: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballant en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses. No? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
17: Moltes gràcies. Bon dia.
18: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
3: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
19: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar tres vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
3: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
20: Bon dia, Helena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família. Tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
21: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
20: Doncs com escolteu aquí, més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla del fons nat, el fons holandès que, com explicaven, té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquesta situació perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
3: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
18: Notícies en xarxa. Actualitat local.
3: Camí de 8:45 del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
4: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
3: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
1: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
3: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
0: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal com les tenim enteses ara, és complicada.
0: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'Escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats. Fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I a aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari. De fet, fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
3: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports, destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de l'Olalla i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires. I hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de l'Olalla i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a l'Olalla i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia. Aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamón Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: Però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellver.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I la flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que seguien navegant ahir després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs. El curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un baló d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara lluny. I, a més, demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.

0: i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
1: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
0: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
2: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
3: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
4: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
3: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
4: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar des de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa de l'estanet metropolità.
3: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
4: tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la comunitat.

0: En tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere. No? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
1: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
2: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
3: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6ª final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per 4ª vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades, Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hunt, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
4: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo 1000 vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
3: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del 5è metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
5: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
3: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
2: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
3: Fins demà.
2: Que vagi bé. Adéu. I aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim el Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
6: Helena, sí, els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els manifestants. Tenim l'Andrea Ribas, que ella és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Social de Catalunya. Andrea, que com espereu que evolucioni el matí?
7: Doncs, evidentment, els sindicats d'habitatge estem aquí per resistir fins al final. Defensarem Casa Lola ja fins al nostre últim alè. En tot cas, ja sabem com van aquestes coses. Un cop arriben els dispositius policials, la casa està perduda. I és que un cop més s'evidencia quines són les polítiques del PSC en matèria d'habitatge. Podem veure el desplegament que estan muntant avui aquí a carrer Buenos Aires, número 60, la quantitat ingent de recursos que es dedica a desnonar a una mare amb els seus 3 fills de casa seva. I és que aquí l'única solució a la problemàtica d'habitatge, l'única manera que tindrem de sortir de la crisi d'habitatge passarà per l'organització en els sindicats d'habitatge, passarà per imposar-nos per sobre de les polítiques de repressió i de misèria del PSC i per imposar-nos sobre els interessos de fons voltors, inversió estrangers com New Amsterdam Developers, que l'únic que volen és seguir acumulant i acumulant en base a l'explotació de la classe treballadora, aquest cop amb un nou model d'habitatge com ara el co-living.
6: Doncs moltes gràcies, Andra. Ens quedem sense temps. Gràcies pel teu testimoni a l'espera que es produeixi aquest desnonament aquí al carrer Buenos Aires, número 60.
2: Gràcies, Sílvia, doncs, per aquesta ultimíssima hora. De fet, us ho dèiem, està passant, i som i us ho estem explicant. Demà tornem a les 7 del matí. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Nova jornada de vaga, però ara les escoles bressol i també nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. El conflicte continua obert i cada vegada evidencia més el desgast del sistema educatiu català. La consellera Esteu Niubó intenta reconduir les negociacions amb propostes com augmentar els salaris en 3 anys, millorar els complements de tutoria, incorporar més de 2.400 noves dotacions per a l'escola inclusiva, però els sindicats consideren que és insuficient i que mantenen les mobilitzacions. Les educadores del 0 a 3 denuncien sous baixos, excés de ràtios i precarietat laboral, cosa que també sentim amb l'altra part del sector educatiu. Reclamen més reconeixement i recorden que l'educació infantil és clau en el desenvolupament dels infants. També alerten de les diferències entre els centres municipals i privatitzats. Aquest ja sabeu que no és un conflicte puntual, és la tercera onada de vagues del curs i arriba després de mesos de protestes arreu de Catalunya. Alguns sindicats, com professors de secundària, ja n'hi participen en les reunions amb educació, un fet que demostra la manca de desconfiança amb el departament. Mentrestant, famílies, alumnes i professionals conviuen amb un sistema cada vegada més tensionat i el debat de fons continua sent el mateix. Quin model d'escola pública vol Catalunya i també quan està disposada a invertir-hi. És dimecres 20 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Emma Bassas i Judit Vila per parlar sobre la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu de Codines. I després l'Enric Rubio entrevistarà la Magalí de la Biblioteca de les Coses de la Comunalitat de Cardedeu. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori. Ja sabeu que això ho fa Ràdio Vic amb els solidaris. I avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Germanament Sense Fronteres, Ramon Bufí. A 9:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre turisme. Avui, en concret, l'Isaac, des de la veu de Sant Joan, parlarà amb David Verge, alcalde de Planoles, sobre el pas del Tour de França pel Ripollès i també les activitats que es faran i què suposarà turísticament pel municipi i la comarca. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits. Avui el farem amb l'Anna Roca, Lletra Ferida, que ens farà algunes recomanacions de lectures per tornar a començar amb l'hàbit de la lectura. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. El Col·legi del Roser de Sant Julià de Vilatorta es veu immers en una polèmica per la implantació de l'uniforme escolar que el centre aplicarà a partir del curs vinent. Tot i que hi ha un consens majoritari, un grup de famílies es va concentrar dilluns davant del col·legi per expressar el seu malestar amb la decisió i la falta de comunicació que hi ha hagut entre ambdues parts. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Puntuals a les 5 de la tarda i coincidint amb la sortida dels alumnes del Roser, prop d'una vintena de pares va mostrar el seu desacord amb la implementació de l'uniforme que el centre ha presentat de cara al curs vinent. La manifestació, duta a terme per un col·lectiu de pares independent, a l'AFA, reclamava que aquesta mesura s'hauria d'haver anunciat abans del període de preinscripció. Sentim a Lorenzo Proya.
3: El novembre se'ns va informar que hi hauria una implantació d'un uniforme en el col·legi a partir de l'any que ve i molts pares no hi estem d'acord i des del novembre hem buscat moltes formes de seure i intentar tenir una interlocució com una comunitat escolar hauria de tenir amb la titularitat i això no ha sigut possible fins ara i això ha sigut una mica l'últim pas que podíem fer.
2: També van denunciar manca de diàleg. L'AFA, davant d'aquesta situació, assegura haver tingut discrepàncies amb el centre. Més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l'uniforme, reclamen poder mantenir un espai de comunicació amb la direcció. La presidenta de l'AFA, Judit Fontanet, ho explica.
4: L'AFA mai ha estat a favor ni en contra de l'uniforme. A més, dins l'AFA hi ha moltes opinions diverses sobre això. Sempre s'han respectat totes. L'AFA tan sols ha volgut escoltar unes famílies que ens estaven demanant ser escoltades, i ja està, i donar veu a aquestes famílies. A les que estan a favor, a les que estan contra, al final l'AFA representem a tothom. Quan tanques el diàleg amb l'AFA, també l'estàs tancant amb totes les famílies, perquè repetim que l'AFA al final no deixem de ser el pont entre les famílies i l'escola. Som aquest portaveu, i si tu tanques la porta a aquest portaveu, o sigui, l'estàs tancant a tothom.
2: Des del centre recorden que la mesura ja s'havia anunciat amb anterioritat. En parla Mayol Sanauja, gerent del centre i director de la Fundació Puig i Cunyer.
5: quan es va produir el salvament d'aquesta institució, d'aquest col·legi, ja va anunciar que a mitjà, a llarg termini, acabaríem doncs, introduint aquesta mesura educativa. En un moment en què l'educació està en mínims històrics, entenem que aquesta mesura educativa fomenta el que pretenem en aquesta escola, que no és altra cosa que maximitzar el potencial de cada alumne. I això implica, bàsicament, procurar que cada alumne veiem el màxim de si mateix.
2: De cara al curs vinent, doncs, els alumnes del Roser portaran uniforme.
5: Abans que acabi aquest tercer trimestre lectiu, farem públic l'uniforme, que ja la direcció pedagògica del centre ja l'ha vist i ja també l'ha validat, i per tant el farem extensible a tota la comunitat educativa, el presentarem oficialment. El projecte va creixent, que mira més de 260 alumnes, i també el volem fer extensiu als nous alumnes del Roser, que al setembre, curs 26-27, doncs ja el portaran.
2: La implementació es farà de manera gradual segons les edats. Educació infantil es preveu un xandall amb calçat còmode. A cursos de primària s'introduiran polo, jersei, pantaló fosc i sabates, i a secundària el polo se substituirà per una camisa mantenint la resta de peces.
0: Des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència d'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés d'habitatge i lluitar contra el despoblament. El termini per presentar les sol·licituds està obert durant 4 mesos fins al 18 de setembre a l'Aia de Déu, una codinenca.
6: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies als pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs segons el beneficiari. D'una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o de familiars rebran entre el 10 i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 i 20.000 euros per habitatge. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat i als municipis declarats de especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipis rurals d'atenció especial i Calders es considera municipi rural. Només Castellterçol i Moià queden fora en tenir més de 2.000 habitants. Gallifa, el Vallès Occidental, també és declarat com un municipi rural d'atenció especial.
0: I la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura és segurament el projecte més debatut dels darrers anys. Aquest dimecres a la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà el ple per fer l'aprovació definitiva del projecte. Un tràmit clau al qual s'hi arriba després de resoldre les al·legacions i que permetrà fer l'adjudicació de l'obra. El grup del PSC, que es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte, ha fet públiques les seves al·legacions. Laia de Déu.
6: El PSC ha presentat un seguit d'al·legacions al projecte de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines. I és que els socialistes demanen, per exemple, que es mantinguin elements de la plaça actual com les moreres o els fanals. Laia Jordana és la regidora socialista a l'Ajuntament.
7: Creiem que amb el projecte s'ha d'aconseguir modernitzar-la i fer-la més accessible per tothom, però sense que es perdi la seva identitat. Per això hem demanat, entre d'altres, que es mantingui el tipus arbrat i els fanals emblemàtics. També opinem que abans d'executar l'obra s'ha de garantir al 100% la mobilitat per tothom.
6: La formació inicialment es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte de reforma de la plaça que ha redactat l'estudi ACPA, Ana Coelho, Paisatge i Arquitectura. El PSC, juntament amb Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, ha estat una de les formacions que va recollir firmes per demanar una nova consulta sobre la reforma de la plaça. La resolució de les al·legacions es farà pública avui dimecres a la tarda amb el debat al ple que ha de permetre fer l'aprovació definitiva del projecte de reforma, el pas administratiu clau per poder adjudicar les obres.
0: L'exlendacari del País Basc, Íñigo Urkullu, va ser l'encarregat de tancar la jornada sobre economia catalana en un món en fractura, organitzades per la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Andreu Jiménez.
2: Una conversa entre Íñigo Urkullu, exlendacari del País Basc, i Pere Aragonès, expresident de la Generalitat, tancava dilluns a la tarda la jornada sobre l'economia catalana en un món en fractura. La sessió va posar en diàleg dues mirades complementàries que coincidien en la necessitat que Europa reforci la seva autonomia estratègica i la seva competitivitat davant un context global cada vegada més inestable. Sentim a Urkullu.
8: Europa se encuentra en un umbral histórico o afirma su papel como actor global capaz de influir en las reglas del juego, o corre el riesgo de quedar atrapada entre dinámicas geoestratégicas definidas por otros. Este es, por tanto, el marco en el que Europa debe repensar su posición en el mundo, reforzando su capacidad de acción autónoma, fortaleciendo la cohesión interna, renovando su contrato social y democrático y articulando un papel más activo en la configuración de un orden internacional que ya no puede darse por garantizado.
2: Aragonès situava entre les prioritats la transició energètica, l'electrificació i el reforç dels ecosistemes tecnològics propis. També alertava de tres grans reptes de futur: garantir la cohesió social, reduir la dependència energètica i incrementar les capacitats digitals i del govern de dades.
9: El gran repte és passar d'una dependència, que Europa és estructural, a una autonomia estratègica.
2: Per la seva banda, Urkullu situava aquests desafiaments en el marc europeu, apuntant que el continent es troba probablement en un dels moments d'inflexió més rellevants des de la Guerra Freda. Urkullu insistia en que la competitivitat europea dependrà directament de la seva fortalesa econòmica i de la seva capacitat de construir una economia resilient.
8: Solo una economía resiliente, innovadora y dinámica puede asegurar verdaderamente nuestra autonomía estratégica. La competitividad de Europa no es solo un objetivo económico, sino una lucha por edificar colectivamente nuestro futuro civilizado.
2: La jornada va servir per tancar un cicle de conferències impulsat per la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC, que, segons el degà Josep Burgalla, tindrà continuïtat els pròxims anys amb la voluntat de consolidar Vic com un espai de reflexió sobre els grans reptes econòmics i socials del futur.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha obert les seves portes un cop ha començat a caure el sol en el marc del Dia Internacional dels Museus, en unes jornades que han exhaurit les places Enric Rubio i Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, una cita que enguany ha posat el focus en els conflictes i les desigualtats latents amb el lema Museus unint un món dividit, destacant el potencial d'aquests espais per actuar com a ponts entre les divisions actuals, socials i geopolítiques. Els assistents han pogut gaudir d'una nit del museu una experiència molt diferent del que és habitual. Escoltem a Marta Núñez, responsable del Museu Arxiu Tomàs Balvei.
11: El visites d'una manera molt més calmada, molt més diferent, perquè ja ha passat el dia. Ja has complert una mica amb les teves obligacions, si podem dir-ho d'alguna manera. Llavors, és una visita des d'un altre moment, i pensem que és bonic visitar-los de nit.
10: Durant la nit, Laura Llanelli, una de les artistes que formen part de l'exposició La síndrome de la gallina ponedora, ha protagonitzat A cau d'orella, una performance on ens convida a acostar-nos i escoltar-la de ben a prop. Escoltem-la.
12: Va sobre com el xiuxueig com a parla de proximitat, no? Igual ara amb la distància, amb la velocitat, el xiuxueig és una parla que necessita molta atenció. Llavors, a partir d'un text que vaig escriure sobre diversos conceptes, és una performance en la que xiuxuejo aquest text i el vaig solapant fins que la paraula perd el contingut i després torna a ella, com un viatge sonor.
10: Amb iniciatives com aquesta, el Museu Arxiu Tomàs Balvei es suma a la commemoració internacional reivindicant la cultura com un espai de trobada, diàleg i reflexió compartida. De fet, a través d'experiències poc habituals com aquesta, nit al museu, l'equipament vol apropar l'art i el patrimoni a tots els públics i convertir la cultura en una eina per fomentar l'escola, l'escolta, la convivència i l'intercanvi d'idees.
0: Estia Benestar de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat una prova pilot de transport de cures per a la gent gran o amb mobilitat reduïda. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
13: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis del casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
14: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar a ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè com sabem, tot això, les bases canvien i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
13: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament, perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
14: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes al darrere, pagada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
13: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.
0: I Carme Anglada d'Ogassa és una de les persones beneficiàries d'aquest servei, Isaac.
13: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
15: Surto de casa, mira, parlo amb gent, no la casualitat aquesta. Després, aquí van venir gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part de que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig ganxet perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
13: Ha fet moltes amigues i ha tornat a jugar al Rummy Cup. Està molt contenta d'aquest servei de transport que li ha permès sortir de casa. Això sí, la Carmeta també baixa els dimecres a la perruqueria i els dissabtes amb el servei de transport a la demanda que ofereixen els busos de la Teissa.
0: Il·lusions a taula, el sopar benèfic que organitza el Rotary Club Vic Osona ha recaptat aquest any 54.230 euros, amb una participació de més de 600 comensals entre empreses, associacions i persones. A títol individual de la comarca, la trobada va ser tot un èxit, Andreu.
2: 54.230 euros. Aquesta és la xifra que s'ha recaptat gràcies al sopar Il·lusions a taula que organitza el Rotary Club Vic Osona. L'esdeveniment es va celebrar divendres al recinte Firal al Sucre i va plegar més de 600 comensals, tots presents per contribuir a una causa benèfica. Aquest any els diners es destinaran a finançar la central dels oficis que s'està habilitant a la colònia Rossinyol. És un projecte educatiu per formar en oficis joves que han abandonat els estudis. La seva presidenta Alba Castanyer ho explica.
16: Si traiem aquests nanos del centre del que és la formació educativa reglada i els hi donem l'opció de treballar amb les mans, d'aprendre un ofici, de trobar un què per viure, de fer-los veure que poden ser molt útils i molt bons treballant d'una manera diferent de la que estan acostumats. La majoria, per no dir que tots aquests nois i noies, aprenen un ofici, digui, sigui cuina, costurera, impremta, llauneria, el que sigui, on ells es trobin a gust, fotografia, art, on ells es trobin a gust, i llavors aquests nanos fan un canvi radical, agafen seguretat en ells mateixos i tiren endavant amb una vida més plena, que és el que hauríem de ser.
2: La valoració de la novena edició del sopar és molt positiva, perquè encara que la recaptació ha estat similar a la d'anys anteriors, la participació en les donacions sí que ha estat molt més elevada.
16: A nivell de recaptació econòmica estem als mateixos números, gairebé, però a nivell de participació hem tingut més donants que participants, i tot i així som 600 a sopar, vull dir que estem molt contents, però cert que o pel clima o per les agendes de la gent, nosaltres aquest any farem uns 600 i escaig a sopar, però a nivell de donacions econòmiques arribarem al que es va arribar fa dues edicions.
2: L'àpat va anar a càrrec de Jordi Arumí, amenitzat per un acompanyament musical, i en acabar la soprano Míriam Barquero va acabar de posar la cirereta al pastís a la trobada.
0: I enguany s'ha celebrat la cinquena edició de la Mostra de Ball de Cardedeu, la qual està marcada dins del Cardedeu Balla i el Dia Mundial de la Dansa. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, Ona, la jornada ha esdevingut una oportunitat per generar trobada i comunitat al voltant d'aquest art, sovint invisibilitzat per contra d'altres disciplines artístiques i que Cardedeu, any rere any, guanya més i més adeptes. Escoltem a Jordina Blanc, tècnica de cultura.
17: Ens trobàvem amb ganes de crear sinergies entre totes les entitats, col·lectius, escoles de dansa que a Cardedeu ballen. Era un acte que, al voltant del Dia Mundial de la Dansa, és una disciplina que cal acompanyar-la, tutoritzar-la amb totes les energies que des dels diferents àmbits puguem, perquè de manera natural es vagi creant aquesta trobada.
10: En la trobada d'enguany ha participat fins a 8 entitats diferents: l'Associació de Fibromiàlgia de Cardedeu, el grup de ball de gent gran de la Tèxtil Rase, Espai Vital Cardedeu, el MEC, Corro Loco Júnior, Afrodances, Los Pies Negros, Cardances i fins i tot la Lisbel Dance School, que han vingut des de Barcelona. Escoltem precisament a Lisbel Pitueli, presidenta d'aquesta última.
18: Mira, a mi una de les coses que més em motivava per crear això era ensenyar que la dansa existeix, perquè a vegades és com el cosí pobre de les arts, que aquí a Cardedeu hi ha molta dansa i fer-la més visible, que es vegin entre els grups, perquè a vegades un balla i es pensa que és únic en el món, i això és una manera de trobar-nos, fer sinergies, conèixer-nos uns als altres, i veure que és una cosa intergeneracional, que veus que hi ha petits, mitjans, grans.
10: La mostra ha tornat a convertir els Pinatons en un espai de trobada intergeneracional i d'intercanvi cultural a través de la dansa. Amb estils i propostes molt diverses, les entitats participants han posat en valor el poder del ball com a eina d'expressió, cohesió i comunitat en una edició que consolida el creixement i l'arrelament del Cardedeu Balla al municipi.
0: I suspens cautelarment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga. La Federació Espanyola de Patinatge ho ha decidit davant la impugnació de Lloret al seu partit, que afecta de ple a l'ascens directe del Manlleu. Andreu Jiménez.
2: La Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat a primera hora d'aquesta tarda que suspèn cautelarment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga arran de la impugnació del Lloret en el seu partit contra el Mataró per alineació indeguda del seu porter titular. La mesura, que allà demanava el Lloret en el seu recurs, deixa pendent de resoldre la reclamació dels 3 punts i la victòria pel conjunt salvatà, que perjudicaria directament el Martinelli a Manlleu, que dissabte va celebrar el campionat de Lliga del seu grup i, en conseqüència, l'ascens directe a l'Hockey Lliga. La suspensió cautelar s'explica perquè, segons el calendari, el partit de play-off s'hauria de disputar aquest proper cap de setmana. A l'espera de resoldre el gruix del recurs i de quina serà la resolució final, ara mateix no se sap si el Lloret o el Manlleu qui l'haurà de jugar i, per tant, qui pujarà de forma directa a l'Hockey Lliga i qui haurà de disputar aquest play-off per intentar pujar a la màxima competició espanyola de l'hoquei patins aquí.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
19: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I com sabeu, és moment de saludar un dia més al nostre Olicans, perquè sabem que aquesta setmana ha sigut una setmana on a poc les temperatures han anat pujant, però avui què passa?
20: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica d'aquest dimecres 20 de maig de 2026. Comencem amb un temps molt tranquil. Ja aviso que serà la tònica predominant els pròxims dies. Anirà per bastant llarg, sembla, aquest temps anticiclònic, molt tranquil i amb unes temperatures ara per sobre del que seria habitual. Per tant, molt tranquil·litat, molt sol, calor al migdia. En definitiva, un temps molt i molt pla, diguéssim pla, amb molt poques novetats. Avui ens han llevat amb unes temperatures mínimes més altes, també van pujant les temperatures mínimes, i ja només fa una mica de fred a la zona del Pirineu, però, sens dubte, ja no són les temperatures baixes que teníem fa pocs dies. Es va consolidant l'anticicló de les Açores, es va apropant, i això fa que les temperatures vagin pujant. Molt de sol durant tot el dia, només alguna nuvolada a la tarda, però molt poc important. No tindrem cap precipitació. I les temperatures màximes aniran pujant. Aniran pujant. Màximes avui hi ha moltes, entre els 25 i 26, poder fins i tot 27 graus a les zones més càlides. Per tant, aquesta calor que s'intensificarà una mica ja a primeres hores de la tarda i al migdia. Seran uns dies molt suaus, uns dies que la calor començarà a fer-se notar. Això és tot. Que disfruteu d'un gran dia, un dia molt tranquil i amb una calor ja moderada. Moltes gràcies. Adeu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquest canvi de la previsió meteorològica. Nosaltres avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Emma Bassas i Judit Vila. Perdoneu per parlar sobre la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu de Codines, i després, com sempre, amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori. Això ho farà Ràdio Vic amb els Solidaris, i avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Germanament Sense Fronteres, en Ramon Bufí. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre turisme. Avui amb l'Isaac Muntades, on parlarem sobre la volta al Tour, però per el pas de Planoles. 3 minuts i tornem. Fins ara.
1: El nou FM, el nou so d'Osona.
21: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
22: Demà, una furgoneta per treballar.
21: I demà passat, un monovolum per viatjar.
22: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
21: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
22: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
21: Sigui on et porti el teu camí. Comença amb ALR.
23: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
24: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
25: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
26: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
3: La sisena hora.
26: L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa.
4: Comencem un nou
26: amb Miquel Giol i Eudald Puig.
5: Anuncia't al 9FM.
6: La màquina de casa.
7: 93-889-4949.
5: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
6: La publicitat més eficaç.
8: El 9FM. El nou so d'Osona.
9: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Hola, Ona, bon dia.
0: Va, que estem a meitat de setmana ja. Tenim el cap de setmana gairebé a tocar.
2: A tocar, ja olora. Ja olora dissabte, sí.
0: Exacte. Doncs va, explica'm, començarem per el diari de La Vanguardia, que hi ha la seva portada d'avui.
2: Avui hi ha dos protagonistes i tot va una mica de successos, podríem dir. Tot està relacionat amb la justícia. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un exvicepresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el Partit Popular rebutja la moció de censura que demana Vox. I la imatge destacada, doncs, Jonathan Andic, el fill de l'expresident de Mango, Isaac Andic, que va morir l'any 2024, segon, a causa doncs, de caure per un barranc...
0: D'un accident
2: a la zona de Montserrat. I ahir, doncs, va ser acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. Ara bé, Jonathan Andic va ingressar a la presó, però en poca estona va sortir-ne d'ella al pagar la fiança, que era d'un milió d'euros.
0: Mm-hmm. Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
2: Que igual, utilitza la mateixa estructura que La Vanguardia. Titular, fa cas a Zapatero, que diu: Zapatero, imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències, el jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'exvicepresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. I la imatge, doncs, la mateixa que veiem, una de les que també van ser doncs molt visibles ahir, que és l'hereu de Mango acusat de matar el seu pare i se'l veu acompanyat de dos Mossos d'Esquadra amb les mans emmanillades i ingressant a la presó, malgrat que després, com també hem dit ara, va sortir al pagar la fiança d'un milió d'euros i ara mateix està en llibertat provisional.
0: Seguim per la portada del periòdico, que segueix per la mateixa línia.
2: Així és, el titular. El jutge investiga Zapatero per el cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. I a la imatge doncs, es veuen d'esquenes a Illa i Junqueras, doncs, després d'aquest pacte per als pressupostos de la Generalitat, on ara falta acabar-los de lligar amb els comuns. I en menor mesura també el periòdico destaca que el fill d'Isaac Andic va ser empresonat com a principal... és l'únic sospitós que hi ha com en aquest cas, i el que llegim és Jonathan Andic en llibertat amb fiança investigat per l'homicidi.
0: Andreu, aquest repàs de portades dels diaris catalans parla del Punt avui.
2: Virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc pandèmic. Ja ho veiem, que el Punt avui, el seu tema principal en portada, no fa referència a Zapatero ni als pressupostos o al cas de Jonathan Andic. Però és un tema d'actualitat pura i dura, ja que fins fa uns dies tots els mitjans obrien els seus noticiaris amb el tema de l'antivirus. Per
0: Exacte.
2: Tant, és un tema també de...
0: De l'actualitat recent.
2: Sí.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, que tots aniran per la mateixa línia.
2: Titular clar. Zapatero imputat. L'Audiència atribueix a l'excap del govern tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La investigació sosté que l'exdirigent socialista va cobrar gairebé 2 milions a través de la trama. El jutge li imposa a la creació d'una societat a Dubai per canalitzar el cobrament de les comissions. I a la imatge doncs, es veu a Zapatero on se'l veu donant explicacions a causa d'un vídeo que va difondre ahir a causa d'aquesta imputació per aquest cas. Per tant, bé, ja veurem com evoluciona tot i ara passem als diaris conservadors, Ona, que aquí segurament seran més... més contundents i més durs.
0: Comencem per El Mundo, Andreu.
2: Casat, el comissionista internacional Zapatero. El jutge l'imputa de ser al vèrtex d'una trama organitzada per enriquir i rescatar Plus Ultra. La xarxa corrupta va actuar a Espanya i a Venezuela, Xina i els Emirats amb un amor, petroli i divises. L'expresident i les seves filles ingressaran van ingressar almenys 2 milions i ell va aconseguir crear societats de offshore, perdoneu. I bé, la justícia doncs, l'investiga per primera vegada un exvicepresident per corrupció, això és el que destaca la portada del Mundo, i la imatge és una captura d'aquest vídeo que va publicar ahir l'expresident a les xarxes. I també aquí al Mundo doncs, destacant el cas d'Isaac Andic, on es veu el fill emmanillat ahir entrant a la presó, i la seva obsessió per als diners i tres visites al lloc de la caiguda acorralen a Jonathan, que això són els indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. Tres visites abans en el mateix lloc on es va cometre el suposat crim, perquè encara hem de parlar de suposat, i que també a l'obsessió per als diners i d'aconseguir l'herència del seu pare, que evidentment era milionari, la cinquena fortuna a l'estat espanyol, doncs sumant i lleguen caps porta a pensar que no va ser un accident, sinó que un crim.
0: Doncs, Andreu, seguim per la raó.
2: Zapatero i unes declaracions seves d'aquest vídeo que va publicar i són el titular de la raó. Mai vaig agafar ninguna gestió per al rescat de Plus Ultra. El jutge situa l'expresident, al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències que va desbloquejar. L'exlíder del PSOE va difondre un vídeo en la seva defensa i recalca que els seus treballs estan tots declarats. I la imatge és la mateixa, ahir durant aquest vídeo que va publicar.
0: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC. Una portada molt contundent.
2: Molt contundent i una tipografia molt gran perquè tothom sàpiga el que passa.
0: Zapatero... Sembla gairebé... Un moment, Andreu. Sembla gairebé les típiques imatges de es buscar un criminal.
2: Sí. De fet, sí. És per on va la intenció d'aquesta portada d'avui de l'ABC. Zapatero va liderar una trama criminal. El jutge l'imputa després d'investigar la Fiscalia i la UDF, Organització Delictiva de Tràfic d'Influències i Falsedat, documental pel blanqueig de capitals a Plus Ultra. Va utilitzar la seva secretaria per crear una societat fantasma a Dubai per canalitzar fons. Va manar el seu soci pressionar en el nom al comitè de la CEPI que hauria aprovar el rescat. I a la imatge doncs, és Zapatero, que va assegurar ahir que mai ha realitzat ninguna gestió en relació del rescat de Plus Ultra.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, bona.
3: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 2:15. I avui a l'entrevista parlarem sobre arts escèniques, d'aquelles que es fan al carrer, que són populars i que costen al teatre, la dansa i tot tipus d'art a tothom. I ho farem amb Emma Bassas i Judit Vidal, organitzadores del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu, que enguany arriba a la seva 8a edició. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
4: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, ara ja tinc aquí a la Emma i a la Judit. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí.
7: A tu, per convidar-nos.
4: Bé, com esteu?
7: Bueno, nervioses o bé? No, estem bé.
4: Estem nervioses? Tot alhora, una mica?
7: Estem contentes.
4: Vale, clar, arribeu a la 8a edició d'aquest Festival d'Arts Escèniques del Ganxo. Expliqueu-me una mica què li espera al públic en aquesta 8a edició.
7: Va, Judit, tu?
11: Bueno, és una 8a edició que ens sembla que és com bastant complerta en quant a diferents tipus d'arts escèniques, en veritat, i amb un plat de tarda bastant potent, crec, no?
7: Sí, el Ganxo ens agrada que el públic pugui veure pues, això, diferents tipus d'arts escèniques, no? Des del circ, clown, dansa... què més tenim aquesta edició? Bueno, varietat d'arts escèniques.
11: I és un any molt participatiu. Pensem que les activitats de matí sempre les enfoquem com més a primera infància o més públic familiar.
7: Sí, més petitons.
11: Tot i que, evidentment, tot el dia és per tots els públics, sobretot això, públic familiar, però per tots els públics. Però aquest any al matí és com bastant centrat en més petits i amb una participació abans de migdia bastant xula a nivell de dansa, perquè s'animen les famílies des de grans i avis i nens. Molt xulo. I la tarda intensa, tenim una programació de circ i clown bastant potent.
4: I com ho feu? Vull dir, clar, m'esteu parlant de dansa, de circ, de clown, de teatre. Com és gestionar tot això? Perquè al final tot passa al carrer.
7: Sí,
4: I també com escolliu o us arriben a vosaltres les propostes?
11: És molt divertit perquè ara ja ens arriben les propostes. De fet, la veu de que el ganxo funciona i de que el ganxo ja fa 8 anys que corre va entrar a les companyies i ens van arribar moltes propostes molt interessants. I llavors és molt xulo veure com al principi, que la nostra feina era buscar, ara les coses arriben i podem triar entre un munt de propostes molt interessants.
7: Sí, no fem convocatòria oberta nosaltres, sinó que com que ens dediquem també en el món del teatre i anem a veure fires i estem també amb altres llocs on hi ha companyies, també veiem doncs, molts espectacles i el ganxo ja ressona, el que diu la Judit, i llavors entre que veiem o ens envien o això, doncs anem triant. Ara és més difícil,
11: sí,
7: eh?
11: Sí, perquè hi ha molta oferta, en realitat.
7: Sí, molts espectacles i molt xulos tots. Sí. I els espais, Sant Feliu, el que no té són molts terres plans i grans.
4: Sí,
7: i llavors, cert. Clar, moltes companyies necessiten doncs, un terra llis, gran, sense... I això ens costa per trobar espais a Sant Feliu. Llavors també ens adaptem entre les propostes, busquem propostes que càpiguen els espais que puguin quedar les propostes, no sé, és tot un puzzle, no?, que sí, durant que tot l'any anem...
11: Que els recorreguts dins del poble siguin interessants, ara portem un temps que estem bastant centrats amb un espai principal que és a Can Xifreda, perquè és un espai que ens possibilita tenir zones a prop que ens funcionen per
7: sí,
11: aquestes característiques.
7: I hi ha ombra, perquè també ara la maig ja fa caloreta.
4: Sí, cert.
11: Sí. Però...
7: Sí, llavors fem servir molt sovint el Gurugú últimament i ens n'anem a baix també a l'Skate, que és una zona, plana.
4: Plana.
7: De fet, hauríem de fer tot a l'esquell.
11: I l'altre és que, com que cada vegada hi ha més públic, també necessitem espais que hi càpiga aquest públic sí. i que pugui veure els espectacles en condicions. I llavors, bueno, hem d'anar com intentant quadricular tot aquest puzzle de peces.
7: Sí. Sempre ens centrem una mica en el centre del poble, eh? Tampoc sí. ens n'anem molt lluny perquè tampoc hi ha els espais...
11: Però havíem usat el pati de Can Buixó, justament.
7: Can Buixó,
11: i ara sí. no hi cabríem, a Can Buixó.
7: No.
4: I clar, jo una de les preguntes que em faig és com és d'important que hi hagi festivals, ja no només aquí a Sant Feliu, que també, però com és que d'important que hi hagin festivals d'arts escèniques al carrer que siguin populars i accessibles per tothom?
7: Super important.
11: Descentralitzar la cultura Total. És important. I sortir de Barcelona per veure coses interessants és important.
7: Sí.
11: I aquest és un dels nostres principals eixos, també, no? Que la cultura arribi, cultura de qualitat i espectacles que potser no veuríem si no anéssim més enllà de Sant Feliu.
7: I ara hi ha molts pobles que està fent aquest tipus de festival. Nosaltres també ens vam ajuntar amb el Giracirc
11: I amb
7: el Pixet de Riure del Pens i el Giracirc d'aquí Collsospina, doncs això per crear una mica més xarxa, més que hi ha molts pobles i poder compartir companyies o maneres de fer, no?
11: És important tant pel públic com per les companyies mateixes, també, perquè al final, que contra més circuit de festivals hi hagi, més possibilitat de mostrar els seus espectacles, no?
7: Clar, i que et vegi públic diferent.
4: I jo em pregunto, clar, 8 anys del Festival Ganxo, 9, en pandèmia, sense comptar, seria 9, però hi ha pandèmia pel mig. Us esperàveu portar 8 edicions en aquella primera edició?
7: No, mai ho hem pensat, no?
11: No,
7: jo crec que no.
4: Heu anat...
7: Anem fent.
11: Fluint.
7: Sí, igual arribarà a veïn i... Sí.
11: Sí, la veritat és que per mi és molt xulo que continua sent una cosa entre dues amigues que anem fent i que l'Ajuntament ens hi ajuda... I que el tirem endavant amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que la primera vegada, que no s'ha convertit en una cosa de, com institucionalitzada,
7: sí,
11: diguéssim.
7: Com de feina, no?
11: Sí.
7: Sí.
11: Continua tenint aquest aire...
7: I sí que cada cop hi ha més gent, però jo crec que el ganxo és xulo perquè encara té aquesta cosa íntima, no? Aquesta cosa que no és un festival molt gran. i això és ideal.
4: Clar, em dèieu no, que encara no és un festival molt gran. Com, és que jo em pregunto també, com ha evolucionat? O sigui, quina és l'evolució que vosaltres trobeu com a organitzadores del ganxo des del primer fins i tots aquests anys que han anat passant 8/9?
7: Com?
4: L'evolució que ha tingut el festival ganxo des dels inicis fins ara. Què ha canviat? Què heu notat diferent?
7: O sigui, que no ha canviat gaire, no? Ha canviat el públic.
11: Ha canviat el públic. A nivell d'essència i d'estructura i de...
7: És el mateix.
11: És el mateix, però sí que potser hi ha anys que intentem anar posant com companyies una mica més... Va, aquesta que...
7: Sí, o de què té més nom, sí. O...
11: Però en realitat és el mateix, és el públic que ha variat molt. Ha variat molt. Vull dir que cada vegada ve més gent que dius aquesta gent no està...
7: Sí, que no coneixem. Sí, vale. Sí. Clar, al principi sabies les famílies, o sigui, coneixies una mica la gent.
11: Sí, però ara, cada vegada com... sí. Que tenim 300 persones de públic i que va un augment i és molt xulo veure com creix.
7: Sí, i és això, anant quan ens movem per feina nostra de fora i el ganxo! O sigui que dius, ostres, ja va tenint el seu...
11: Sí.
7: Però bueno, tampoc volíem morir d'èxit, eh? No?
11: No, vull dir que ens sembla que...
7: Està bé així.
4: Així està bé.
11: Sí, és xula la mida que té.
7: Sí.
11: Permet disfrutar a tothom, nosaltres com a organitzadores i el públic també, perquè al final també, com que els espais és el que dèiem, que tampoc no són tan grans, el públic pot veure i tot és com molt proper, molt familiar, és com un dia molt festiu.
7: I les infraestructures del poble, no? També sí. Que l'Ajuntament... quan munta tot, vull dir que si hagués desbordés, es complicaria
11: sí.
7: Tot una mica.
11: Treballem amb voluntaris del poble també, que fan de regidors d'espai i també la

0: Clar, tot tenen lo seu. Igual sí. Pots dir, uau, és que... Jo què sé, és que aquest, uau, no? Té una estructura,
1: un
0: però...
1: Que bueno. Té una estructura aquest any molt diferent del que hem fet fins ara.
0: Això sí. Sí, a la Còrcoles, que ella fa...
1: Es fa funambulisme.
0: Funambulisme, i llavors... És molt guau.
1: Serà una mica impressionant, sí. Però és veritat que al final tots tenen...
0: Exacte.
1: Algun punt que és interessant. De fet, fins i tot aquest any tenim una companyia que ve portar el seu espectacle en creació i ens el ve oferir per fer una prova. Vull dir que no és un espectacle acabat,
0: sí,
1: però tenen teatre. Ganes de provar-ho en un festival i els tenim aquí.
0: Tenim pallassos com el Rompi Records, l'Abraham, i les cacofòniques ens faran a l'inici també d'animació i despertar el poble. Tenim dansa amb la Sia Moveo.
1: Sí, que en aquest cas és participatiu. Moltes ganes de que us animeu.
0: Palanca, amb el Theatre al Palo, que sí. També no ho hem portat mai,
1: no,
0: un espectacle així.
1: No, aquest tipus de circ encara no ha arribat. Tenim la Breaking Broken, que aquesta és una actriu... Ella és anglesa.
0: L'Amèlia, sí, l'Amèlia ha estat a Festivalots, sí.
1: Fa circ amb Maros. Interessant.
2: Sí, hi ha propostes per tothom.
0: Exacte.
2: I per triar i remenar.
0: Sí, sí.
2: Pel que estic veient.
0: Tenim el Dudu, el Dudu Arnalot, que fa Forat, que també ha guanyat un premi recentment. I Hegmo, que és més per petitons, però per tota la família.
1: Sí.
0: Tenim de tot. I food trucks, espais de food trucks al Xifreda.
1: Important. Aquest any afegim una food truck nova.
0: Afegim
1: una food truck de gelats i batuts i smoothies, així, per anar passant la tarda i la caloreta. Així.
2: Exacte, que va molt bé. I ja per acabar... el públic que vingui, què voleu que s'endugui d'aquest festival?
1: Que s'endugui...
0: Que s'enamori, no?
1: Sí,
0: de l'arte.
1: Que s'enamori de l'art, sí. Que s'endugui aquesta màgia que té passar un dia de cultura envoltat de comunitat.
0: Sí, tot gratuït. Que camines, veus espectacles en espais pues que potser no són convencionals, no?
1: Compartir el dia de festa cultural, al final, que ho deixin.
2: Doncs Emma, Judit, moltíssimes gràcies. Em quedo amb aquesta frase de gaudir de l'art gratuïtament al carrer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me aquest matí aquí a Ona Codinenca i al Territori 17. Espero de debò que vagi molt bé el Festival del Ganxo, que es farà el 30 de maig.
0: Això no ho hem dit, eh?
2: El 30 de maig aquí a Sant Feliu de Codines. Sí. Així que moltíssimes ganes de veure'l i que el gaudiu i que tothom el pugui gaudir.
0: Va, veniu, gràcies.
1: Merci.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: Doncs cada cop són més les persones que opten per incorporar els animals a les teràpies i el cavall no és només un dels animals preferits de molta gent, sinó que és un dels més adients per a aquest tipus d'activitat, no, Enric Rubió?
1: Així és, Ona.
2: I és que, si us dic equinoteràpia, ja no és un terme desconegut per ningú, com passava fa poc més d'una dècada. I és per això que avui volem parlar amb una cardedeuenca, la Joana Puig, de Maya Equinoteràpia, terapeuta ocupacional, que, tot i ser molt jove, ja porta una pila d'anys treballant colze a colze amb aquest noble animal, perquè ens expliqui tots els detalls de la seva feina i dels beneficis que porta a tothom. Fins i tot a la tercera edat, ja ho veureu. Molt bon dia, Joana, i moltes gràcies per rebre'ns a casa teva, o millor dit, a casa vostra, ja que no estem sols aquí. Com estàs?
3: Molt bé, bon dia, Enric. Moltes gràcies per venir.
2: En primer lloc, qui ens acompanya? Com es diuen i qui són aquests cavalls o eugues que tenim aquí al costat?
3: Doncs mira, aquí tenim 7 cavalls. Tenim, bueno, de fet, tenim 2 cavalls i 5 eugues. Tenim, per una banda, l'Àrtrax, que és aquest d'aquí tan gros. Llavors tenim la Daisy, que és aquest poni més petitonet que viu amb l'Àrtrax. En aquest altre tancat d'aquí tenim 3 eugues, que són la Lluna, la Blanca i la Tinker. I més enllà hi ha el Tom i la Negrita.
2: No són pocs.
3: No són pocs, no.
2: Això porta feina. Segur que t'ho estimes moltíssim, però porta feina, eh?
3: Sí, moltíssima, perquè, clar, a banda de fer sessions d'equinoteràpia, els cavalls mengen, fan caques, se'ls ha de posar un munt de coses, vaja.
2: Que sou una mica especialistes en tot, jo crec, que també quan us dediqueu a això, també a veterinària, en part. Una pregunta per la que sempre m'agrada començar, Joana, és pels inicis de tot plegat. Com vas sentir que els cavalls eren la teva vida, o una part de la teva vida? I és que, pels que no coneguin la Joana, és una d'aquelles persones que està molt i molt activa dins del teixit associatiu de Cardedeu, d'aquestes persones que no sé quant de temps.
3: Doncs mira, jo, de fet, quan vaig acabar batxillerat, vaig decidir que faria dret. I jo vaig estudiar dret, vaig acabar la carrera i quan vaig acabar vaig dir, vale, ostres, no m'ha acabat de convèncer.
2: Vaig a un lloc completament oposat.
3: Totalment. Llavors no he acabat de convèncer, no sabia massa bé què fer.

0: I el que sí que tenia clar és que des de ben petita que jo estava envoltada doncs, de cavalls, estava cantant muntant i m'agradava moltíssim, i vaig pensar, ostres, doncs potser puc mirar de combinar una de les meves grans passions, que és el cavall, amb una part com més de, vaig pensar, com més de monitoratge, més d'ajudar els altres, i llavors vaig veure que fent un postgrau de teràpia assistida amb cavalls aquí a l'Autònoma, i vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, vaig a fer aquest postgrau. I jo vaig fer aquest postgrau, em va agradar moltíssim, era un any doncs, que t'explicaven com funcionava doncs, la relació i el vincle amb el cavall per tal de treballar diversos objectius, ja fossin a nivell físic, a nivell cognitiu, a nivell conductual, i quan vaig acabar el postgrau vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, anem a muntar algú per fer quinoteràpia. Aleshores, paral·lelament, quan vaig començar com el projecte de Maya, vaig decidir començar la carrera de teràpia ocupacional, la qual també ja vaig acabar, i bueno, per tal de formar-me una miqueta més, perquè al final venia de la branca del dret, jo diguéssim.
1: Ja, bé que ens hagis explicat això, perquè volia preguntar com era la formació, no, en aquest àmbit, perquè ara segurament tenim aquestes opcions, però fins fa no massa segur que era un camp molt, molt, molt verge. Com van ser les teves primeres passes com a quinoterapeuta o terapeuta ocupacional?
0: Doncs jo me'n recordo que ho vaig passar una miqueta malament.
1: En casa d'Herrero, no?
0: Sí, exacte, com bé dius, no està massa legalitzat, no?, sobre quin ha de ser el camí a seguir. O sigui, diguéssim que tu tens clar que si vols ser metge has d'estudiar medicina i que si vols fer de fisio has d'estudiar fisioteràpia, però al final quan vols ser equinoterapeuta, bueno, no existeix una carrera com a tal, hi ha molts cursos, hi ha postgraus, hi ha màsters de teràpia assistida amb animals, i una assignatura és amb cavalls, i no saps massa bé doncs, quin camí has de seguir. I tampoc, per tant, no hi ha com un temari de dir, ostres...
1: Estipulat, no? ABC
0: exacte,
1: i ets...
0: Exacte, sinó que tothom al final, depèn del que hagis fet, doncs seràs un tipus d'equinoterapeuta o tindràs una altra metodologia. També al final, doncs, és diferent si ets equinoterapeuta, però de base tens una carrera més física, com ara fisio, o si vens de base de teràpia ocupacional, o si tens psicologia... I, per tant, jo em vaig trobar una miqueta que jo venia de la branca del dret. Jo no havia fet mai res de l'àmbit de la
1: salut. Com aplico les lleis de...
0: Clar, jo vaig fer una miqueta. A més, clar, jo vaig acabar aquest postgrau que m'ho vaig passar molt bé, va ser molt xulo, però sí que al final, doncs, jo crec que si vens d'una altra carrera, en treus molt més profit, però jo venia de dret i clar, acabo el postgrau i em diuen, molt bé, ets equinoterapeuta, pots començar. I vaig dir, uah, que xulo. I just uns amics obrien un restaurant rural i em van dir, ostres, que guai, porta aquí un parell de cavalls, que serà molt xulo. I els vaig dir, ostres, doncs vale, però puc fer sessions d'equinoterapia. I sí, que guai, que seria, que xulo, que xulo.
1: Una mica sinergia, no?
0: Sí, exacte. I llavors, ja per començar, me'n recordo que em vaig mudar cap allà al febrer amb un parell de cavalls i al març tancàvem per Covid.
1: Patam! Que tot anirà bé.
0: Bueno, llavors, em va servir també, t'he de dir, per poder anar començant la carrera de teràpia ocupacional, perquè recordo la primera persona que va venir amb autisme, que jo ho vaig passar fatal. Però fatal de dir, uau, allà em vaig adonar compte de, ok, jo he fet un postgrau de quinoterapia, potser soc quinoterapeuta, però jo no
1: ara
0: sé.
1: Ara comença la feina, no?
0: Clar, jo vaig dir, ostres, jo puc dedicar-me a fer, en tot cas, equitació adaptada, però jo no és el que vull fer. Jo vull tenir una metodologia, una manera d'intervenir que tingui sentit i coherència, que tu puguis sortir d'allà dient estem anant a treballar uns objectius. Que no sigui, ostres, ve gent amb autisme i venen aquí a passar-s'ho bé, a muntar cavall, i òbviament, com que he fet un postgrau, tinc una sensibilitat, una manera de treballar que els hi pot anar bé. No, que sigui... Jo no volia això, jo volia un... No, hem de treballar uns objectius. I allà va ser on les primeres persones que em van venir amb autisme, jo, bueno, em tremolaven les cames a dir merda. No sé si estic anant a treballar alguna cosa concret, no? I em sentia una miqueta... Bueno, una miqueta impostora, no? Allà enmig, a dir, ostres, no sé si puc estar dient que estic fent equinoterapia. I llavors d'aquí va ser com vaig dir, no, he de buscar una carrera que em permeti tenir una metodologia.
1: Curiosament, sempre que s'intenten fer les coses molt, molt ben fetes, sempre hi ha com aquest síndrome de l'impostor, no?
0: Sí,
1: que no s'hauria de tenir moltes vegades, però sí. S'ha de dir que venies del dret, però tens un llarg bagatge a nivell associatiu i laboral també,
0: sí,
1: en monitoratge, també, que això que ho sabem. Per què un cavall i no un gos o un gat o vaques, per exemple? Segur que cada animal aporta els seus beneficis, n'estem convençuts, però què trobem en aquest animal, de fet, apreciat i estimat a nivell mundial, podríem dir, per totes les cultures i inclús religions, podríem dir?
0: Jo a nivell personal, o sigui, al final, jo quan explico que faig la quinoteràpia, a vegades a mi molta gent em pregunta, mira, escolta, que he vist un documental, he vist que la quinoteràpia funciona superbé, m'agradaria venir amb el meu fill o filla. I jo al final el que explico sempre és... Ostres, vale, al teu fill o filla li interessen els cavalls? Li agraden? Sent algun tipus de curiositat? Llavors la gent em diu, no. I dic, ah, i què li agrada? Em diuen, ah, li encanta tocar la bateria, li encanta la guitarra. I dic, doncs apunteu-la a fer musicoteràpia.
1: I de per la música,
0: clar. Exacte. Llavors, per mi el tema de per què els cavalls... A mi em funciona molt bé parlar de que cada una de les persones tenim una motivació. i que si el que et motiva, si el que t'estira, el que et fa sortir del llit, el que et fa tenir ganes de treballar són els cavalls al món rural, endavant, doncs anem a mirar de fer quinoteràpia.
1: No pretis per una part que potser està erma, no, dins de cadascú, com els diferents tipus d'intel·ligència, etc.
0: Exacte, llavors per mi el cavall funciona com a element motivador. Llavors tema a banda, no? Òbviament, amb el cavall com a element motivador pots treure'n moltes cosetes. Al final és un animal molt gros que et permet, doncs, sobretot a nivell conductual. No és el mateix una persona que vingui amb agressivitat o que vingui, doncs, amb temes comunicatius, treballar amb altres persones o treballar amb uns cavalls que són molt grossos, que generen molt de respecte, que a vegades imposen, que generen certa por i que, per tant, vulguis que no, et fan estar molt presents en el moment que estàs treballant perquè no et permets despistar-te, no? Quan estàs amb un sentit d'alerta activat perquè, ui, que tinc un animal molt gros al meu costat...
1: Tots els sentits a punt allà, eh? Sí, sí.
0: Exacte, llavors, òbviament, pots treure moltes cosetes. Els cavalls també són molt sensibles. I al final, així com els gossos... Jo tinc gos, eh? I m'encanten. Però així com els gossos, diguéssim, que són molt lleials, no? De dir, ostres, tu li pots fotre un crit a un gos i si és el teu gos, vindrà. I tu li donaràs una miqueta de pa, una miqueta de qualsevol cosa i el gos estarà content. I quan arribes a casa, el gos sempre està content de veure't.
1: El cavall...
0: El cavall no. Tu arribes a veure els cavalls, estàs de mal humor, estàs enfadat, i el cavall no et ve a veure. El cavall se'n va. Volguem dir, jo no vull aquests problemes. I en canvi, el contrari, no? Quan estàs amb calma, estàs amb tranquil·litat... Ostres, tu estàs allà, vas veure els cavalls venen. I això és una cosa que a vegades no es creu, eh? I costa molt d'explicar-ho. La gent diu, ostres, i com és això? Per què? Dic, doncs no ho sé.
1: Però és així. De fet, potser així. Podríem dir que com aquest vincle, no?, que hi ha amb els gossos, a vegades és com més dogmàtic, no? És més
0: sí.
1: I amb els cavalls és un vincle molt profund, realment, i que només coneix qui ha treballat o qui ha estat i que costa d'explicar, no?
0: Sí, una mica.
1: Quin tipus de teràpies i o activitats dus a terme? Perquè trobem dos grans pilars dins de la teva web, podem veure, diverses subcategories també, ja que t'he preguntat molt per la quinoteràpia, però no pel coaching, que també és una part fonamental que treballes, oi?
0: Clar, jo sobretot faig quinoteràpia, però en el moment que vaig decidir tirar endavant el projecte de Maya, jo em vaig plantejar, ostres, doncs què volia, no, aconseguir amb Maya. Jo em vaig plantejar dues coses principals. Per una banda vaig dir, vull intentar aconseguir que la quinoteràpia estigui a l'abast de tothom i per tant que tothom se'n pugui beneficiar de les teràpies assistides amb cavalls. I per altra banda també el que volia aconseguir era, doncs, mirar de fer arribar coneixements sobre el món dels èquids, sobre el món dels cavalls, i que per tant la gent comencés a entendre que sí que tenim unes hípiques molt convencionals, des d'on s'ensenya una hípica, no?, una manera de muntar molt tradicional, i jo que volia era que la gent pogués entendre que hi ha altres maneres de vincular-se amb els cavalls, que hi ha altres maneres de muntar, i això passa per fer molt de treball peu a terra, perquè la gent entengui que aquests cavalls necessiten unes cures, que aquests cavalls necessiten també, doncs, menjar, necessiten...
1: Un tu a tu més real, no?
0: Sí, exacte. I llavors... Des d'aquesta segona perspectiva em vaig plantejar que el que podia fer, doncs, era, a part de les sessions de quinoteràpia, fer, doncs, sessions de... Sí, a la web posa coaching, no sé si coaching és la paraula o no, a vegades...
1: Tothom ho entén una miqueta,
0: sí,
1: avui en dia,
0: oi? Sí, sessions com més de coaching, a vegades venen grups de famílies, a vegades grups d'amics, i llavors també el que fem, doncs, és... Venen moltes escoles, venen, bueno, grups de caus, d'esplais, i clar, amb aquests grups jo no faig sessions de quinoteràpia, perquè no venen a treballar cap objectiu terapèutic, però el que sí que venen és, doncs, d'aprendre del món dels cavalls una miqueta.
1: D'alguna manera potser sí, llavors, no?
0: Sí. Com... Sí, estic convençuda que el món dels cavalls beneficia tothom que s'hi envolta. Però al final sí que és veritat que la diferència per mi entre un coaching i una quinoteràpia és que hi ha uns objectius terapèutics al darrere o no.
1: Correcte. És possible que hi hagi gent que amb teràpies convencionals potser no hagi trobat una sortida com esperava. I que la quinoteràpia sigui precisament el que necessita. És així?
0: Bueno, és un mite el que et deia abans, no? Això ja em veia també de la part més de teràpia ocupacional, no? Però per mi és molt important trobar aquesta motivació. Vull dir, al final, com éssers humans, som éssers ocupacionals, això vol dir que ens agrada fer coses, vull dir, crec que tu estàs aquí per això.
1: Així
0: no, vull dir, ens agrada fer coses. I hi ha coses que ens motiven, i que potser no sabem bé per què, però hi ha coses que ens fan aixecar del llit, que ens fan tenir ganes de viure, que ens fan tenir ganes de moure'ns. I moltes vegades el fet de treballar amb aquestes motivacions és un element essencial que el que permet és, ostres, doncs anar a treballar molts objectius terapèutics a través d'aquestes motivacions. Aleshores, potser sí que és cert que pot haver-hi persones que potser no han trobat encara aquesta motivació que els fa aixecar-se del llit, que no han trobat això que diguis, uah, això em fa vibrar, això em fa tenir ganes de viure i de moure'm i de córrer i de treballar cosetes, no? I moltes vegades la motivació no apareix en anar a un fisio convencional o en anar a un despatx de psicologia convencional. I moltes vegades, doncs, que òbviament s'hi ha d'anar, eh? Que la gent no malinterpreti, vull dir, jo no vinc a substituir cap tipus de teràpia.
1: Però està oberts a tot.
0: Sí, exacte, però sí que és cert que moltes vegades, ostres, doncs, mirar de complementar el tipus de treball que pots fer en un espai tancat de psicologia o d'afició, amb, ostres, doncs mira, és que un cop a la setmana, un cop cada 15 dies, me'n vaig a muntar cavall i me'n vaig a aprendre coses sobre cavalls. Pot ser un element motivador, que el que fa és, bueno, sí, estirar de la corda, fer-te aixecar del llit.
1: Volia preguntar, i és que donat els problemes que hi ha aquests últims anys a muntanya, degut a la seva massificació, i no parlem de massificació d'animals, malauradament, encara que alguns ho vulguin fer veure així, com hem d'actuar davant de cavalls en llibertat a la muntanya? No dic cavalls salvatges, perquè malauradament ja fa segles que ja, no en tenim aquí a casa nostra. I més sé que tu també de muntanya saps que encara deus estar cansada de les últimes que has fet.
0: Jo, mira, la meva recomanació quan ens trobem cavalls a la muntanya és no acostar-los-hi. Però de la mateixa manera que si et trobes guineus de lluny, que no voldràs acostar-t'hi. O sigui, potser ens farà il·lusió a dir, ostres, que guai, guineus, em vull acostar, els hi faig una foto.
1: Seguir cadascú el seu camí.
0: Cadascú el seu camí. Però igual que qualsevol altre animal a la muntanya. Ja no per un tema de que sigui perillós o no, sinó per un tema de ser respectuós. Llavors, de dir, ostres, jo moltes vegades em trobo cavalls a la muntanya i la gent diu, ai, però costa a ti, tu que en saps? Dic, no, jo com que en sé, doncs jo em quedo de lluny, els veig, m'encanta, i els vaig pasturant, i potser t'hi pots acostar, els hi fas una foto de més a prop, però òbviament, jo desrecomano totalment el fet d'acostar-t'hi, pujar-t'hi, a part de que t'hi pots fer mal, perquè són cavalls que potser no estan acostumats al contacte amb les persones. Bueno, sembla que és ser com desrespectuós, no?, amb l'entorn que t'envolta.
1: No són les nostres joguines, i ho conservem
0: no,
1: així tot sempre, malauradament.
0: Exacte, sí, sí.
1: Joana Puig, quinoterapeuta i terapeuta ocupacional, si ho he dit bé,
0: sí.
1: Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i res, esperem que vagi molt, molt bé i que segueixis duent a terme totes aquestes teràpies que realment tan bé fan i que cada vegada, per sort, són menys tabús en la nostra societat.
0: Moltes gràcies, Enric, per venir. Qualsevol dubte, aquí em teniu.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Ja ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.
4: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

és As It Was de Harry Styles, i és que el 20 de maig del 2022 l'artista britànic va publicar el seu tercer disc en solitari, Harry's House. Les característiques d'aquest treball van ser bones i això es va acabar reflectant als Grammys. Allà va guanyar els premis a l'àlbum de l'any, millor àlbum de pop vocal i millor producció de l'àlbum no clàssica.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Atenció, que quan és festiu a Barcelona i fent gala de barcelonacentrisme, Rodalies reprograma tota l'oferta de dilluns que ve per ser festa a la capital catalana. Així doncs, per exemple, les línies R1, R2 Nord, R2, R2 Sud, R3 i R8 hi haurà horari festiu i a la línia R4 hi haurà horaris especials de dia festiu, però amb reforç al matí, mentre que les línies R11, R13, R14, R15, R16, R17, RT1, RT2, RL3, RL4 i RGU hi haurà horari feiner. La veritat és que si no és festiu a tot el país no entenc que es facin aquestes distincions. Hi ha gent que potser viu a Barcelona però treballa fora de la ciutat i potser li han suprimit el tren que agafava per anar a treballar. En fi, esperem que no siguin molts casos. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem amb la secció de solidaris de Ràdio Vic. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés a l'habitatge i lluitar contra el despoblament. Laia de Déu, una codinenca.
3: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies els pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs segons el beneficiari. D'una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o de familiars rebran entre el 10% i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 i 20.000 euros per habitatge. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o a habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat i als municipis declarats d'especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipis rurals d'atenció especial i Calders es considera municipi rural. Només que Castellterçol i Mollà queden fora en tenir més de 2.000 habitants. Gallifa, al Vallès Occidental, també és declarat com a municipi rural d'atenció especial.
2: I enguany s'ha celebrat la cinquena edició de la Mostra de Valls de Cardedeu, la qual està marcada dins del Cardedeu Valle i també del Dia Mundial de la Dansa. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: La jornada ha esdevingut una oportunitat per generar trobada i comunitat al voltant d'aquest art, sovint invisibilitzat per contra d'altres disciplines artístiques, i que Cardedeu, any rere any, guanya més adeptes. Escoltem a Jordina Blanc, tècnica de cultura.
5: Has de crear sinergies entre totes les entitats, col·lectius, escoles de dansa que a Cardedeu ballen. Era un acte que, al voltant del Dia Mundial de la Dansa, és una disciplina que cal acompanyar-la, tutoritzar-la amb totes les energies que des dels diferents àmbits puguem, perquè de manera natural es vagi creant aquesta trobada.
4: En la trobada d'enguany han participat fins a 8 entitats diferents. Yesbel Pitueli és presidenta de l'associació MEC, una d'elles.
6: Mira, a mi una de les coses que més em motivava per crear això era ensenyar que la dansa existeix, perquè a vegades és com el cosí pobre de les arts, que aquí a Cardedeu hi ha molta dansa i fer-la més visible, que es vegin entre els grups, perquè a vegades un balla i es pensa que és únic en el món, i això és una manera de trobar-nos, fer sinergies, conèixer-nos uns als altres, i veure que és una cosa intergeneracional, que veus que hi ha petits, mitjans, grans.
4: La mostra ha tornat a convertir els pinatons en un espai de trobada intergeneracional i d'intercanvi cultural a través de la dansa. Amb estils i propostes molt diverses, les entitats participants han posat en valor el poder del ball com a eina d'expressió, cohesió i comunitat en una edició que consolida el creixement i l'arrelament del Cardedeu Ball al municipi.
2: I com ens explicàvem feia una hora, el Col·legi del Roser de Sant Julià de Vilatorta es veu immers en una polèmica per la implantació de l'uniforme escolar, que el centre aplicarà a partir del curs vinent. Tot i que hi ha un consens en majoritari, un grup de famílies es va concentrar dilluns davant del col·legi per expressar el seu malestar amb la decisió i la falta de comunicació que hi ha hagut entre ambdues parts, Andreu.
7: A les 5 de la tarda i coincidint amb la sortida dels alumnes del Roser, prop d'una vintena de pares va mostrar el seu desacord amb la implementació de l'uniforme que el centre ha presentat de cara al curs vinent. La manifestació duta a terme per un col·lectiu de pares independents a l'AFA reclamava que aquesta mesura s'hauria d'haver anunciat abans del període de preinscripció. Sentim a Lorenzo Proya.
8: El novembre se'ns va informar que hi hauria una implantació d'un uniforme en el col·legi a partir de l'any que ve i molts pares no hi estem d'acord i des del novembre hem buscat moltes formes de seure i intentar tenir una interlocució com una comunitat escolar hauria de tenir amb la titularitat i això no ha sigut possible fins ara i això ha sigut una mica l'últim pas que podíem fer.
7: També van denunciar manca de diàleg. L'AFA, davant d'aquesta situació, assegura haver tingut discrepàncies amb el centre. Més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l'uniforme, reclamen poder mantenir un espai de comunicació amb la direcció. La presidenta de l'AFA, Judit Fontanet, ho explica.
9: L'AFA mai ha estat a favor ni en contra de l'uniforme. A més, dins l'AFA hi ha moltes opinions diverses sobre això. Sempre s'han respectat totes. L'AFA tan sols ha volgut escoltar unes famílies que ens estaven demanant ser escoltades. I ja està, i donar veu a aquestes famílies, a les que estan a favor, a les que estan contra, al final l'AFA representem a tothom. Quan tanques el diàleg amb l'AFA, també l'estàs tancant amb totes les famílies, perquè repetim que l'AFA al final no deixem de ser el pont entre les famílies i l'escola. Som aquest portaveu, i si tu tanques la porta a aquest portaveu, o sigui, l'estàs tancant a tothom.
7: Des del centre recorden que la mesura ja s'havia anunciat amb anterioritat. En parla Maiol Sanauja, gerent del centre i director de la Fundació Puig i Cunyer.
10: Quan es va produir el salvament d'aquesta institució, d'aquest col·legi, ja va anunciar que a mitjà, a llarg termini, acabaríem doncs, introduint aquesta mesura educativa. En un moment en què l'educació està en mínims històrics, entenem que aquesta mesura educativa fomenta el que pretenem en aquesta escola, que no és altra cosa que maximitzar el potencial de cada alumne. I això implica, bàsicament, procurar que cada alumne veiem el màxim de si mateix.
7: De cara al curs vinent, doncs, els alumnes del Roser portaran un informe.
10: Abans que acabi aquest tercer trimestre lectiu, farem públic l'uniforme, que ja la direcció pedagògica del centre ja l'ha vist i ja també l'ha validat, i per tant el farem extensible a tota la comunitat educativa, el presentarem oficialment. El projecte va creixent, que mira més de 260 alumnes, i també el volem fer extensiu als nous alumnes del Roser, que al setembre, 26, curs 26-27, doncs ja el portaran.
7: La implementació es farà de manera gradual segons les edats. Educació infantil es preveu un xandall amb calçat còmode. Els cursos de primària s'introduiran polo, jersei, pantaló fosc i sabates. I a secundària el polo se substituirà per una camisa mantenint la resta de peces.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, Estia Benestar de Sant Joan de les Abadeses ha impulsat una prova pilot de transport de cures per a la gent gran o amb mobilitat reduïda. Isaac Muntades.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadeses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
11: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre.
2: Doncs, com sabeu, cada dimecres a aquesta hora les centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. I avui la Laura Serrat parlarà amb en Ramon Bufí, president de Germanament Sense Fronteres. Sentim-los.
12: Avui coneixem les accions d'Agermanament Sense Fronteres, una entitat catalana que col·labora amb diversos projectes al Camerun. El president de la seva seu osonenca, Ramon Bofí, ens detalla les activitats que han ajudat a finançar des d'aquí i també les idees pel futur. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
13: L'objectiu és ajudar-nos a finançar projectes al centre del Camerun, sobretot projectes per a dones. Allà hi ha una... Això està al centre, pràcticament zona de selva, la major part, i allà hi ha un col·lectiu que està molt en relació amb nosaltres, que es diu Asafra, que vol dir Agermanament Sense Fronteres Africà, i aquesta gent organitzen dones amb cooperatives, amb grups de treball agrícola, cursos de formació, etc etc. I nosaltres, quan ells ens envien projectes que volen desenvolupar, nosaltres des d'aquí els estudiem i, si ens semblen correctes, cerquem el finançament perquè elles ho puguin tirar endavant.
12: En parlarem d'aquests projectes en marxa, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
13: I a nosaltres ens motiva una cosa tan simple com la solidaritat amb la gent més pobra del món, que no són la gent que hi ha a Catalunya, per suposat, que també n'hi ha molta. Jo estic a Càritas, també, i ho conec tot això. Però allà on hi ha la gent molt, molt més pobra, sobretot quan una visita, el que abans en dèiem el Tercer Món, els països en vies de desenvolupament, quan has vist la situació que hi ha allà, que no hi ha res de res, això et provoca solidaritat. I la gent d'aquí, tota la gent que ens recolza, que és molta gent, ho té molt clar també.
12: Ara sí, ja ens en feia alguna pinzellada, però quins són els projectes que hi ha en marxa actualment? Quines són les últimes novetats?
13: Mira, els projectes, faig un repàs del conjunt de projectes des que vam començar fins ara. Els primers projectes van ser construir una escola maternal en un poblat que no tenien res, cap tipus d'escola. Vàrem des d'aquí, vàrem fer recercar els diners. Vam construir l'escola i l'escola s'ha anat mantenint. Vam estar tot un temps pagant els mestres i tot. Ara és independent l'escola. Ja s'automanté amb el bisbat d'allà. Un és aquest. L'altre gran projecte era crear cooperatives de dones. De dones. Perquè havíem començat també amb cooperatives d'homes, però fallaven. Els homes no són seriosos ni l'Àfrica, ni l'Àsia, ni Amèrica del Sud. No aguanten els projectes. Vam continuar amb dones i ara hi ha una setantena de cooperatives de dones que cuiden un terreny del camp, que se'ls dona, que se'ls ajuda amb el planter, amb les eines, i cap d'un temps són totalment independents i poden mantenir la seva família i encara vendre productes sobrants. Un tercer producte serien pous d'aigua. A molts poblats no tenen aigua. Bé, tenen molta aigua, però completament corrompuda. Per tant, maten moltes criatures. I, per tant, fem pous d'aigua, se'ls fan ells, vaja, nosaltres els hi ajudem, se'ls fan ells, i l'aigua queda filtrada, un pou que és molt simple, un pou allà. Un altre és fer una espècie de formació d'escoles d'FP1 i FP2, que diríem aquí, de perruqueria, de mecànica. Això s'està ben en els inicis, això. I un altre projecte és, hi ha un centre de formació, que en diem centre de cultura, per formació de totes les dones amb les quals treballem, per formació per la canalla, pel jovent de totes aquestes regions. I l'últim projecte, ara està més tirant endavant, és tenir un centre on hi ha tot de maquinària. Maquinària simple, Maquinària molt simple per ajudar a l'agricultura d'aquestes cooperatives. Les dones aquestes poden demanar la maquinària, no perdem mai de tractors ni de res d'això, per suposat, La maquinària simple per fer funcionar les seves cooperatives. La venen a buscar, la fan servir, la tornen i és un intercanvi.
12: En aquest sentit, al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagi viscut?
13: Sí, mira, recordo que quan feia un temps que havíem fet tot el treball en pou sanitari, una noia que era infermera, diguem-ho així, ja no n'hi ha, perquè en aquesta regió n'hi ha ni metges, ni infermeres, ni farmàcies, res. Una noia que feia d'infermera en dos o tres pobles ens va dir: "Home, m'heu deixat sense feina. M'heu deixat sense feina, perquè els nens no es moren. Els nens no es poden malalts i, per tant, quasi estic sense feina." Mig molest estava. És curiós, És de coses d'aquestes, detalls dels que vulguem, O bé, un dematí ens llevem, estàvem allà, etcètera, dormint com estàvem allà, i davant de la porta de la barraca, diguem-ho així, del pavelló, diguem el que vulguem, hi teníem dos micos petits, una rata immensa i un gat, morts, que els havien anat a caçar la nit. Quan nosaltres, a més de veure... I aquella hora estava ple de mosques, eh? Només de veure aquella rata, una rata immensa, però que són rates, diguem-ho així, que només han menjat verdura i cuques al bosc. Doncs i vam tenir molts problemes per no emportar-nos. Ens hauríem fet emportar d'ací com no, vam dir que nosaltres ja teníem arreglat, i etcètera, els vam deixar la rata, els micos, i ens vam emportar el gat, que ens van dir que era el més selecte, i vam coure el gat, bueno, etcètera.
12: Consideren que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la comarca?
13: Així en general, m'atreviria a dir que de consciència social sempre en manca. De consciència social sempre en manca, perquè aquí ja sé que hi ha moltes precarietats, però som gent rica, eh? La comarca, amb moltes precarietats i amb famílies i gent que no té treball, no té habitatge, això ho conec, però en general... Però, tot i ben dit això... Nosaltres hem trobat sempre una acollida i una consciència social, tant en particulars com en entitats, com en ajuntaments, extraordinària. Pràcticament, a tots els ajuntaments que hem demanat diners, sempre ens han atès i ens han donat. Per exemple, l'Ajuntament de Vic, per exemple. L'Ajuntament de Torelló, l'Ajuntament de Roda, les Masies, de, bueno, podríem dir una pila, Sant Pere de Torelló, Urís, etc. Pràcticament a tots els que hem anat ens han donat, cada any ens donen subvenció per allà. I això és molt d'agrair, eh? Que són molts diners cada any, eh? Són milers i milers d'euros, eh?
12: De fet, la següent pregunta tracta sobre aquesta altra vessant, que també és molt important, la del finançament. D'on surt aquest suport econòmic per poder continuar amb aquesta causa?
13: El suport econòmic surt... Mira, nosaltres, el primer que vàrem fer, i és el que hem fet, ha estat fer conèixer a molta gent particulars. Jo estic a Roda de rector, i per tant vam començar per la parròquia, dient a la gent que ens faltaven diners per això. I la gent s'hi va fer de seguit. I llavors, a tota la comarca, coneixem molta gent, vam anar escampant amb gent particulars de la comarca i la gent que ens van fent. Ens van fent transferències, donatius a mà o per transferència constantment, tots aquests anys. Els ajuntaments, hi vam anar, els exposem un projecte, sempre, un projecte, tot projecte. Ens falten tres molins per molinar la mandioca. Anem als ajuntaments, això ens costa tants diners. L'Ajuntament ens diu, podem arribar fins aquí. Molt bé. L'altre ajuntament, pagarem això altre. O bé que això, la Fundació Girbau. Ens falta maquinària per això. Anem a la Fundació Girbau, els presentem un projecte de maquinària. La Fundació Girbau estudia i diferents anys ens han ajudat i ens han pagat maquinària. Sempre fem presentant un projecte i, per suposat, després presentant factures de tot allò que ens han donat, fins al darrer cèntim. Això és molt important de fer-ho, també. Funcionem així.
12: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
13: El projecte que ara tenim més a mà és mirar de fer conduccions d'aigua, som aquí ara, unes petites conduccions d'aigua en alguns dels poblats on estem. Conduccions d'aigua no vol dir per les cases, sinó que del pou arribi l'aigua a dos o tres llocs i que d'un pou arribi l'aigua a la casa de cultura que tenim. Això és el primer que fem. I mirar que aquesta aigua ara pugui ser, que es pugui veure sense cap perill, perquè allà les condicions són diferents d'aquí. Estem en això i estem en el que deia dues altres coses. El que deia de tenir maquinària, anar omplint un magatzem de maquinària per ser cedida a cadascuna de les cooperatives, i estem ampliant un centre de transformació de la mandioca en pols per envasar i per comercialitzar, perquè la gent d'aquests llocs no són capaços de fer això. Per tant, s'ha muntat un centre on es fa tot aquest procés. Estem en aquests tres projectets ara.
12: Què poden fer els oients per poder col·laborar amb aquesta causa?
13: Les accions que es poden fer és, com que són prou coneguts, és enviar a Germanament, fer-se socis de Germanament Sense Fronteres, que és una ONG molt petitona catalana, o bé enviar un visum o una transferència als visums que nosaltres tenim i a les compte corrent que tenim. Per nosaltres, prendre consciència, això ens interessa. Hem anat molt als instituts, a les escoles, moltíssim, perquè ens interessa molt ajudar a prendre consciència al jovent i a la canalla que pugui.
12: Ramon, esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
13: Disposar i agraïts a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar avui amb el president de l'Associació Agermanament Sense Fronteres, en Ramon Bafí. I nosaltres d'aquí 3 minuts parlarem, tindrem aquí l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i després l'Isaac parlarà sobre turisme. Avui parlarà sobre el tour i ho farà de la mà d'en David Verge, l'alcalde de Planoles. I nosaltres acabarem el programa, com sempre, amb el Lletra Ferits, on avui l'Anna Roca farà recomanacions de lectures per tornar a començar amb l'hàbit de la lectura. Però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem, va, fins ara.
14: El nou FM, el nou so d'Osona.
15: 24/7.
16: A ALR tenim el vehicle que busques.
17: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
16: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
18: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
19: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
20: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
19: Llibres, papereria i regals.
20: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
14: El nou FM, 92.8.
21: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
22: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
23: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
14: El nou FM. El nou so d'Osona.
24: Territori 17.
2: En punt ara mateix 11:15 al Territori 17. I ja tenim aquí a punt, un dia més, en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem.
25: Què tal?
2: Com estem?
25: No tan malament com la Júlia.
2: Què li passa a la Júlia?
25: Que ens escriu avui. Vosaltres també esteu amb un cansament extra aquesta setmana?
2: No m'he autoanalitzat massa aquesta setmana. Estic deixant-me fluir bastant.
25: Per tant, no estàs cansada, perquè si no ho notaries segurament, no?
2: El que comentàvem abans, m'estic enganxant molt als llençols. Potser significa alguna cosa.
25: Tens ganes de descansar, el teu cos t'ho demana, sí. I això s'acaba traduint llavors a...
2: Em dormia una mica més, sí.
25: Va, missatge de reconeixement per a moltes persones. El llegim, ens diuen, els meus respectes per a qui treballa i estudia a la vegada. Hi ha un cansament que només entén qui mai s'ha rendit.
2: És, una... és de valents, eh?
25: És època de la vida...
7: Dura.
25: Dura.
7: Et plantegen la vida universitària, oi, la millor del món... Si treballes i estudies, deixa-m'ho posar un dubte.
25: I si has de fer desplaçaments, encara es complica més llavors la cosa.
2: Però va. Tothom s'acaben sortint, eh?
25: Correcte, i tant, només faltaria. Va, aquesta de l'Àngel m'ha fet gràcia. Ens diu, el meu fill m'ha dit que una determinada situació Matreu d'Esolc. Als 11 anys i a Palma, en una època on se viu en espanyol a base de bro, en plan i tipo, m'ha fet molt feliç que una cosa el tregui de solc.
2: Que bonic és que es conservin tots els dialectes...
25: I expressions,
2: i maneres de fer populars... 100%, no ho podem perdre, això.
25: Parleu en català, en balear, en valencià, en el que faci falta, només faltaria.
2: Exacte.
25: Va, i per a vos a pensar també en això que ens diu en Santi, ens comenta... Saps que no et pots fiar d'una beguda energètica quan la meitat d'ingredients sembla la contrasenya d'un wifi.
2: Sí, però és... vosaltres beveu begudes energètiques, tu,
25: no,
2: Guillem?
25: No.
2: Ni de festa?
25: Intento que no. O sigui, jo el Red Bull fa temps que no el provo. Intento que tot el que tingui a veure amb begudes energètiques amb gas, passar-les també a un segon pla, com a molt... algun Aquarius, algun Gatorade, però una cosa molt, molt, molt puntual.
2: Sí,
25: sí. De fet, estic intentant deixar sucres i deixar coses, per tant...
2: Està bé, està bé.
7: Està bé.
25: Aigua, cafè... i alguna cerveseta.
7: Aigua de cibada.
2: Exacte, suc de cibada.
25: Fermentada. Va, i comencem la subsecció dedicada a fer-se gran al territori 17.
7: Ahir vam parlar,
2: va ser un tema de la tertúlia molt interessant, només.
25: Doncs mira, avui sumarem coses. Primer, aquest usuari que ens diu: les hores lliures a la vida adulta es fan servir per netejar, recollir, fer pagaments en el banc i en el súper. Realment, un mai està lliure.
2: Sí. Sí, però...
7: Sí,
2: per...
7: sí.
25: Sempre hi ha alguna cosa a fer.
2: Però us dic una cosa...
7: Això de netejar...
2: Us dic una cosa. Llavors, quan tens un temps lliure, tens temps lliure, que no l'has d'invertir en fer feines extra, aquell temps l'aprofites molt més, perquè saps que tens poc temps i que l'aprofitaràs bé.
25: Doncs mira, un consell perquè tot et vagi millor, Ona, és aquest que ens dona aquest usuari. Ens diu: si neteges la casa fingint que estàs borrant les proves d'un assassinat, et queda molt millor i a sobre se't fa bastant més divertit.
2: Home, està molt bé.
25: És una altra manera de plantejar-s'ho,
2: eh? O escoltar un podcast, també.
25: Per exemple.
7: Exacte.
25: Va, i sobre neteja, va la cosa, també. Ens diuen: tinc la teoria que comences a envellir el dia que descobreixes el vinagre blanc per netejar. Passes de gastar en aromatitzants a acceptar que casa teva faci olor amanida 3 hores amb l'objectiu d'arrencar la calç del lavabo. Un viatge d'anada sense retorn.
7: No.
2: Ai, a mi no m'ho... O sigui, la meva iaia utilitza, vinagre blanc i...
7: Jo el vinagre per netejar els polls era.
2: Sí.
25: Això és una cosa correcta. Polls, sí. El vinagre també per fer els ous d'usos.
2: Ah, no? Sí, sí.
7: És que a mi el vinagre...
2: A mi m'encanta el vinagre. Buf.
25: I com molt, en a alguna manera, però a mi m'ha de venir molt, molt de gust.
2: A mi m'encanta. No? He de dir que un restaurant de Quibic hi ha gelat de vinagre i sempre que hi vaig me'l demano.
25: Veus, això seria molt discutible.
7: Però a veure, quina barreja, mare meva. Pas... Fora.
25: Va, quins sobrenoms poseu als vostres amics vosaltres? Hi ha algun sobrenom allò que diguis: mira, aquest fa gràcia, aquest...
2: Que ens posen a nosaltres.
25: O que vosaltres poseu a algun dels vostres amics.
2: Jo, a una amiga meva, que crec que, espero que ens estigui escoltant, es diu Laura Rico i li dic Rico.
7: Guillem Rico.
2: Com en Guillem Rico, Laura
25: algun
2: Rico.
25: Algun sobrenom que tingui a veure amb alguna activitat o amb alguna cosa que hagin fet?
7: Nosaltres...
25: Amb
7: alguna...
2: Ah, sí, amb els meus amics Grumets.
25: Grumets, per exemple.
7: Nosaltres, pel nostre grup d'amics, ens diem Calents... Val? Però s'ha de dir una cosa. Hi ha un que, o sigui, es diu Pujades Pérez de cognom, i li diem Pupe. I arrel d'això li diem ara Buque.
2: Pupe m'agrada, és com Pupe.
7: I ara és Buque, i Brad Pitt, també.
25: Doncs mira, en Santi ens escriu això. Diu: als 90 tenia dos amics a qui deia els Missa. Cada cop que començaven amb el vi acabaven a hòsties.
2: M'encanten. Seu, sobrenoms amb històries, clar que sí.
7: Seu de cunyar,
25: ué. Seu de cunyar, també. Va, no sé si tan descabellat és pensar això que ens escriuen avui. Atenció, aquesta va dedicada a Andreu Jiménez.
7: Va.
25: Ens diuen: teoria. El City no volia anunciar la sortida d'en Pep. L'altra temporada apareixeria Maresca i esperaven que ningú notés que era un calb diferent.
7: Només faltava que es posés així amb les mans i ja està. Ja seria idèntic.
25: Seguirà un any més o no, aquest senyor?
7: Va, diuen que no.
25: Bueno, diu... Sí. Va dir que havia de parlar amb el seu president perquè els aficionats, clar, li han demanat ara que segueixi un any més i...
7: Ja, clar, però és que... Si és això, és que ha trolejat molt a la premsa Guardiola en els últims mesos.
2: Ja, l'ha trolejat molt.
7: No, però és veritat, perquè hi ha un periodista, David Orstein, que mai falla, de periodista d'Atlètic, que exclusiva que treu, informació que dona, acaba sent sempre... veritat. I clar, ella la va anunciar, que també és un dels periodistes que ha anunciat que Guardiola no seguiria. Per tant, ojo.
25: Té la paella pel mànec, en Pep, sí. Això s'ha de dir. Sí. Va, dues per acabar. Moment dur per aquest usuari que ens diu avui, oficialment, últim cop que em tallo els cabells de la meva perruqueria de tota la vida.
2: Perquè tanca, suposo.
25: Perquè jubila. Perquè jubila.
2: Aprofiteu aquests moments.
25: Moment dur, eh?
2: A gaudir del present dels establiments on aneu, perquè molts d'ells, amb el temps, tancaran, eh?
25: I ho rematarem amb aquesta de l'Eric, Ona, que ens diu, comences a viure bé quan comences a viure per tu. Per tant...
2: Molt bon consell.
25: Feu tot el possible per viure per vosaltres, apunteu-vos-ho aquí al braç...
7: I els altres a pastar fang.
2: Exacte.
25: No, primer vosaltres i llavors els altres.
2: Exacte,
25: no?
2: Exacte.
25: Podríem...
7: Sí.
25: Podríem deixar-ho així, no? A nivell vital, eh?
2: La cultura del jo.
25: A nivell vital. Que sí, perquè si no penses tu en tu, qui pensa en tu?
2: Ningú.
25: Ningú.
2: Ah?
25: Molt
2: bé. Perfecte, m'encanta, m'encanta.
25: Som-hi, va, més consells d'autoajuda a partir de demà, dos quarts d'onze del matí.
2: Va, Guillem, ens veiem demà.
25: Que vagi,
2: vagi molt bé. I ara al Territori 17 canviem de tema perquè és el moment de parlar sobre turisme.

Doncs el dia 7 de juliol el Tour de França passarà pel territori 17 i, evidentment, tindrà un pas pel Ripollès en l'etapa que sortirà de Granollers i arribarà a Les Angles, al nord

0: al sud de França, passarà pels municipis de Ripoll, Can de Bànol, Ribes de Freser i Planoles, i precisament en aquest últim poble es faran un munt d'activitats per celebrar el pas de la cursa ciclista més important del món, que serà un potenciador turístic de la comarca. Per això en volem parlar amb l'alcalde de Planoles, David Verge, perquè ens doni tots els detalls d'aquest esdeveniment tan important. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
1: Bon dia a tothom i gràcies a vosaltres.
0: Per començar, alcalde, el pas del Tour de França serà aquell dilluns que comentaven, però diumenge ja començaran l'activitat perquè fareu una cronotour, no? Expliqui'ns una mica tots els detalls d'aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, i com tu molt bé has dit a l'inici, és la cursa ciclista més important del món i aquest any passa pel Ripollès i nosaltres estem molt contents de que, a part de passar pel Ripollès, doncs passi per Planoles, on comença, diguem, el primer port de muntanya, quan passaran de la Nacional 260, se'n van cap a baix, cap a Planers i Fornells de la Muntanya i Toses, i per tant, per celebrar que el Tour passa per Planoles, doncs farem un cap de setmana ple d'activitats i entre elles hem organitzat una cronoescalada al Collet de les Barraques, al peu de Puigmal. És una ruta que tenim, és una carretera asfaltada que puja des de 1.200 a 1.900 metres d'alçada. Per tant, hi haurà 700 metres de desnivell positiu i la veritat és que estem molt il·lusionats amb l'organització d'aquesta cronoescalada pel dia anterior, pel dia 5 de juliol, diumenge, a partir de les 10 del matí, perquè el dilluns dia 6 el Ripollès, com qui diu, estarà tancat a qualsevol activitat, està clar.
0: Abans d'anar el dilluns, també, expliqui'ns, ara ens ha dit una mica els horaris, comença això a les 10 del matí, no sé si s'ha de pagar, hi ha molts participants inscrits, ja com s'ho ha de fer la gent per inscriure's, i si hi ha premis, també, com funciona això? Com anirà? Sortiran d'un en un, també, sí, una mica l'estil Tour de França?
1: Això mateix, sí, a l'estil Tour de França, sortiran d'un en un, començarà a les 10 del matí, a l'inici allà a l'entrada de Planoles, a la Nacional 260, i serà, la inscripció és gratuïta, només han de tenir una assegurança, i a part doncs, hem aconseguit molts col·laboradors, i per tant hi haurà molts premis, col·laboradors tant de Planoles com de la comarca del Ripollès, botigues d'esports de Girona, botigues de bicicleta de Girona, que també ens recolzen, i per tant hi haurà molts premis. Sortegem una bicicleta, hi ha hagut un col·laborador que ens dona una bicicleta de carretera, una bicicleta de Trek, i per tant la sortejarem entre els participants, i l'horari és a partir de les 10 del matí, doncs bueno, esperem que hi hagin, no sé, entre 100, 150 inscrits, i per tota la gent d'aquí, d'aficionats a la bicicleta, tant del Ripollès com de Girona, com també doncs, altres que vinguin d'arreu de Catalunya o de França. Segurament vindran molta gent del sud de França i doncs volem que disfrutin aquests dies d'aquí del Tour, del Ripollès, de les carreteres del Ripollès, doncs per disfrutar d'una bona jornada ciclista.
0: Abans, alcalde, el dia abans, el dissabte, també hi haurà altres activitats, no? Vull dir, aquell cap de setmana està bastant ple. Hi haurà esport el diumenge, però el dissabte també hi haurà activitats.
1: Sí, efectivament. La cronoescalada és el diumenge que passarà a dalt al Collet de les Barraques, que és un espai, pels que no ho conegueu, és un espai molt, bueno, únic, amb unes vistes espectaculars sobre el Puigmal, sobre tot el que és la plana de Vic, sobre el Montseny, unes vistes espectaculars, i allà tindrem una exposició, que és una exposició itinerant, que és sobre les espècies amenaçades del Ripollès. Val? És una exposició molt, molt xula, que ara la tenim a Planoles, i que aquella setmana la pujarem al Collet de les Barraques perquè hi estigui allà durant un temps. A part d'aquesta exposició, el dissabte, dia 4, farem una sessió de cinema transhumant a la fresca, el dissabte, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, i el diumenge, a la tarda, farem un concert de jazz a la piscina de Planoles, a les 8 de la tarda. Per tant, un cap de setmana per disfrutar del Ripollès, del ciclisme, la muntanya, de tot plegat, de l'esport, de Planoles, i bueno, tot això ho estem acabant d'organitzar, a part de que també farem, tenim previst doncs, algun terreny d'aquí Planoles, de dibuixar les lletres del poble perquè es vegi des de l'helicòpter, bé, tota una sèrie d'activitats que estem aquí acabant d'organitzar.
0: Això són les activitats del cap de setmana, és la prèvia, alcalde, i dilluns ja tindrem el pas del Tour de França, com dèiem, el 7 de juliol, que evidentment la comarca estarà tancada, 7 hores de talls de carretera abans que passin els ciclistes, més o menys, aproximadament, sí, sí. Perquè no hi hagi doncs, cap problema. Hi ha activitats també previstes el dia que passi la prova, ara ens deia això, que potser faran unes lletres, no sé si hi ha activitats, on es col·locarà la gent aquí, Planoles, i com, perquè teniu una vista privilegiada, perquè teniu el primer port així important de muntanya, m'atreviria a dir que del Tour, perquè sí que és veritat que em sembla que es passa per Montjuïc algun dia, però a nivell d'alçada i de quilometratge serà el primer port important.
1: Sí, és això mateix, el primer port important que en lloc de fer la Nacional 260, quan arriben a Planers, tiraran cap a baix, cap a la GIV 4016, que és la que passa per Fornells per Planers, Fornells de la Muntanya i Toses, i després s'enfilen cap a la Molina, i per tant aquell trencall, doncs allà també farem algun tipus d'activitat. Justament en aquell trencall hi ha el restaurant La Carretera i també volen organitzar doncs, algun tipus d'activitat, música, i nosaltres tenim algun terreny d'algun privat que ja ens hem posat en contacte amb ell i que ens el deixarà doncs, perquè puguem veure tot el pas dels millors ciclistes del món, que la veritat és que és un privilegi que puguem tenir el Tour de França aquí al Ripollès durant aquests dies, i segurament la gent de Planoles es col·locarà per tota la Nacional 260, l'entrada del poble, també ens faciliten banderoles doncs, perquè tot diguem, estigui doncs, que faci, no? Que faci goig, que faci ciclisme, que faci tour, i que disfrutem de veure aquests esportistes, aquests ciclistes. El Tour és tu has dit, no? La prova ciclista més important del món, i és el tercer esdeveniment a nivell d'audiència del món, després del Mundial i després
0: del Mundial i les Olimpíades, no?
1: Sí, per tant, bé, molt contents d'això, que el Tour passi pel Ripollès i per Planoles, i esperem que vingui molta gent a disfrutar d'aquesta cronoescalada, que ja, que com he dit abans, és gratuïta. A dalt, doncs, hi haurà també un petit esmorzar quan arribin a dalt els corredors, farem l'entrega de premis a baix a Planoles, amb el sorteig de la bicicleta. Bé, al final es tracta de disfrutar aquests dies del Ripollès, de Planoles i del Tour.
0: Abans ho dèiem, ho hem dit ja diverses vegades, la prova més important del món de ciclisme, tindrem els millors ciclistes del món, aquest duel que s'espera entre Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, també amb Remco Evenepoel, Paul Seixas, vull dir, tindrem un conjunt d'estrelles important. Què suposa també, alcalde, a nivell turístic, hoteler, una mica comerç, restaurants, que m'imagino que ja està tot reservat, que està tot ocupat, vindrà molta gent, no? Vull dir que això és molt important pel municipi, no?
1: Sí, home, i tant. Segur que ve molta gent, segurament ja hi ha moltes reserves fetes. Quan veiem les imatges del Tour, quan passen per les etapes, no?, dels Pirineus, dels Alps, hi ha milers de persones, autocaravanes, gent que ve a fer ciclisme. Vaja, la mobilització de gent és espectacular. I m'imagino que sí, que hi ha tota la vall d'aquí de...

0: Això encara queden uns dies, una mica més de dues setmanes per veure les millors listes del món. Aquest cap de setmana, per això, alcalde, deixi'm parlar-li, que em sembla que tenen una cursa, no?, aquí també a Planoles, la Batega al Bac, no? Vull dir que no paren de fer activitats.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, intentem ser actius i dinàmics tot el que podem, i aquest cap de setmana efectivament tenim la Batega, una cursa de muntanya amb 385 inscrits. Hi ha un quilòmetre vertical el dissabte, i el diumenge hi ha les tres curses, i després també tenim activitats per nens durant tot el cap de setmana. Hi haurà una tirolina, hi ha també tota una sèrie d'activitats per tothom, pels petits, i la veritat, també tenim l'exposició aquesta, que és una exposició molt xula, de les espècies amenaçades del Ripollès, que la tenim allà a la mateixa àrea on sortirà la cursa. La previsió és que farà bon temps, i per tant jo crec que serà un gran cap de setmana esportiu, de muntanya i d'activitats per tothom.
0: De fet, ara ja acabem, alcalde, i senzillament també recordar que també fa unes setmanes van fer la proskiki, vull dir que també van tenir força activitat, i res...
1: Sí, això és un no parar.
0: És un no parar, vull dir que hi ha molta activitat a Planoles, com poden veure els nostres oients. Li desitgem que vagi molt bé també la Batega al Bac aquest cap de setmana, que el dia 7 de juliol i el cap de setmana també vagi molt bé el pas del Tour de França, i totes les activitats que tenen previstes, com aquesta, doncs, Corona Escalada, que segurament és una de les més importants, i evidentment doncs, el pas aquell dilluns, el 7 de juliol, amb aquesta etapa, que recordem, molt Territori 17 l'etapa, perquè sortirà de Granollers, passarà per les nostres comarques, també per Osona, i llavors doncs, arribarà també per el Moianès, i arribarà a Les Angles, no? Que és el sud de França, la Catalunya Nord, per acabar doncs, aquesta tercera etapa del Tour de França, la cursa ciclista més important del món. Alcalde, moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres i haver-nos explicat una mica tots els detalls d'aquestes jornades tan intenses que esperen viure a Planoles en les pròximes setmanes.
1: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, i convidem a tothom que vulgui disfrutar de la muntanya i de l'esport, doncs que vinguin o aquest cap de setmana a la Batega, o el cap de setmana del 5-6 de juliol per veure el Tour de França aquí a Planoles.
0: Moltes gràcies, alcalde.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí, moment per a Lletra Ferits. Quants llibres tens començats a la tauleta de nit i quants d'acabats? Doncs avui, amb l'Anna Roca, lletra ferida, gran amant dels llibres, descobrirem quins llibres poden ser la porta perfecta per recuperar el gust per la lectura. Lectures que enganxen, històries que entren fàcil i recomanacions per tornar a aquell moment de només un capítol més. Si fa temps que no llegeixes tant com voldries, aquesta conversa és per tu. Bon dia, Anna, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Anna, ets una gran amant dels llibres, ets una lletra ferida. Per tant, hem confiat en tu perquè ens recomanis aquestes lectures, aquests llibres que potser doncs, per aquelles persones que ara els costa una miqueta com tornar a l'hàbit de llegir, puguin tornar a llegir. Va, comencem. Per quines recomanacions tens per nosaltres, Anna?
4: Bueno, jo m'he fet una llista de diversos llibres que a mi m'han enganxat moltíssim, i que he disfrutat moltíssim, i m'he basat una mica en el meu criteri per recomanar aquests llibres. Vull dir que pot ser que t'enganxin, això va una mica per gustos. Vull dir que pot ser que t'enganxi molt un llibre, pot ser que no. A mi és un dels que m'han enganxat moltíssim. Mira, primer començo perquè aquest ara ha estat una mica de moda, se n'ha tornat a parlar, que es diu Hamnet, que és el de la Maggie O'Farrell, que és la pel·lícula aquesta que s'ha basat, bueno, un llibre en què s'ha basat la pel·lícula, però realment el llibre és molt bo, a mi em va enganxar moltíssim, està molt ben escrit i ha vist la pel·lícula, es pot imaginar de com va, de què tracta el llibre, però aquest el recomano moltíssim. Després...

0: Una altra que... Bueno, ara està molt, està molt de moda un autor que es diu Joel Dicker, que per la gent que li agradi la intriga, doncs aquest autor és perfecte per ells. Jo no, personalment no m'ho he llegit, però tinc la referència de la que la meva mare està obsessionada i just li va agradar molt el llibre que es diu La veritat sobre el cas de Harry Keber. Bueno, aquest, si us agrada la intriga, està molt bé. Després també m'he posat alguns una mica així més sensibles, que seria Little Woman, de la May Acott, que bueno, aquest és un clàssic, però que segueix la història de quatre germanes mentre es van fent grans, i aquest també pot enganxar una mica, també perquè és molt, és mono, diguem.
1: I que també, i hi ha la pel·lícula també de Little Woman, sí. També hi ha la pel·lícula.
0: Sí, que això també, jo crec que quan llegeixes un llibre sabent que hi ha una pel·lícula, al final també enganxa més, perquè dius, vale, em llegeixo el llibre i després em miraré la pel·lícula. Després també, bueno, ja, ara ja parlaré una mica d'alguns clàssics. Hi ha Mirall trencat, de la Mercè Rodoreda, que aquest pot enganxar en el sentit de que passen moltes coses, hi ha trames, hi ha, és una història sobre una família, després passen lios, és com que enganxa perquè hi ha intriga de què passa amb aquesta família. A més, també jo crec que per el pas del temps és una cosa que enganxa molt quan estàs llegint, com veure l'evolució dels personatges en el llarg del temps és una cosa que enganxa perquè veus l'evolució i a més vols saber què passa al final. I després, relacionat també amb el pas del temps, hi ha un llibre que es diu Tornar a casa, bueno, que el nom de l'autor és una mica complicat de pronunciar, però es diu Ya Wasi, i aquesta és la història de dues germanes i de les seves generacions. També segueix el pas del temps, que aquest a mi també em va agradar moltíssim. I després he volgut posar un que passa a la comarca d'Osona, per tornar una mica a casa, que també em va enganxar moltíssim, que es diu Laura a la ciutat dels Sants, que literalment està basat a Vic. I és la història sobre una parella que s'acaba de casar, que és de Barcelona i que va viure a Vic. I després passen... Bueno, passen algunes coses, però és xulo perquè et veus reflectada a la ciutat de Vic, veus... Bueno, parlen de coses que si ets d'Osona, doncs
1: et sonaran
0: molt properes. Sí, i aquest també em va enganxar moltíssim. I després, un altre, que aquest també, bueno, també és un clàssic, és 100 anys de soledat, que també... Bueno, tots, ara m'estic fixant que tots estan molt relacionats amb el pas del temps d'una família. Però és una cosa que realment a mi m'enganxa molt quan llegeixo, perquè veus que tot està relacionat i pots anar veient el pas del temps. I el de 100 anys de soledat a mi em va enganxar moltíssim. I és perfecte ara que s'està acostant l'estiu i que normalment es té més temps per la lectura, doncs és perfecte agafar un llibre d'aquests...
1: Que són més llargs i més grans, eh?
0: Clar, que són més llargs i que requereix més temps de llegir, doncs a l'estiu és perfecte. I sí, jo m'he apuntat aquests. L'últim que tinc apuntat és un que es diu La meitat abardescent, d'una autora que es diu Brit Benner, que també segueix la història de dues germanes que, bueno, són bessones, però cada una fa una vida diferent. I després també hi ha la intriga de quan es troben, es reconeixen, també es desenvolupen les seves famílies i també em va enganxar molt.
1: I Anna, vull... digues, digues.
0: No, aquests són els que m'he apuntat, però ja dic que va a públics, va a èpoques també. El de llegir jo crec que és, a vegades no és el llibre sinó el moment, vull dir que també... Moltes vegades si estàs en un moment una mica més atabalat, doncs també posa't una lectura fàcil.
1: Clar.
0: Vull dir que potser jo he donat lectures una mica més complicades, però també has de veure tu en quin moment estàs.
1: És a dir, que tampoc la idea de tornar a la vida a la lectura és intentar motivar-te potser i no forçar-te, sí. No? Serien potser les claus. No forçar aquest tornar a llegir. Has de potser deixar que la lectura et porti, o com ho definiries tu, Anna?
0: Sí, jo també crec que bueno, és això que he dit. Jo moltes vegades, per exemple, m'he volgut llegir un llibre que era una mica més tens, però estava en un moment que estava una mica més agobiada, estava fent moltes coses, i dic, vale, ara no és el moment d'aquest llibre tan dens. I, per tant, tu també has de veure en quin moment estàs i adaptar-te a la lectura que vulguis fer. Per exemple, si a més o menys ara vols... Si és algú que vol començar a tornar a llegir, doncs posa't una lectura fàcil, una lectura que sigui agradable, que no sigui molt densa, perquè això et farà que et sigui molt més fàcil. Mm. Vull dir, també ens ho hem de posar una mica fàcil, perquè al final la lectura és una cosa que s'ha de disfrutar.
1: I que has d'estar concentrat també, en part, eh?
0: Clar,
1: per poder entendre el que estàs llegint.
0: Exacte, per això dic que si en un moment estàs molt agobiat, estàs fent moltes coses, doncs, i vols tornar a l'hàbit de la lectura, és molt important que triïs una lectura que sigui una mica més fàcil. Ara m'està venint una altra novel·la que recomanaria, que és una altra de la Mercè Rodoreda, d'Un jardí vora el mar.
1: Oh, molt xula, aquesta l'ha llegit també.
0: Sí, aquesta és molt agradable. Sí, és sí, fresca, sí. I per tornar a l'hàbit està molt bé. Mm.
1: Doncs, Anna, moltes gràcies per aquestes recomanacions de lectures. Ja sabeu que si ens esteu sentint i les voleu tornar a recuperar, doncs ho podeu treure al YouTube i també doncs, a la pàgina web del 9-9 i de les altres emissores per recuperar-ho. Anna, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia i gràcies per aquestes recomanacions.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: Adéu, adéu. I fins aquí el Territori 17 d'avui i tornem demà nosaltres, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu un molt bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui tindrem, com sempre, el meu company en Bernardí Vilardebó. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I el control també, com sempre, en Pau Ibarz. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El micro, també, com sempre, la Mercè Serratacó.
1: Un altre cop amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. El programa d'avui, Mercè, anirem amb una cosa que no hem fet mai. Aviam, crec que no hem fet mai, perquè com que portem tants programes, la veritat és que ja no me'n recordo si ho hem fet o no, però jo diria que no. Que són... perquè, bueno, primer t'explico. L'altre dia, remenant música, vaig trobar un CD del qual farem el programa avui, com t'he dit. Em va cridar molt l'atenció perquè les peces musicals famoses, interpretades per grans orquestres i un acreditat director. Es tracta de... o sigui, com es diu això?
0: Musicals, pel·lícules musicals.
1: Fragments de musicals famosos.
0: Molt bé, perfecte.
1: I crec que és una cosa que no havíem fet mai i que pot ser interessant.
0: A mi em sembla que pot ser molt, molt interessant.
1: Sí? Doncs vinga,
0: comencem. Sí,
1: va, tant. Endavant.
0: Vinga, en primer lloc us oferirem un tema que és el tema principal del musical Evita. Tant aquest com per la resta estan interpretats per cantants com Cristina Llado i Drew Sarik, acompanyats de la Royal Filharmònica de Londres. I està dirigit, en aquest cas, per el senyor Michael Kosarin.

0: Aquesta peça, sempre que l'he sentida, és que m'emociona, perquè és super, super, super... O sigui, més que interessant, és intensa, és vital, és...
1: És com si t'embolcallés, la sí. música. És una passada.
0: Sempre que l'escolto, una vegada ja t'ho vaig comentar, i perdona que em repeteixi...
1: No, pots repetir-te, cap problema.
0: Resulta que la dona del Franco va venir a l'Evita... Uh-huh. Espanya,
1: sí.
0: en plena guerra.
1: Sí.
0: Bueno, en plena postguerra.
1: Postguerra.
0: Sí. I va sortir al balcó a saludar i la gent, bueno, escolta, i la dona del Franco va agafar una mica de gelos. I li va dir, amb el Franco després, dice, a esta no me la traigas más. I el Franco li va dir, i tu, de dónde sacarás los bistecs que te comes?
1: Home, clar, perquè realment el que feien era fer
0: llavors
1: un conveni.
0: Llavors la va fotre.
1: Sí, clar.
0: M'entens? És que en aquella època, qui tenia el protagonisme... el món mig-mig, vull dir, ni de dretes ni d'esquerres, sinó tot el contrari, era la Evita Perón, eh? Més
1: sí,
0: que el seu home, eh?
1: Perquè va ser capaç de fer una propaganda d'ella mateixa i de l'actuació del seu país.
0: No, i es va saber vendre,
1: i
0: la gent l'estimava, i bueno... Escolta...
1: No, i en el cas d'Espanya realment va ser, si no m'equivoco, es va fer un tractat per importar carn des d'Argentina, que realment va solucionar problemes molt, molt seriosos que hi havia en el país,
0: però,
1: o almenys va ajudar.
0: Però no t'ho perdis. Uh-huh. De moment, després sí, però de moment sense poder-li pagar.
1: Sí, no, no,
0: ojo,
1: no,
0: per
1: això, per això.
0: O sigui, aquí està
1: I va ser un tema,
0: el quid de la qüestió.
1: Entre cometes, almenys de cara al públic, era de solidaritat,
0: sí,
1: que
0: jo,
1: això també
0: tant.
1: Sempre està bé.
0: I tant, i tant. Pues li va tapar la boca aviat dient-li els bistecs que et menges qui d'on te'ls trauràs.
1: Ai.
0: I llavors aquella va pensar, ja m'ha fotut aquest. Bueno, mira, ara a continuació, en el segon lloc, us oferim del musical Aspectos de l'amor el tema Ver es creer.

0: Des de luego, tots els temes que he portat, vull dir, no em va costar gaire triar-los perquè tots són preciosos. Preciosos, eh?
1: La veritat que sí.
0: N'hi ha uns més coneguts, lògicament, que altres, però tots són molt macos, molt macos.
1: Doncs vinga, a continuació, i del musical Song and Dance, us oferirem una peça que es diu Vuelve con la misma mirada en tus ojos. Ja veureu com també us agradarà molt.

0: Com he dit abans, a més de macos, és que aquesta noia té una veu molt dolça i molt, molt càlida, eh?
1: I tant, sí, sí, és una preciositat.
0: I, clar, vulguis que no, i ell també ho fa bé. Vull dir que, clar, llavors agrada molt, eh? Agrada doncs... molt. Mira, ara a continuació del musical Sunset Boulevard, us oferim el tema Con un look. Endavant.

0: Quina preciositat, també, eh?
1: Vull la veritat
0: dir, és que em repeteixo perquè és que jo mateix em faig la propaganda, vull dir, no, no, però molt macos tots.
1: D'alguna manera, aquests musicals el que fan és un lluïment, sí, dels propis actors, perquè realment és un continu d'haver de destacar cantant, fent...
0: Interpretant,
1: que això també és important.
0: Perquè aquí el tema no està solament cantar.
1: No, clar, és cantar i interpretar.
0: Això és com si fos òpera, diguéssim. Has de cantar, però sí, has d'interpretar. Perquè
1: tant,
0: si
1: tant.
0: No, si una de les dues coses falla tot, eh?
1: I tant que sí. Ara, a continuació, us ensenyarem un tros d'un musical que va ser, no famós, no, superfamós, perquè va estar no sé quants anys,
0: sí,
1: en actuacions, sí, a diferents llocs del món, i a tot arreu va tenir sempre un molt, molt d'èxit. En aquest cas estem parlant del musical Cats, i la cançó que us hem preparat es diu Memory.

0: Des de luego, Mercè, tal com dius, és superconegut i, a més, el tema és preciós.
1: És una passada. Jo crec que és dels musicals en majúscules, allò, sí, que han fet història.
0: I tant que sí.
1: I aquesta cançó, concretament, és una preciositat. És molt maco.
0: Mira, a continuació del musical Digues-me un diumenge, aquest no és tan conegut, però també és molt maco, el tema del mateix nom. Endavant.

0: Saps què passa? Que els musicals és com abans deia, com l'òpera, és tan complet perquè interpretació, vestuari,
1: sí, sí.
0: O sigui, la música tan maca, una gran orquestra, grans cantants, omple molt.
1: Home, sí.
0: Omple molt i la gent, pues, tu mira que els musicals, fora d'algun cas estrany, que n'hi ha molt pocs, duren molt temps en cartellera.
1: Perquè és tot un espectacle que t'envolta, és increïble.
0: Sí. I saps què passa amb els musicals? És una espècie d'oportunitat d'anar-hi tota la família.
1: Sí,
0: que no
1: sí,
0: es dona gaire,
1: sí,
0: això.
1: Sí.
0: I el musical, doncs, dels més petits als més grans, doncs, fan pinya i van a veure'l i agrada.
1: Bueno, perquè potser no és exagerat en cap sentit, ni amb el sentit infantil, ni amb el sentit de drames, ni...
0: Què és el que tu no t'agrada de l'òpera?
1: No és que no m'agradi, però reconeixem que sempre
0: s'acaba... Que es mor tothom.
1: Es mor tothom.
0: Clar, no pot
1: és
0: ser
1: que
0: això.
1: No
0: pot ser això.
1: A veure, jo no dic que no siguin maques les òperes, que saps que sí, que les trobo maques, però és que, fill meu, sempre s'acaba malament.
0: Bueno, mira,
1: a mi m'agrada que s'acabi una mica bé, també. Em fa il·lusió.
0: Mercè, hi ha gustos per tot. Deixem-ho aquí.
1: Vinga, va, doncs
0: vinga,
1: ara...
0: Vale.
1: D'un altre musical que també va ser molt, molt, molt famós, molt conegut i que també s'ha representat durant molts anys, que es diu El fantasma de l'òpera.
0: Sí.
1: Ara sentirem una cançó que té justament aquest nom, El fantasma de l'òpera.

0: Tens tota la raó, és superconegut, però la que ve ara no queda curt, eh?
1: No, la que ve ara ja és, jo diria que quasi tot en majúscules, sí? I amb signes d'admiració.
0: I em consta que aquesta sempre t'ha agradat molt.
1: Sempre.
0: Oi que sí? A vegades n'hem parlat.
1: Sí.
0: Doncs vinga, a continuació, ara del musical Jesucristo Superstar, el tema principal.

0: Què?
1: Increïble. No, i saps què em passa, a més, que sempre que sento aquesta obra,
0: sí,
1: sempre me'n recordo de la versió que van fer aquí a Espanya, que en el seu moment hi va haver qui va criticar-ho molt, però jo continuo creient que és de les millors versions que s'han fet, que la feia el Camilo Sesto.
0: No, però va brodar, cuidado, eh?
1: Que sí, ah, però hi ha gent que li van criticar
0: dubto,
1: molt.
0: Mira, dubto que hi hagi gent que, aviam, que agradi el Camilo Sesto amb unes persones i altres no, això no, bueno, discuteixo perquè gustos, són gustos, sí, però que ho va brodar.
1: Jo crec que sí.
0: I tant.
1: Jo penso que van fer una versió molt digna.
0: Molt, molt, molt digna, i a més, escolta...
1: I que per va... mi va ser un descobriment d'aquest cantant, sí, que jo amb d'altres, bueno, amb d'altres temes no,
0: aquest
1: no
0: el tipus,
1: segueixo.
0: Aquest tipus de música no el coneixia.
1: Però
0: no
1: jo
0: coneixia.
1: Penso que es va lluir i que ho van fer molt bé. I per això volia aprofitar i dir-ho, perquè sempre penso que s'ha de ser agraït amb la gent que treballa.
0: Ho va fer molt bé, molt bé, molt bé.
1: Doncs vinga, ara tenim un altre, d'un altre musical, del Fantasma de l'Òpera, que ja n'hem fet abans un trosset. Tenim un tema que es diu Música de la nit.
2: Night time sharpens, heightens.

0: Des de luego, com has dit, és irrepetible aquesta també, perquè a part de la de Jesucristo Superstar, que també aquesta del Fantasma de l'Òpera, si no recordo malament, no solament l'han repetit altres vegades, sinó que la primera vegada va estar en cartellera més d'un any i mig.
1: Segur, sí, perquè és que és...
0: O sigui, que va ser un èxit bestial.
1: Jo penso que és com tot, vull dir, a veure, hi ha coses maques sempre, no? Però de tant en tant sorgeix alguna cosa que crida l'atenció absolutament de tothom. I llavors això fa que es creï com una mena de llegenda al voltant d'això
0: i tant,
1: que tothom vol anar-hi a veure-ho, perquè realment va de boca en boca, tothom ho explica. I acaba sent un superèxit.
0: Mira, aquí a Catalunya tenim un musical que ens ha marcat a distintes generacions de per vida, que és Maricel.
1: I tant.
0: Jo recordo haver anat a veure la primera vegada amb la família, les nenes eren molt petites encara, amb la meva dona, i que la va cantar la primera vegada a la Gunyalons.
1: Sí.
0: Bueno, pues les hem seguides absolutament totes, menys aquesta última. Totes. I llavors ja anàvem amb la família, que és el que et deia.
1: Clar.
0: Era una oportunitat per reunir-nos a la família. Anem a veure un musical i després anem a sopar i era la festa que feia.
1: Però com és, són temes i creacions, realment són creacions.
0: I tant.
1: Que realment t'enganxen, perquè tenen molta força, molta vitalitat, molt diverses.
0: I saps què passa? Al tenir aquest recorregut de tant temps, es poden gastar diners amb aquesta de Maricel, aquell vaixell que es bellugava, allò... Clar, allò si fas una temporada de 2 mesos, allò no ho pots fer, perquè no dona de si. Però quan tu fas una temporada llarga, que a més l'han anat aprofitant per altres versions que han fet, cada 7-8 anys l'han anat fent, el vaixell aquell l'han aprofitat.
1: El que passa que jo crec que hi ha una cosa que també s'ha de dir, que no és només la música, que sí, que no són només els actors, que també, però la gent que construeix l'escenari, la gent que és capaç...
0: Els que estan allò, darrere, que no els veus.
1: Allò que t'enganxi, perquè realment, a veure, ningú de nosaltres, a mi no se m'hauria ocorregut en la vida muntar un vaixell enmig d'un escenari.
0: I que es bellugués.
1: Sí,
0: home, i tant.
1: I en canvi, hi ha hagut algú que ha sigut atrevit i agosarat
0: i ho ha fet.
1: I llavors això ens ha enganxat a tots perquè era diferent. Aquesta capacitat també influeix en que llavors aquests musicals arribin més o menys.
0: Clar.
1: I això és important, jo penso.

0: Clar. Això que també s'ha de dir.
1: Clar. Aviam, mira, ara per acabar el programa d'avui, del tema, donarem el tema, agafa aquesta mirada de la teva cara, del musical, digues-me un diumenge, que ja n'hem fet una altra tros abans.
0: Molt bé.

0: Bueno, Mercè, què t'ha semblat?
1: M'ho he passat molt, molt, molt, molt bé, molt.
0: Aviam, em consta que t'ha agradat perquè t'ho noto a la cara. Aviam, no has pogut ballar amb això, aviam, però també t'ho has passat bé.
1: Molt.
0: Eh?
1: Val. La veritat és que és un d'aquells programes que ve de gust anar escoltant perquè sempre et deixen com una sensació de benestar, de pau, de... Bé, bé, m'ha agradat molt.
0: El Pau em fa gràcia perquè riu quan et dic això de ballar. Pau, és que la Mercè, qui on la veus, se'n fot un tip de ballar a vegades, eh?
1: Ho sap,
0: cuidado,
1: sí, sí. Ho sap, ho sap.
0: Et consta, doncs oi? Molt bé.
1: Doncs vinga, ho deixarem aquí per avui. I, de veritat, gràcies pel programa, perquè m'ho he passat molt, molt bé. I recordar a tothom que vulgui seguir els programes d'Ona Codinenca, que si entra en el nostre web els pot despenjar sempre que vulgui i escoltar tantes vegades com vulgui.
0: I crec que val la pena que faci un recull perquè, aviam, nosaltres ho fem amb molta il·lusió, però jo no dic que els hi hagi d'agradar tots, però segur que n'hi haurà que els hi agradaran i els podran gaudir.
1: Segur que sí. Doncs vinga, ho deixem fins d'aquí 15 dies. Moltes gràcies a tots.
0: Fins d'aquí 15 dies i gràcies per escoltar-nos.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estimat, què em passa aquesta nit? Admiro

0: paraules, paraules.
1: Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
0: Paraules, paraules, paraules.
2: Et juro que...
0: Paraules, paraules, paraules.
1: Aquest és el programa número 213 de Z d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és 19 de maig de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 17è programa d'aquesta 12a temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. Tal dia com avui no és una de les grans diades tradicionals catalanes, però sí que apareix vinculat sobretot a la festivitat de Sant Iu, o Sant Ivó, patró dels advocats i notaris, i també a Sant Pere Celestí. El detall de Sant Iu és interessant perquè mostra molt bé com el calendari tradicional barrejava religió, oficis i vida quotidiana. El sant, Sant Iu, era especialment venerat per juristes, notaris i gent vinculada als tribunals. En moltes ciutats aquesta festa tenia un component corporatiu, misses, trobades de gremi i àpats d'ofici. Un cop s'ha volgut així, com cada dimarts ens trobem aquí doncs, amb Pau Ibars, els Pius i Busques... Hola, Pau, què tal?
3: Bona nit.
1: Un dia més.
3: Sí.
1: Ja ens anem acostant cap a les vacances, per dir-ho alguna
3: manera. Ja es va acabant, això.
1: Ja es va acabant. Ja queden tres programes. Amb aquest, tres, ja s'acaba, això, per nosaltres. L'Anna, que també la tenim aquí.
4: Hola, bona nit.
1: Com va tot?
4: Bueno, bé, bé. Aquest migdia ja era de fred i ara ja tinc començat a tenir calor.
1: Bueno, ara diuen i que els propers dies es veu que més, eh?
4: Bueno, ja toca, ja toca, eh?
1: Així ja estem a la segona quinzena de maig, ja, pràcticament.
4: Ja toca, ja toca.
1: I llavors ja tocaria una calmica de caloreta. I, com sempre, la Gemma i el Pau, que ens aportaran la seva secció, que com sempre ens estarem aquí amb nosaltres. Tots junts construirem el programa i farem arribar-lo a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i el gaudiu. Sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
5: Tonight,

una paraula. Com sempre, en aquesta secció parlem d'un tema musical, que en aquest cas és Rocketman, tema que tal dia com avui, però el 1972, va publicar el Tom Jones dins de l'àlbum Honky Chateau. A Spotify té més de 1.500 milions de reproduccions. Escoltem-lo.

0: Hola a tothom, a la secció d'avui parlaré sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, d'un 19 de maig. Avui començo amb dos fets que han succeït aquí a Catalunya. Per tant, un 19 de maig de 1929 a Barcelona s'inaugurava la muntanya de Montjuïc, la gran exposició internacional de Barcelona de 1929. Un esdeveniment que va transformar profundament la ciutat i la va projectar internacionalment. L'objectiu de l'exposició era mostrar el progrés industrial, tecnològic i cultural de l'època, però també modernitzar Barcelona. Per fer-ho, es van urbanitzar grans zones de Montjuïc, es van obrir avingudes, construir places i millorar infraestructures. I la ciutat aprofitava l'esdeveniment per presentar-se com una capital moderna i europea, més o menys com el que va passar als Jocs Olímpics del 1992. Un dels espais més emblemàtics que es van crear és la plaça Espanya, que es va convertir en una de les grans portes d'entrada a l'exposició. També es va construir l'Avinguda de la Reina Maria Cristina, amb les famoses torres venecianes, i entre els edificis més destacats hi ha el Palau Nacional, pensat inicialment com l'edifici principal de l'exposició, i que avui en dia és la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. També es va construir el Poble Espanyol, una recreació de pobles i arquitectures de tota Espanya, que encara avui es pot visitar. I un altre edifici clau va ser el Pavelló Alemany de Barcelona, dissenyat per l'arquitecte Ludwig Mies van der Rohe, considerat una obra mestra de l'arquitectura moderna. Tot i que inicialment era un edifici temporal i es va desmuntar un cop acabada l'exposició, van deixar una impressió tan gran entre els arquitectes i ciutadans que dècades més tard, Barcelona va decidir reconstruir-lo exactament al mateix lloc. La rèplica actual, inaugurada als anys 80, s'ha convertit en un símbol de l'arquitectura del segle XX. L'exposició també va deixar un dels símbols més coneguts de Barcelona, que és la Font Màgica de Montjuïc, inaugurada per l'esdeveniment i convertida amb els anys en una de les grans atraccions de la ciutat. També un 19 de maig de 1960, on Barcelona va viure un dels episodis més simbòlics de la resistència cultural contra el franquisme, els anomenats fets del Palau de la Música. Tot va passar al Palau de la Música Catalana durant un acte commemoratiu del centenari del poeta Joan Maragall. En aquell moment, la dictadura de Francisco Franco mantenia una forta repressió contra la cultura i la llengua catalana. El català estava limitat en l'espai públic i símbols com el cant de la Senyera eren vistos amb desconfiança per les autoritats franquistes. De fet, abans del concert, les autoritats franquistes van advertir clarament que el cant de la Senyera no es podia interpretar ni cantar. Durant el concert, a més de l'atenció per la presència de les autoritats i el control policial, es van produir una acció silenciosa però molt significativa. Alguns assistents van repartir fullets antifranquistes dins del palau. Aquests papers contenien missatges de denúncia del règim i reivindicació de la cultura catalana. El moment clau va arribar quan l'orquestra va interpretar el cant de la Senyera. Una part del públic es va aixecar, va començar a cantar-lo, transformant el concert en una protesta oberta. El gest, aparentment senzill, tenia una gran càrrega simbòlica. Cantar en català en aquell context era un acte de desafiament directe al règim. I en aquest episodi va tenir un paper destacat Jordi Pujol. En aquell moment, Pujol era un jove activista del catalanisme polític i cultural vinculat a cercles que promovien la defensa de la identitat catalana. I se li atribueix la implicació en la preparació de la protesta i en la difusió dels fulls clandestins contra el franquisme. Després dels fets, el règim va reaccionar amb duresa, es van fer detencions i interrogatoris i Pujol va ser condemnat en un procés judicial que el va portar a presó durant un temps. Aquest fet el convertí en una figura coneguda dins l'oposició franquista i va marcar l'inici de la seva projecció política posterior. Ja a nivell internacional, un 19 de maig de 1921, els Estats Units van aprovar la primera gran llei de control migratori restrictiu, això que està de moda avui en dia. Doncs bé, el 1921 els Estats Units ja ho feia. Fins aquell moment els Estats Units havien estat un país que rebia milions d'immigrants, especialment d'Europa, però després de la Primera Guerra Mundial va créixer la por social, la crisi econòmica i el desig de limitar l'arribada de la població estrangera. La nova llei establia un sistema de quotes d'entrada, és a dir, un límit de nombre d'immigrants que podien arribar cada any segons el país d'origen, i això afavoria sobretot els immigrants del nord d'Europa i restringia fortament els del sud i els de l'est del continent. Pel que fa a l'economia, la mesura va tenir efectes diferents. A curt termini va reduir la competència laboral en alguns sectors, però a llarg termini va frenar l'arribada de treballadors de talent que havien estat importants pel creixement industrial del país. També un 19 de maig de 1962 es va realitzar un dels actes més coneguts per John F. Kennedy, que és quan l'actriu Marilyn Monroe va interpretar en directe la cançó Happy Birthday, Mr. President, durant una celebració al Madison Square Garden de Nova York. L'impacte va ser immediat, milions de persones van veure o sentir parlar de l'esdeveniment i la imatge de Kennedy en va sortir reforçada, en part, ja que es va associar a un ambient de popularitat, modernitat i glamour en plena etapa de creixement de la seva presidència. Al mateix temps, l'actuació també va alimentar especulacions i titulars a la premsa, convertint-se en un dels moments més comentats de la cultura popular nord-americana dels anys 60. I per acabar, un 19 de maig de 1274, l'arquitecte i professor hongarès Erno Rubik va crear un dels trencaclosques més famosos del món, el cub de Rubik. Rubik no el va inventar inicialment com una joguina, sinó com una eina per explicar conceptes d'espai i moviment als seus alumnes d'arquitectura. El cub està format per 6 cares de colors i es pot girar en totes direccions barrejant les peces de manera que l'objectiu és tornar a deixar cada cara amb un sol color. Quan el va dissenyar, el repte era tan complex que fins i tot el seu creador va trigar un temps a resoldre'n per primera vegada. Això demostra que no només era un joc, sinó un autèntic problema matemàtic i lògic. Actualment, el millor registre és de 3 segons i quan Erno Rubik el va barrejar per primera vegada, va trigar aproximadament un mes en resoldre'l. Amb el temps, el cub es va popularitzar arreu del món i es va convertir en un fenomen global, especialment durant els anys 80. Milions de persones van intentar resoldre'l i fins i tot avui en dia continua sent un repte molt present en competicions i comunitats especialitzades. Tonight, we
1: celebrate our love after all this time. Quin dia es celebra avui? Doncs avui és un dia on hi ha múltiples celebracions de dies mundials i setmanes mundials, però moltes, eh? Dia mundial del joc net, el dia mundial del metge de família, el dia mundial de la donació de llet materna, el dia mundial de la malaltia inflamatòria intestinal, la Setmana Internacional de l'Educació Artística, la Setmana d'Àfrica i la Setmana Mundial del Parc Respectat. Vull dir, avui en tenim per donar i per vendre. Parlem del dia mundial del metge de família, que és el que potser ens és més proper. El 19 de maig es celebra aquest dia del metge de família impulsat per la UONCA, que és una organització internacional i ho fa des del 2010. La campanya de 2026 té un lema molt significatiu: atenció compassiva en un món digital. El tema és molt actual perquè posa sobre la taula una atenció real. Cada vegada hi ha més intel·ligència artificial, telemedicina, APP de salut i burocràcia digital, però la medicina de família continua basant-se sobretot en la relació humana.
2: La idea central de UONCA és que la tecnologia no hauria de subsistir el vincle metge-pacient, sinó reforçar-lo. És interessant perquè el metge de família ocupa un lloc gairebé tradicional dins del sistema sanitari. Coneix el pacient al llarg dels anys, entén el context familiar i social, detecta problemes abans de que siguin greus i sovint acompanya processos vitals sencers. Per això el lema del 2026 insisteix tant en la compassió i en l'atenció centrada en la persona. La preocupació del fons és que els sistemes digitals acabin convertint la medicina en una successió de pantalles, protocols i dades. A UONCA Europa i altres organitzacions de medicina familiar també es debat molt sobre diversos temes: la sobrecàrrega burocràtica, la manca de metges de família joves, el desgast emocional i el paper de la intel·ligència artificial clínica. De fet, a Catalunya mateix, Metges de Catalunya advertia recentment que és l'especialitat que més es necessita però que menys trien les noves generacions.

Qui va néixer un dia com avui? Com és el més habitual, aquesta secció la comencem sempre amb música. Endavant, Pau.

0: Sam Smith va néixer el 19 de maig de 1992 a Londres, Anglaterra. Va créixer en una família on la música tenia molta presència i de petit ja cantava en corals i estudiava interpretació musical. La seva explosió internacional va arribar el 2012 gràcies a la col·laboració amb el duo electrònic Disclosure a la canció Latch. La veu emocional i molt distintiva de Sam Smith va cridar immediatament l'atenció. Poc després va triomfar amb Stay With Me, que acabem d'escoltar, una balada que el va convertir en una estrella mundial. El seu primer àlbum, In the Lonely Hour, parlava sobretot d'amor no correspost, soledat i vulnerabilitat emocional. Abans de ser famós, Sam Smith treballava en un bar i actuava en locals petits de Londres. Ha explicat diverses vegades que durant anys pensava que mai podria viure de la música. Quan enregistrava Lay Me Down, la càrrega emocional era tan forta que va haver d'aturar-se sessions perquè acabava plorant.
1: El 2019, Sam Smith va anunciar públicament que s'identificava com a persona no binària i que preferia els pronoms they, them, que és elles, en anglès. Va ser un moment molt comentat dins la música pop internacional perquè ajudava a donar visibilitat a les identitats no binàries. Va cantar Writing on the Wall, la cançó principal de la pel·lícula del Spectre. El tema va guanyar un Òscar a millor cançó original. Les cançons més conegudes del Sam Smith acostumen a ser íntimes i sentimentals, com ara són el de Stay With Me, To God at Goodbyes, que l'escoltarem ara, I'm Not the Only One, Lay Me Down. El seu estil combina pop contemporani, soul clàssic, influències gospel i una interpretació vocal molt expressiva. Molta gent compara algunes interpretacions seves amb grans veus del soul britàniques, com Adele o l'Amy Winehouse, tot i que Sam Smith té un registre més proper a la balada pop moderna.

0: Passem ara a parlar d'un escriptor. Hi ha un escriptor xinès, que normalment jo crec que no hi hem parlat mai d'un escriptor xinès aquí. Li Bai, també ha escrit Li Pol o Li Taipo, va viure entre els anys 701 i 762 durant la dinastia Tang, considerada l'edat d'or de la poesia xinesa. És un dels poetes més famosos de la literatura universal. La seva poesia parla sovint de la natura, la lluna, el vi, l'amistat, la solitud i la llibertat espiritual. Li Bai va passar gran part de la vida viatjant per la Xina. Preferia la vida bohèmia i lliure abans que ocupar càrrecs oficials estables. Era conegut perquè bevia molt. La llegenda diu que va morir intentant abraçar el reflex de la lluna sobre l'aigua mentre anava embriagat en una barca. No és segur que sigui cert, però la història es va fer molt popular perquè encaixava amb el seu estil poètic i vital.
1: Va arribar a ser convidat a la cort imperial Tang per la seva fama com a poeta, però el seu caràcter independent i poc disciplinat va fer que no s'hi adaptés gaire temps. No escrivia llibres unitaris, com els moderns. La seva fama prové, sobretot, dels seus poemes. Alguns dels més coneguts són Pensaments en una nit tranquil·la, Bevent sol sota la lluna, Comiat d'un amic, Ascens al món Xingting o Cançó del riu. Escoltem un fragment traduït del poema Pensaments en una nit tranquil·la.
0: Davant del meu llit, la llum de la lluna. Sembla gebre damunt la terra. Alço el cap i miro la lluna brillant. La baixo i penso que en la meva terra natal. Aquest poema és famós per la seva senzillesa i emoció. Amb molt poques paraules expressa nostàlgia, silenci i distància. Li Bai és considerat un símbol de la poesia lliure i inspirada. La seva obra ha influït poetes de tot el món i continua sent molt llegida avui. Tornem a passar la música i anem a escoltar-ne un tema.
2: To all the people all around the world, ooh la la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

0: Alexia, que no és la jugadora del Barça. Nom real, Alexia Aquilani. Va néixer a Itàlia el 1967. Es va fer molt famosa als anys 90 en cançons de dance i eurodance que van triomfar a discoteques de tota Europa. Va començar cantant en petits grups abans de ser descoberta per productors de música dance italians. Va treballar amb el famós productor Ice MC, participant en diversos èxits internacionals. Amb els anys va passar l'eurodance a un estil més pop i melòdic. Principals cançons, la Ulalala, que acabem d'escoltar, Summer is Crazy, Think About the Way, Happy i The Music I Like. És recordada com una de les grans veus femenines de l'eurodance europeu dels anys 90. Acabat de conèixer aquesta noia, l'Alexia, parlem ara d'una escriptora de casa nostra.
1: Mercè Company. Va néixer a Barcelona l'any 1947. És una de les autores més conegudes de la literatura infantil i juvenil catalana. Ha escrit contes, novel·les, guions i obres de divulgació, sempre amb un estil molt proper i imaginatiu. Va començar treballant en el món editorial i de la comunicació abans de dedicar-se plenament a escriure. La seva obra sovint tracta les emocions dels infants, la imaginació, la convivència i temes socials explicats amb sensibilitat i humor. De petita era una gran lectora i explicava històries als companys d'escola. Ha comentat en entrevistes que moltes idees li venien observant converses i preguntes dels nens. Diverses de les seves obres s'han utilitzat a escoles catalanes per fomentar la lectura. Entre els seus llibres més coneguts hi ha La nana Bonilda menja malsons, Les tres bessones, En Roc Drapaire i La història de l'Ernest.
0: La sèrie de Les tres bessones es va convertir també en una popular sèrie de televisió coneguda internacionalment. De La nana Bonilda menja malsons, escoltem-ne un petit fragment. La nana Bonilda tenia una gana terrible, però no menjava sopa ni macarrons. El que més li agradaven eren els malsons dels nens. Aquest inici és molt recordat perquè barreja humor, fantasia i un toc misteriós que atrau molt els lectors petits. Mercè Company ha estat clau en la renovació de la literatura infantil catalana moderna i en la normalització de la lectura en català entre diverses generacions d'infants. Un cop parlat d'aquesta autora de conte infantil, Mercè Company, tornem a la música.

0: Grace Jones va néixer a Jamaica el 1948 i es va criar entre el Carib i els Estats Units. Als anys 70 es va fer famosa com a model internacional i després va triomfar com a cantant i actriu. És considerada una icona per la seva imatge andrògina, ens la recordem tots així alta a la pel·lícula de James Bond, extravagant i molt avançada al seu temps. Va barrejar música disco, new week, reggae i pop amb una estètica única. Va treballar com a model a París abans de dedicar-se plenament a la música. El seu estil visual, cabell pla, vestits geomètrics i maquillatge teatral, va revolucionar la moda dels anys 80.
1: Era coneguda per als seus concerts provocadors i plens d'energia. Va aparèixer en pel·lícules del James Bond i de ciència-ficció. Les seves principals cançons van ser Pull Up on the Bumper, que acabem d'escoltar, Slave to the Rhythm, Le Vie en Rose, Private Life i I've Seen That Face Before. Les seves cançons tracten sovint de la llibertat personal, el desig, el poder, l'identitat i la provocació artística. La Grace Jones és vista com una pionera de la llibertat estètica i de la fusió entre la música, moda i performance.
0: I quan falten 19 minuts o 18 minuts pràcticament per acabar a les 9, anem a parlar d'un altre músic de casa nostra. Escoltem un tema.
2: La moto.
3: Vinga, Pere, vinga, taula, tàpies. Com va tot això, Tàpies? Va, tu, olla, Tàpies!
2: Em moto, xupo, papapai, em moto, xupo, papapai, em moto, xupo, papapai, em moto, xupo, papapai. Ai, quan engego la moto, quin orgasme sideral! És com si d'un glob em fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, em moto, xupo, papapai, em moto, papapai, moto, xupo, papapai, moto, xupo, papapai. Que fan a les seves banyes, ja fan boles al seient. Ah, tot el llet sóc terrible, sóc pitjor que en Frankenstein. Moto, xupo, papapai, moto, xupo, papapai, moto, xupo, papapai, moto, xupo, papapai. Amarrades al darrere, i dos nenes de bandera que s'agafen com llagostes

0: pedal jo sóc bugia. Sóc la roda i sóc pistó. I m'accelero, corro i freno. Sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret. I he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal avui. Encara parlem mal com el senyor, com, com la foto aquesta que és mare.
1: Nascut a Barcelona el 1946 i vinculat també a Vilanova i la Geltrú, Tàpies va començar la seva trajectòria artística en l'àmbit de la cançó d'autor, dins l'ambient del moviment de la nova cançó. Amb el temps, però, va construir una personalitat pròpia molt diferent, més festiva, irònica i propera al públic. A partir dels anys 80 i 90 va guanyar molta popularitat a la ràdio i la televisió amb espais dedicats a la gastronomia, sempre explicada amb humor i un estil molt personal. Era habitual que en directe improvisés comentaris humorístics sobre plats tradicionals catalans, fent broma amb dites populars o noms de receptes. En alguns programes de ràdio explicava receptes amb històries inventades de pescadors, pagesos o cuiners ficticis, creant una mena de folklore gastronòmic propi. Es diu que en presentacions en viu podia començar parlant d'un plat i acabar cantant una cançó improvisada relacionada amb el vi o el peix del dia. La seva obra i els seus programes giraven sobretot al voltant de la gastronomia catalana, cuina tradicional, vins i productes locals, l'humor quotidià, ironies sobre la vida diària i costums catalans, la cançó d'autor i cultura popular amb un to més lleuger que altres cantautors de la seva generació, identitat i territori, especialment el Penedès i el Garraf. I, per últim, divulgació radiofònica, va ser una veu molt reconeixible en mitjans catalans.
2: En Pere Tàpies és recordat com algú que va aconseguir fer de la gastronomia un espai cultural i divertit i que va portar la cultura catalana a un format molt accessible i proper, especialment a través de la ràdio. Pere Tàpies no va ser un cantant d'èxits comercials clàssics, sinó, més aviat, un autor de cançons molt vinculades a l'humor, la gastronomia i la cultura popular, sovint difoses en programes de ràdio i actuacions en directe, més que en grans llistes d'èxits. Tot i això, hi ha algunes cançons i peces que es consideren especialment representatives de la seva trajectòria. El romesco, per exemple, és una de les més emblemàtiques, dedicada a aquest plat típic del litoral català, amb el seu estil humorístic característic, la cuina del país, cançó divulgativa i festiva sobre la gastronomia tradicional catalana. Cançó del bon menjar, exemple del seu estil entre la cançó i la tertúlia gastronòmica. El país del vi, és on combina humor i referències del món del vi i la cultura del Penedès. Racons de mar i muntanya, peça més evocadora sobre el territori i els productes locals. Moltes de les seves peces no van ser pensades com a hits convencionals, sinó com a cançons narratives i humorístiques, sovint creades per a ràdio o espectacles en directe. Per això, el seu llegat musical és més oral i cultural que no pas discogràfic en sentit estricte.
1: Al començar a parlar d'en Pere Tàpies hem escoltat el tema titulat La moto i ara, per acabar, escoltarem el tema Cançó de trompetes.

Sentireu per tot arreu el soroll de l'instrument. I així en el país venerem tots l'instrument, que ens faci homes de seny, responsables i cabals. I quan és un infantó, amb mirada d'home nou, li exhibem ràpidament la guitarra i l'enrenou. Li exhibem ràpidament la guitarra i l'enrenou.

Oui, mais ce qui s'attend va venir. Pro tothom veu que és aquí. Ho acceptàvem tot dient una estranya novetat. Però ningú no ha dit res més. Hem fet mutis, hem callat. Ja està bé de musiquetes i de... que ens està fent la punyeta. Tant de... amb piano o flauteta, amb guitarra o guitarró, amb viola o pandereta, acabem amb la cançó. I així en el país venerem tots l'instrument que ens faci homes de seny, responsables i cabals. I quan és un infantó amb mirada d'home nou, li exhibem ràpidament la gatxada i l'enrenou. Li exhibem ràpidament la gatxada i l'enrenou. Solo!

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola, bona nit. Què tal? Com esteu? Avui us vinc a parlar de dones una mica més actuals, que sempre parlem de dones de fa molt de temps, que van marcar camins i van obrir d'altres. Però avui volia donar una visió una miqueta més recent i més moderna de dones que a dia d'avui estan fent grans coses. I he buscat informació sobre les dones científiques catalanes que estan trencant barreres en tots els àmbits de la investigació, des de la biomedicina fins a l'astrofísica i la robòtica. Moltes d'elles desenvolupen la seva carrera en institucions catalanes de primer nivell. I aquí que m'he trobat unes quantes referències. Algunes d'elles, les més destacades, serien: Núria López Vigas és una investigadora de ICREA, a l'Institut de Recerca Biomèdica, IRB, de Barcelona. Destaca pel seu estudi de l'impacte de les mutacions en el genoma per avançar en la medicina personalitzada del càncer. Com veieu, una enorme tasca. També tenim a la Carme Torres. És matemàtica i doctora en informàtica. És líder en l'àmbit de la robòtica intel·ligent i l'ètica de la intel·ligència artificial. Molt important, l'ètica en el tema d'intel·ligència artificial, com ja sabeu. Ella investiga a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. Després també tenim a la Alicia Sintes. És física de la Universitat de les Illes Balears, una figura clau en la detecció d'ones gravitacionals i forma part de la col·laboració internacional LIGO. Déu-n'hi-do la feina de l'Alicia. Després trobem també a la Núria Montserrat. Ella és una investigadora de també ICREA, a l'Institut, com us he dit abans, de Recerca Biomèdica, i ella està especialitzada en l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, a l'IBEC. Lidera estudis capdavanters en medicina regenerativa i bioimpressió d'òrgans. Com us quedeu? Bioimpressió d'òrgans. Això sí que és fer servir la ciència per avançar en el món de la salut. I després tenim a la Frances Arnold. Ella ha sigut ni més ni menys que guardonada amb el Premi Nobel de Química. És una enginyera química nord-americana reconeguda mundialment per la seva tasca pionera en l'evolució dirigida d'enzims.

0: i també està molt vinculada en els estudis dels instituts catalans que fan recerca a dintre de tot aquest àmbit. Com veieu, són unes dones molt i molt interessants. Es podria dir que el camí que va començar la Dolors Aleu i Riera, de la que ja vam parlar, que aquesta dona que va néixer l'any 1857, va ser la primera dona en llicenciar-se i exercir la medicina a Espanya i era una dona barcelonesa. Ja us vaig explicar en el seu moment que va ser pionera perquè es va llicenciar en medicina a la Universitat de Barcelona i va obtenir el títol oficial a la Universitat de Madrid perquè resulta que els títols oficials només es podien obtenir a la Universitat de Madrid i no a la de Barcelona. Ella, durant els seus anys universitaris, va haver de suportar un rebuig i moltes burles perquè bueno, era una dona que estudiava medicina a finals del segle XIX a Espanya, que encara teníem una situació una mica bastant allunyada del que seria la integració actual. Ella inclús va ser escoltada a classe per el seu pare o professors per garantir la seva seguretat, però va exercir amb èxit després, durant 25 anys, en una consulta pròpia a Barcelona que estava especialitzada en ginecologia i pediatria, val? De cara a la... diguem que va orientar la seva activitat professional en un terreny que en aquell moment era absolutament de les dones. I des de luego suposo i m'imagino que totes les dones que anessin a la seva consulta agrairien més que fos una dona en aquells moments qui les visitava que no pas un home. Varen haver-hi altres pioneres catalanes com ella, la Helena Maseras, que va ser també la primera dona en matricular-se per la carrera de Medicina, o la Martina Castells, que va aconseguir un doctorat juntament amb l'Aleu. Des de llavors fins ara, com veieu, les coses afortunadament han canviat molt i ara tenim grans dones de casa nostra i de fora que treballen amb nosaltres, pioneres en el món de la biomedicina, de la química i de la física. Així doncs, una gran salutació per elles i un agraïment molt gran de part de totes per la seva tasca i per les coses tan importants que estan fent. Bona nit a tothom i ens veiem al proper programa.
1: Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella. A més, per on acudirem que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada. Amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi, que hi ens retrobarem d'aquí a 15 dies. Que passeu una molt bona quinzena, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt, molt feliços. No deixeu mai que això us ho prengui ningú.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: Tot estiuejant, més gran de 40 anys, recorda aquells olors a sofregits lents. Vileda humitejada, butà, llar de foc i brasa. Eren olors a fonda. Les fondes no eren un restaurant. Eren la casa gran del poble que havia obert el menjador a tothom.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
3: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
2: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
4: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
5: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
6: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
4: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llonart, alerta que el problema és de país.
7: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
4: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
2: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
4: Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
2: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
4: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
2: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
8: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
2: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país i aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans l'adverteixen, però, que no es relaxi i que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jovell ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
11: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
13: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
14: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
10: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
2: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar en beta. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
5: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
6: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
16: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
17: Sí, y tanto.
16: ¿Que existe una cacería judicial?
17: Sí,
16: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
15: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
2: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat, a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
7: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
18: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
2: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
20: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
19: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
2: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta a sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
4: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
21: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
4: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
2: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
4: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
22: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
4: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
2: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
4: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
2: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
4: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
2: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta, que estava bloquejada, i accedir al pis per treure-la de casa.
4: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
2: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
4: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial model de la província de Barcelona té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
4: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
2: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma, s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys, per una banda, i entre els 70 i els 74 de l'altra.
4: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció dunar i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
8: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
3: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
2: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
23: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
24: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
23: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
25: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet, puguin fer la sol·licitud del material.
23: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
2: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
26: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
5: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
26: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
2: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
10: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
9: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
2: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
11: La principal novetat passa pel creixement del finançament i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
12: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
11: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
13: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
14: I per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
13: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partida, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
27: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions del Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
28: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit de play-off de Mataró amb molt bones sensacions perquè crec que, tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. i bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
27: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
13: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
6: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
7: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I, home, i evidentment que si hagués estat un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'excedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
6: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
13: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins, a dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer el grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Carrer.
16: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu. De 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de a la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no? Que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents. Cada dia jo dic que és com la consulta del metge i que, a més, doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular, a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no? Doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no? Que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no? I tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'avui, dimarts 19 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que la 30a edició de la Fira del Rellotge manté a Sant Feliu com a referent en el món rellotger. El PSC de Sant Feliu fa al·legacions perquè el projecte de la plaça mantingui les moreres i els fanals. 8 pobles del Moianès i Gallifa podran obtenir ajudes per reformar habitatges per ser municipis rurals.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que la reobertura del campanar s'ha emmarcat en els actes de la 30a edició de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, que aquest diumenge ha tornat a consolidar el municipi com a la capital catalana del rellotge amb un total de 35 parades on s'hi podien trobar tota mena de rellotges. La jornada, a més, ha comptat amb la recepció institucional a Marta Puig, filla del mestre d'obres del campanar Isidre Puigboada, i amb un homenatge a Joan Segalès, rateta, col·laborador de la Fira des de la primera edició. Escoltem aquest reportatge d'Àngel Falqués i Gemma Permanyer.
2: Quan el campanar, que és l'embrió de la Fira del Rellotge, ha tocat les 9 en punt d'aquest diumenge, s'ha donat inici a la 30a edició de la Fira del Rellotge de Catalunya, amb 35 parades a la plaça Josep Humbert Ventura. Centenars de persones, col·leccionistes o aficionats del món de la rellotgeria han visitat un esdeveniment que, de nou, ha convertit el municipi en la capital catalana del rellotge. I ho ha fet des de primeríssima hora del matí. Pere Riera és un dels organitzadors i en Sergi, un dels firaires que ve de Barcelona.
3: Però aquí a la plaça, a les 7 en punt, ja n'hi havia que han fet operacions, perquè són els primers que volen mirar i remenar. El tio que és comerciant ja va d'hora. El que ve ara ve per passar el dematí. Però els cèntims es piquen molt d'hora i molt aviat. I la feina sempre fa el dematí. S'ha venut un rellotge de 70.000 euros, un Rolex.
4: Déu-n'hi-do.
3: Sí, de segona mà, però amb papers. Un pàtel fílic, bueno, hi ve gent... El poble, amb tot el respecte, es visca Sant Feliu, no? Però això és un tema de gent forastera, que són col·leccionistes que venen de tot arreu.
4: Quan dius papers, un rellotge ha de portar papers, també?
3: Home, si un rellotge té una categoria d'aquests diners, un Patek Philippe, si n'hi ha papers, avui tot es fot nou i modern, dels xinos. Ho fan igual, però si entén una mica, la persona que ho ven ja té uns papers, de dir, mira, aquí hi ha la documentació. El Patek Philippe diuen, el disfrutaràs i mai serà teu, perquè passa de generació en generació. I al Patek Philippe hi ha rellotges que valen, bueno, mils d'euros.
5: Són curiosos i, a més, aquí ve molt professional també del rellotge. Sobretot els que busquen rareses. A primera hora són els que van a caçar a veure si troben la peça aquella o aquell rellotge especial com aquell d'allà baix. I, bueno, també hi ha màquines que són molt abundants. El que passa és que, clar, el tipus de decoració que has de tindre a casa ha de ser molt especial també si ets l'usuari final. Perquè, clar, un rellotge d'aquestes característiques no el posis en un moble d'IKEA perquè va ser que no.
2: Diversos fireires coincideixen que amb les evolucions tecnològiques els rellotges han passat a ser un complement. Tot i això, l'afició entre la gent jove creix. Francesc Terrats ve de Barcelona i porta rellotges vintage.
6: Aquest tipus de rellotge vintage és per col·leccionistes, eh? No, hi ha molts xavals joves que sí que estan agafant rellotges d'aquest model, o sigui, d'aquests models antics. Xavals joves, sobretot. Nanos. Sí, a més la gent porta el telèfon i quan volen consultar l'hora el que fan és mirar el telèfon. Això que s'ha convertit més en un complement de moda, en un complement del vestir.
2: Lluís Puntí és de Manlleu i té una parada de rellotges clàssics dels més grossos, de paret i de sobretaula.
7: Molt de paret i... El rellotge d'aquest clàssic gros, butxaca.
8: Rellotges grans, de
7: paret. Sí, de sobretaula, veus, aquest d'aquí, recanvis, bàsicament, i això, però de butxaca i aquests petits no. Hi ha molts tipus de màquines diferents que totes tenen la seva particularitat i sí, som de col·lecció, per fer bonic, pot ser pel que d'allò.
2: En Sergi porta rareses, especialment de sobretaula, amb dissenys ben estranys.
5: Bueno, bàsicament es busca molta cosa decorativa i molta cosa d'aquestes tipus raríssim, no? D'aquests rellotges que no se sap si realment són molt, molt lletjos, bàsicament, però també es busca una miqueta aquest tipus d'estil. Llavors, l'estil ja antic, això ja costa més. Ja són gent especialitzada la que, bueno, demana material d'aquestes característiques, no?
4: Funcionen a les 12 del migdia, es deu tornar boig si els té tots allà a casa.
5: Bàsicament. O sigui, jo aquests no els tenia tots en marxa, però n'en tinc molts a butxaca. I de tant en tant els hi faig el manteniment. Ara els neteixo una mica, els hi dono corda, tiro una mica d'oli i tot això, i els poso en vora. Pues, per la nit, quan no és soroll, com en tinc uns 80 o 90, se senten com una espècie de... com si fos allà un bosc de bitxos allà cridant, cinc de grills cridant tots allà dintre. O sigui, és curiós, eh? Però això, bueno, feia de tant en tant, perquè si ho féssim això, els veïns em tiren pel balcó.
2: L'avi d'Antoni Pons, d'Igualada, ja era rellotger i ell conserva part de la maquinària que utilitzava per reparar rellotges i encara l'utilitza. A la seva parada s'hi ha pogut veure part d'aquests estris, a banda de rellotges antics. Ens ho explica l'Anna.
9: Sí, perquè n'hi ha aquí que pot ser que sigui del seu avi. Però el seu avi ara és rellotger. I coses que té repetides o així, doncs se les ven. Però pot ser cosa, doncs, ben bé de col·leccionista. Són tot per arreglar rellotges. És tot dedicat a la rellotgeria.
4: És maquinària per... Sí. Vosaltres us dediqueu a...
9: Sí, repara rellotges. I... de paret, de munyeca, de tot.
4: Evidentment, rellotges antics.
9: Sí, són per col·lecció i, bueno, i gent que en té dels seus pares o de família i que els porta a arreglar. Però es va mantenint. Hi ha jovent que ho està valorant bastant i ara hi ha molta gent que n'estudia.
2: Al costat de rellotges antics de tota mena també se'n poden trobar de moderns. El Joan del Cercle de Rellotgeria de Barcelona presentava una sèrie de rellotges xinesos amb una esfera curiosa, ja que no té busques.
10: Sí, són rellotges de Xina, que avui en dia Xina fabrica coses molt ben fetes, ja com els cotxes o com les motos. Pues comença en el món dels rellotges i és la primera marca que va guanyar Siga Design els premis més importants de Ginebra. I jo sóc l'importador d'aquí de Catalunya. Tenen de peculiar el tipus de l'esfera, que és una esfera molt, molt especial, i d'aquesta versió, que és la que va guanyar els premis, han tret una versió, per exemple, de l'Everest, que té les pedres de l'Everest i que aquest senyor puja i baixa, un central turbillon aquí al mig, i aquest que té or. Aquesta és una col·laboració amb l'Abel Noir, que és un que fa rellotges també molt especials, i edicions de lluna, per exemple.
4: És que són uns rellotges que no ho semblen,
11: no
4: uns rellotges.
11: Semblen, sí.
4: Sembla una pulsera amb una bola del món.
10: Pues, aviam, l'esfera exterior és com un rellotge normal. 12, 1, 2, 3, sí. 4, i doncs la del centre és la que es mou. I a través de l'indicador, en aquest cas de la roseta dels vents, es tira una línia recta i pots veure l'hora i els minuts.
4: Tot el que has de fer un curset per mirar l'hora, eh?
10: Al final, un rellotge transcendeix a el que és veure l'hora, perquè avui en dia es pot veure l'hora a tants jocs. Per mi, els rellotges també és com un accessori personal dels homes, que no tenim molts accessoris als que pugui gaudir i disfrutar.
2: Pere Riera ha estat al capdavant de l'organització de la fira des del primer minut i no amagava la seva satisfacció aquest diumenge al mig de la plaça.
3: Com cada any? Fa 30 anys que fem la fira i explicarem un minut la història. El Joan Fernández d'en Pau Descansi, que era alcalde, em va trucar una vegada, que és mort, pobre Joan, i diu, per què no fem una fira? Jo dic, fem una fira monogràfica, d'un més d'una cosa sola. Jo col·lecciono rellotges des que tenia 12 anys. Què passa? Que a partir d'aquí, doncs, collons, jo vaig anar comprant, i el Joan diu, doncs, fem una fira. I vam començar amb el Josep Villanova, que era el president del casal, i ens vam ajuntar tots tres. I ara portem 30 anys. Jo estic molt cremat ja, però estic molt satisfet, perquè hi ha 35 parades, hi ha molta gent. Bueno, jo estic molt content, estic una mica agotat i cansat, però demà ho veuré més clar. I farem a la tarda una gran subhasta, que hi ha 140 rellotges, molt original, que molts poden no ho han vist de Sant Feliu.
2: Prop de la plaça, el Museu del Rellotge, situat al Casal Cultural Codinenc, també ha estat un formiguer de visitants. En Joan Segaler Rateta explicava el funcionament d'un dels rellotges de paret.
12: El ja so. Ho diu aquí, del seu negre, de flauta.
4: De l'any 1890.
12: El rellotge, el 1890, no hi havia llum. Anaven amb espelmes i tot, però les marqueses, les reines, ja tenien rellotges a tot el palau i tocaven música. com tocava música.
4: Aviam. Ara fa anar una maneta, li dona corda.
12: I... què és això? Com un acordeón.
4: Sí, sí, perquè veig que hi ha,
12: una manxa.
4: Necessito una
12: roda... que faci córrer una manxa i vagi apretant com una manxa normal.
4: Com un orgue, quasi.
12: Sí.
4: Com un orgue.
12: Com un orgue.
2: Joan Segalés, a més, ha dibuixat un còmic per aquesta edició de la Fira que recull els 30 anys de la Fira del Rellotge.
12: Vull que va ser anar dient què vols que posi tu i fer el dibuixet.
11: Molt bé.
12: I un dibuixet que s'entengués també, que es veu la imatge del poble, que un del poble veu encara que no llegeixi, veu entès i què,
2: Al llarg de dècades, el Joan ha dibuixat cartells i escenografies de tot tipus, tant per la Fira com per altres entitats. També és còmplice cada any de l'arribada dels Reis de l'Orient a Sant Feliu.
12: Jo, ja ho sabeu, que vinc del segle passat, estudi, teníem uns llapisos petits, que no ens ensenyaven quasi bé res, i en canvi he practicat, si ha de fer un lletrero Sant Feliu, fa 80 anys, quasi bé que dura això, si hi fan una obra de teatre i han de fer un decorat, m'ho diuen a mi, quina culpa tinc jo? I és clar, tots som amics, si m'ho demanen...
2: En el moment de l'entrevista era Alié que seria la persona homenatjada en aquesta edició de la Fira per la seva contribució amb dibuixos i obres d'art tant al museu com en diversos espais de la Fira.
4: O sigui que no cregui que algun dia et faran un homenatge, esperem que no. Sigui en vida.
12: Ah,
4: perquè moltes vegades els homenatges
12: si no ho veig,
4: els fan quan hi ha passat el vol.
12: Si no ho veig, home, ara com que ja tinc una edat, vaig mirant a dalt del cel i miro les estrelles, quina pot ser la meva, que penso si fos aquella d'allà, encara veuria baix què fan, però, i si és lluny la meva estrella, no veuré què feu.
2: L'organització de la Fira del Rellotge, a la recepció de l'Ajuntament, l'ha homenatjat amb una escultura que és una silueta de la seva cara sobre el fons del municipi. Es titula L'Efígia i el seu autor és Nacho Alonso.
0: I continuem a Sant Feliu perquè la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura és, segurament, el projecte més debatut dels darrers anys. Aquest dimecres a la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà el ple per fer l'aprovació definitiva del projecte, un tràmit clau al qual s'hi arriba després de resoldre les al·legacions i que permetrà fer l'adjudicació de l'obra. El grup del PSC, que es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte, ha fet públiques les seves al·legacions. Ens en porta més detalls la Gemma Permanyer.
2: El PSC ha presentat un seguit d'al·legacions al projecte de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura. Els socialistes demanen, per exemple, que es mantinguin elements de la plaça actual com les moreres o els fanals. Laia Jordana és la regidora socialista a l'Ajuntament.
13: Creiem que amb el projecte s'ha d'aconseguir modernitzar-la i fer-la més accessible per tothom, però sense que es perdi la seva identitat. Per això hem demanat, entre d'altres, que es mantingui el tipus arbrat i els fanals emblemàtics. També opinem que abans d'executar l'obra s'ha de garantir al 100% la mobilitat per tothom. Creiem en la reforma, volem que s'aconsegueixi una plaça més amable, accessible i preparada pel futur. Però des del principi hem dit que això havia d'anar de la mà del poble i que s'havia de tenir tot en compte totes les opinions sense límits.
2: La formació es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte de reforma de la plaça, que ha estat redactat per l'estudi ACPA, Anna Coelho, Paisatge i Arquitectura. El PSC, juntament amb Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, va ser una de les formacions que va recollir firmes per demanar una nova consulta sobre la reforma de la plaça. La resolució de les al·legacions que han presentat es farà pública aquest dimecres a la tarda, amb el debat al ple que ha de permetre fer l'aprovació definitiva del projecte de reforma. És el pas administratiu clau per poder adjudicar les obres.
0: L'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, va assistir aquest dilluns a la presentació de la futura línia orbital ferroviària. Es tracta de la infraestructura que ha de connectar el Vallès Oriental i Occidental amb el Maresme i el Penedès a través d'una gran anella ferroviària que evitarà haver de passar per Barcelona. El projecte, aprovat recentment per la Generalitat, dibuixa un traçat de 120 quilòmetres i preveu un total de 40 estacions, unificant ciutats com Granollers, Sabadell, Terrassa, Mataró o Vilanova i la Geltrú. Per la comarca, la primera fase operativa comparativa d'aquest pla ja és una realitat a través de l'actual línia R8 de Rodalies, que uneix Granollers i Martorell i que s'utilitzarà com a base per a les futures ampliacions. Isidre Pineda, alcalde de la Vila Termal, destacava la importància d'impulsar aquesta xarxa de transport per millorar les connexions al territori.
11: L'impuls del tren orbital és una magnífica notícia per Caldes, pel Vallès, i crec que fins i tot és una infraestructura molt lògica a nivell de país. No cal que tot passi per Barcelona i, per tant, ens ha de permetre connectar a municipis que estem entre 10 i 20.000 habitants, com és el cas de Caldes de Montbui, que no sempre doncs, ens hem vist ben interconnectats amb ciutats importants. I estic pensant des de Mataró fins a Terrassa. Per tant, es tracta d'un projecte que és bo per la gent i que ha de permetre una millor mobilitat pels veïns i veïnes, també de Caldes de Montbui.
0: El desplegament complet d'aquest projecte es planteja com a un objectiu a llarg termini, amb un calendari fixat a 15 anys vista. El següent pas institucional es farà aquest mateix 2026 amb la signatura d'un protocol de col·laboració entre la Generalitat i l'Estat de cara a poder licitar els primers estudis previs el pròxim any. Des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per a la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés a l'habitatge i lluitar contra el despoblament. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert durant 4 mesos, fins al 18 de setembre. Ens ho explica Jordi Gibert.
14: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies els pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs, segons el beneficiari. Per una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o d'un familiar proper rebran entre el 10 i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 euros i 20.000 euros per habitatge, segons la classificació que tingui la comarca i el municipi també. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o d'habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat o als municipis declarats d'especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipi rural d'atenció especial i Caldes també és considerat municipi rural. Aquest seria el segon nivell d'importància dins de les classificacions que ha fet la Generalitat per qualificar els diferents habitatges. Per altra banda, Castellterçol i Moià queden fora en tenir més de 2.000 habitants i no ser considerats municipis rurals. El Vallès Occidental, Gallifa, també és un poble designat com a municipi rural d'atenció especial.
0: I seguim amb tu, Jordi, perquè el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una proposta de resolució presentada per Junts que insta el Govern de la Generalitat a garantir de forma immediata la cobertura completa del servei de pediatria a la comarca del Moianès. Endavant, Jordi Gibert.
14: El text demana assegurar l'atenció presencial de qualitat per als infants de l'àrea bàsica de salut de

0: dies a la setmana, on també cobreix els infants de Castellcir, Sant Quirze Safaja i Granera. Aquesta situació afecta una població de gairebé 2.000 infants menors de 15 anys. Per aquest motiu, la resolució aprovada pel Parlament també obliga el Departament de Salut a fixar reunions periòdiques amb els ajuntaments i el Consell Comarcal del Moianès per fer un seguiment estricte de la cobertura sanitària. L'objectiu és evitar que es repeteixin períodes de mesos sense servei com els viscuts el segon semestre de l'any passat.
1: I per acabar el programa d'avui us deixem amb el 9è episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta per al Puig de Bassegoda.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta pel Puig de Bassegoda, un cim de 1.374 metres entre la Garrotxa i l'Empordà.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: Puig de Bassegoda. Distància:
1: 9 quilòmetres i 350 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 755 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 40 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 6 hores i 15 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 3 hores i 25 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta pel Puig de Bassegoda, entre la Garrotxa i l'Empordà.
0: Avui pugem als 1.374 metres del Puig de Bassegoda. Des d'on arrenquem, Josep?
2: El punt de partida de la nostra excursió és a la masia de Can Nou, una masia que destaca per les seves grans dimensions, ja que va ser una de les més grans i importants del veïnat del Bassegoda. Deixem els cotxes al voltant de la casa, on hi ha un bon espai.
0: Es voreja la masia i muntanya amunt seguim el GR11 fins a arribar al refugi del Bassegoda de Can Galant.
1: Actualment es tracta d'un refugi, però originalment era l'escola del municipi de Bassegoda.
0: És gestionat pel Centre Excursionista Empordanès. Només s'hi pot dormir amb una reserva prèvia de 5 euros la nit. Des del refugi es veuen unes vistes esplèndides de la vall.
1: Seguim pel camí que surt del refugi cap a l'interior de la muntanya, acompanyat per les marques del GR.
0: En aquest punt hi tenim l'encreuament entre el camí de pujada i el de baixada.
1: Pugem aproximadament un quilòmetre pel Corriol, amb un pendent força destacable, fins que arribem a una pista força ampla, on girem a mà dreta.
0: Aquí també tenim un encreuament amb baixada. Avancem uns metres per la pista i aviat ens trobem uns indicadors que menen cap a Bassegoda.
1: El Corriol és molt bonic i amb força vegetació.
0: Des que hem deixat el primer tram, el camí ens deixa agafar aire, ja que fins a l'última grimpada del cim és un camí amb poc pendent.
1: Avancem fins a arribar a la base rocosa del Bassegoda. Només ens queda realitzar unes grimpades per dos trams.
0: El primer, més senzill, i el segon, més exposat. Si s'està en bones condicions físiques, es considera molt senzill.
1: Superada la grimpada, ens adonem que ja ha valgut la pena realment pujar-hi.
0: Arribem al cim del Bassegoda, 1.374 metres, un cim molt espaiós, amb unes vistes a 360 graus.
1: Hi trobem un pal i una senyera. Des d'aquí podem veure tot el Pirineu, amb el Canigó i el Golf de Roses amb el Cap de Creus ben visible.
0: La seva característica forma punxeguda a la seva alçada i el fet d'estar aïllat d'altres cims més propers el fan fàcilment identificable.
1: És hora de deixar el cim i fent un ràpel pel cadenat arribem al peu del cim.
0: Aquí seguim per una altra direcció, passant per una entretinguda zona rocosa i de mal caminar.
1: A més distància, veiem damunt d'un cim traient el cap Sant Joan de Mussols o de

0: Bausols era una petita ermita. Actualment, l'edifici està en estat ruïnós.
1: Passem vora el Puig d'Escalaró i continuem per la serra de Cortsavell.
0: Ara, per més bon camí, enllacem amb el GR11 i seguint aquest petit tram, arribem de nou al refugi a Cal Nou.
1: I, per tant, final de la ruta. Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. Les 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de Les 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi. A partir d'ara mateix iniciem el nostre camí habitual de cada setmana, aquest recorregut que fem per la música, per els èxits, per les històries més noves que podem trobar tant aquí com també fora de les nostres fronteres. Al llarg de 55 minuts estarem envoltats de música, de cançons, d'històries com la que ens arriba a partir d'ara mateix amb la veu d'Edu Esteve. Ell té nova cançó que es diu La meva sort. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La meva sort, així hem iniciat el nostre camí per aquest estrenes amb la veu i la música i el so d'aquest badaloní semifinalista fa 4 anys d'Eufòria al concurs musical de TV3. Es diu Edu Esteve, ha obert aquest estrenes d'aquesta setmana. I ara la mítica banda de Rolling Stones, que també tornen a la càrrega després d'un temps d'absència amb noves cançons. Foreign Tongue és el nom que li han posat el disc que sortirà el mes de juliol. De moment, coneixem una cançó, que és la que escoltarem ara mateix, i que es diu In the Stars, la tornada dels The Rolling Stones.

La força musical dels The Rolling Stones tornen de nou a la càrrega amb noves cançons, amb nou disc que es dirà Foreign Tongue i que sortirà el mes de juliol. De moment, aquesta peça, In the Stars, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Jules, és cantant i compositora gironina i ara l'escoltarem amb el seu nou èxit, Tot va tirant.

0: És una de les cançons de Jules, aquesta cantant i compositora gironina, la més nova, la que ens ha acompanyat ara mateix a estrenes. Tot va tirant. Fem un canvi de registre, perquè ara ens arriba David Guetta, que treu la seva versió de l'èxit viral de Milky del 2002, aquell projecte italià de dance pop amb la cançó Just the Way You Are. Aquesta és la versió, el remix, que fa David Guetta amb Milky, Just the Way You Are.
1: Amiga.

És el ritme de David Guetta, aquest remix, aquesta adaptació que fa d'un dels temes emblemàtics de Milky, Just in the Way You Are, un tema del 2002, reconvertit així en aquest 2026. Tornem a Catalunya amb el grup Ningú i la seva nova peça musical es diu La Mar.

Així ha sonat Ningú, aquesta és la seva nova cançó, La Mar, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana a estrenes. Tornem a Nord-Amèrica, en aquest cas, per escoltar una de les cançons que ens presenta Adam Lambert. La seva tornada en el món de la música la fa amb aquesta cançó que es diu Eat You Alive.

La força musical d'Adam Lambert. La seva nova cançó es diu Eat You Alive. Així també ha sonat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. Ella es diu Èlia Prunera. És cantant i compositora de La Ràpita, l'Alt Penedès. La cançó que ara mateix compartirem d'ella es diu Ballem Junts.

Estils musicals ben diferents que compartim cada setmana a través d'estrenes. Ella es diu Èlia Prunera i la cançó Ballem Junts. I tornem a fer un canvi d'estil, de ritme, perquè ens arriba ara mateix el músic i cantant escocès Calvin Harris amb la col·laboració de la cantant irlandesa Jassy. Posen frescor precisament el proper estiu amb aquesta cançó que es diu Satisfied.

Es diuen els Maquis, és un grup de pop-rock d'Igualada i així ens han arribat amb la seva nova cançó Sota el braç, Només són somnis, que hem escoltat en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Com sempre, històries d'aquí, però també històries de fora de les nostres fronteres. En aquest cas, tornem a Nord-Amèrica per escoltar el més nou de Chaka Khan. Després de 7 anys, torna de nou a la càrrega amb noves cançons, i aquesta que escoltarem és una d'elles. Es diu Chakzilla i és coescrita i també interpretada als cors per la cantant Sia.

Chuckzilla. Aquesta és la nova cançó de Chaka Khan després de 7 anys d'absència musical. Noves històries, però molt ben acompanyada en aquesta cançó per part de la cantant i compositora Sia. De Nord-Amèrica tornem a Catalunya amb aquesta nova fornada del pop independent català. Ens arriba de Barcelona. El seu nom real és Marc Esglésies, però ell es fa dir Esglèies, la cançó Dins aquest paradís.

0: Es diu Esglaies. Aquesta és la cançó Dins aquest paradís. És una de les, com us deia abans, noves fornades del pop independent català. Ens arriba des de Barcelona i així l'hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Es diuen Flor. És un grup femení de Gran Bretanya, de Londres, exactament. I aquesta és la seva cançó que presenten aquesta setmana, Therapy at the Club.
1: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Les components de Flow, aquest grup femení de noies britànic que ens arriben amb aquesta cançó Therapy at the Club, una altra novetat de la setmana. Es defineix com una artista integral que combina música amb arts escèniques, dansa i moda. De Barcelona ens arriba, tot i que algunes fonts també la vinculen amb la Seu d'Urgell. Ella es diu Gigi Ros i aquesta és la seva nova cançó, Pulsió.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

el ritme i la força musical d'aquesta cantant Gigi Ros, que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Pulsió. Des de Barcelona ens ha fet costat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb Larouche. És un grup anglès format el 2008 i amb nova cançó sota el braç que es diu Cabin Fever.

Cabin Fever. Aquesta és la nova cançó de LaRouche, aquest grup anglès format el 2008 i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana, que ja posa el seu punt i final amb Jordi Tortosa. Arriba des de Tarragona i la cançó que escoltarem d'ell per acomiadar avui aquestes estrenes es diu Vas venir. Així doncs, posem el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres, UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
3: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
4: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en Comissions Obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
2: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Usteca assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els 2 sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà negociat són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
4: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb carevis, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
2: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.

see.

Webster's Bridge. Hello, sweetheart.

Thank you.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat-Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
2: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes. Del Parlament de Catalunya ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper a les polítiques públiques. A Catalunya, el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
4: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a la infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estatunidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.

0: Ja s'han produït crides al dia de maig del 26, es reuneixen a la sala de sessions de l'Ajuntament sota la presidència de Pol Cabot i Borrell, els membres de l'Ajuntament en ple, Manuel Rodríguez Massaguer, Miquel Palau Cruixent, Maria Turcruz, Caral Vinyals Segalés, Sandra Tomasa Pons, Ana Maria Vilarra Jacollet, Pere Pla Llallcorba, Frederic Salamauri, Àlex de la Fuente García, Manuela Jiménez Aguado, Laura Petit Vidal i Laia Jordana Luna, assistits per la secretària de la Corporació, Ana Maria Costa Moreno. Comprovat que els reunits formen majoria absoluta legal del nombre de membres que de dret constitueixen la corporació, el senyor president declara oberta la sessió a 7:45 de la tarda i seguidament es passa a tractar els assumptes compresos a l'ordre del dia. Avui tenim ple extraordinari, tenim la part resolutiva a un únic punt, que és la regidoria del Pla del Centre i Urbanisme, que és el dictamen per l'aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització de la plaça Josep Humbert Ventura. I per explicar el punt, passaré la paraula al regidor d'Urbanisme, Manuel Rodríguez. Sí, endavant.
1: Val, gràcies. Sí, bé que en la comissió informativa vàrem preguntar doncs, o vàrem demanar doncs, que el públic assistent, entre el qual hi ha moltes persones que han fet al·legacions, doncs, si podrien, si al final del ple se'ls deixaria parlar, se'ls deixaria preguntar sobre els seus dubtes i ens veu dir que ho valoraríeu i voldria saber doncs, què heu valorat.
0: Sí, sí, en aquest cas els plens extraordinaris no tenen torn de precs i preguntes ni dels regidors, és a dir, dels regidors de la corporació. Després de cada ple ordinari, a part del torn de precs i preguntes dels regidors, fora d'acte de ple, però sí gravat, donem torn de paraula al públic i avui doncs, ho farem de la mateixa manera. Per tant, sí, donem torn de paraula per qui vulgui, amb el temps que vulgui, pregunti i resoldre els dubtes que calgui sobre les al·legacions o qualsevol altre tema relacionat.
2: Bé, benvinguts. És un punt llarg, i que us demano paciència. Farem alguna modificació en la lectura en relació a com està exposat l'acte de l'esborrany, perquè sigui més entenedor. Vale? Primer parlarem dels antecedents de l'expedient, després anirem explicant un resum de l'al·legació presentada i la resposta del Departament Tècnic. Aleshores, a tall d'antecedent o de cronologia històrica, el 2 de març es fa el lliurament del projecte d'obres, el 4 de març s'informa favorablement amb condicions per part de l'arquitecte municipal, el 5 de març amb condicions respecte a xarxa de la baixa tensió i l'enllumenat per part de l'enginyer, el 6 de març respecte al procediment a seguir pel que fa a la tramitació també s'emet informe a la secretaria, i aleshores el dia 10 de març arriben els informes favorables de l'enginyeria i de l'arquitecte municipal. Exposat això, i en citarem a continuació més detall quan parlem de delegació a al·legació, de recordar que es va sotmetre el projecte d'informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies el 18 de març del 2026, en final 4 de març del 2026 inclòs, mitjançant anunci al butlletí oficial de la província en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. S'han presentat un total de 16 al·legacions, que tot seguit passem a comentar una amb una, com hem dit, amb el resum i la resposta del Departament Tècnic. La primera, presentada per la senyora Sara Gallaguet Carbonés, en data de 8 d'abril del 2026, amb registre d'entrada 2.242. L'escrit d'al·legacions presentat per la senyora Gallaguet conté materialment dues peticions diferenciades. La primera és de naturalesa tècnica i consisteix a demanar que s'estudiï més a fons la nova il·luminació de la plaça per evitar que, amb la nova disposició dels punts de llum i el desenvolupament futur de l'arbrat, es generin zones d'ombra sota les capçades o en punts allunyats dels nous suports, en definitiva, sobre la suficiència de la nova proposta d'enllumenat. La segona consisteix a demanar que es mantinguin els actuals fanals de forja per considerar-los un element estimat i identificable de la plaça. Aquesta al·legació es desestima atenent al següent. Les al·legacions presentades per la senyora Gallaguet no es pot confirmar que la proposta d'enllumenat resti sense estudi o sense justificació. Al contrari, la documentació del projecte conté una definició tècnica concreta de la xarxa, dels suports, de les lluminàries i els criteris de distribució lumínica adoptat. No es pot afirmar que la petició relativa al manteniment o conservació dels fanals de forja de forja actuals constitueixin els termes formulats una objecció tècnica determinant sobre la viabilitat o suficiència del projecte. En resum, la proposta d'enllumenat sí ha estat objecte d'estudi i definició tècnica suficient dins del projecte, que incorpora anex específic d'enllumenat i estudi lumínic, i aquesta solució ha estat també objecte d'informe extern d'enginyeria en sentit favorable, sens perjudici de les verificacions pròpies de la fase d'execució i posar en servei. Respecte a aquest punt, el govern municipal té la voluntat de reubicar els fanals existents a altres espais del municipi. Segona al·legació, presentada per la senyora Laia Jordana Luna, en qualitat de regidora del grup municipal del PSC. Amb el registre d'entrada 1093. Al·legació primera, sobre la suposada incorrecta consideració de l'actuació com a reurbanització. L'al·legació primera sosté en síntesi que l'actuació sotmesa a informació pública no podria considerar-se una mera reurbanització, atès que el seu contingut material aniria més enllà d'una simple renovació física de l'espai físic i comportaria una reordenació funcional de la plaça, amb implantació d'una plataforma única, alteració de la relació vianant-vehicle i incidència sobre el model de mobilitat. Sobre aquesta base, l'al·legant defensa que caldria examinar si l'abast real de la intervenció es manté dins dels límits admissibles d'un projecte d'aquesta naturalesa o si, per contra, accedeix a aquest marc i introdueix canvis que no poden ser resolts a través del present expedient. Al·legació segona, sobre la suposada manca de definició del model de mobilitat. L'al·legació segona sosté, en essència, que el projecte no conté una definició executiva única i definitiva del model de mobilitat de la plaça, atès que la memòria admet dues alternatives de circulació, preveu que la selecció definitiva es pugui produir en el futur i fins i tot contempla la possibilitat d'aprovar-ne el funcionament sense alterar l'organització executada. Sobre aquesta base, l'al·legant entén que la proposta deixaria obert un element que considera estructural, el model de circulació, i que per aquest motiu la documentació no assoliria el grau de definició exigible. Al·legació tercera, sobre el drenatge, el torrent de l'escletxa i la suposada manca de validació per part de l'ACA. L'al·legació tercera sosté, en síntesi, que el projecte no acredita de manera suficient el comportament hidràulic de l'àmbit, malgrat la presència del torrent de l'escletxa soterrat sota la plaça, que l'estudi hidrològic existent identificaria riscos d'inundabilitat i mesures específiques de gestió d'escorrenties que no haurien quedat suficientment integrades al projecte i que, encara que el torrent s'hagi considerat integrat a la xarxa de clavegueram municipal i no constitutiu de domini públic hidràulic, per criteris de prudència i seguretat, hauria estat necessari sotmetre el projecte a una valoració tècnica de l'Agència Catalana de l'Aigua. Al·legació quarta, sobre la incoherència en la solució de la barana davant la biblioteca. L'al·legació quarta posa de manifest una contradicció entre la documentació escrita i la documentació gràfica del projecte pel que fa a la barana prevista a l'àmbit de la biblioteca. En concret, s'assenyala que la memòria de mobiliari descriu una barana no escalable formada per mòduls lineals d'1,20 m i una alçada de 0,95, mentre que el plànol 5.2 identifica una barana metàl·lica d'alçada 0,70. Sobre aquesta base, l'al·legant sosté que la contradicció afecta directament la seguretat d'ús davant el risc de caiguda, impedeix considerar el projecte com a tècnicament unívoc en aquest extrem i sol·licita que la documentació sigui corregida per tal d'oferir una definició única i adequada. Al·legació cinquena, sobre la selecció de l'arbrat i el manteniment dels elements identitaris de la plaça. L'al·legació cinquena sosté en síntesi que el projecte preveu la substitució de les moreres existents per noves espècies, singularment Melia acedrac, sense una justificació tècnica suficient, que no constaria una anàlisi comparativa entre l'arbrat actual i el proposat ni una valoració de l'estat de les moreres que en justifiqui la retirada, i que tampoc no justificaria la substitució de l'enllumenat existent, que segons l'al·legant podria actualitzar-se i adaptar-se sense perdre un element propi de la identitat de la plaça. Sobre aquesta base, se sol·licita justificar tècnicament la selecció de l'arbrat, prioritzar la conservació de les moreres, reconsiderar la introducció de la mèlia i mantenir l'enllumenat existent evitant-ne la substitució innecessària. En relació a aquesta al·legació, els tècnics determinen que les al·legacions primera, segona, tercera i cinquena, presentades pel grup del PSC, segons s'ha fet comptant els antecedents, sense entrar a valorar la seva condició de regidoria a l'Ajuntament i fet que es va abstenir en la votació en el moment de l'aprovació inicial del projecte, es proposa la desestimació dels aspectes que es detallen pels següents motius. Respecte a l'al·legació primera, relativa a la suposada incorrecta consideració de l'actual com a reurbanització, atès que el projecte no té per objecte una nova ordenació urbanística ni una urbanització originària, sinó unes obres ordinàries de reurbanització sobre un espai públic ja urbanitzat, sense alteració per si mateixa dels límits del planejament ni dels sistemes urbanístics vigents. Aquest criteri ja fou expressament recollit tant a l'informe tècnic municipal com a l'acord d'aprovació inicial del ple. Respecte a l'al·legació segona, relativa a la suposada manca de definició del model de mobilitat, atès que el projecte defineix de manera suficient la seva solució física i funcional, plataforma única, franges d'ús, parc restringit, càrrega i descàrrega, itineraris accessibles i accés d'emergències, i el fet que una mateixa configuració física admeti més d'una alternativa funcional de circulació restringida no constitueix un dèficit documental, sinó una expressió de la versatilitat, i adaptabilitat de la proposta, sense alteració del marc urbanístic vigent. Respecte a l'al·legació tercera referida al drenatge, es considera que l'al·legació tercera no acredita una insuficiència tècnica determinant en matèria de drenatge ni la necessitat jurídicament exigible d'un informe preceptiu de l'ACA com a pressupòsit de validesa o d'aprovació definitiva del projecte. Al contrari, la documentació obrant a l'expedient permet entendre de manera suficient el funcionament del sistema de recollida i evacuació d'aigües de la plaça i consta que la qüestió relativa al torrent canalitzat ha estat objecte de contrast amb l'Agència Catalana de l'Aigua, sense que des de les consultes efectuades es desprengui la necessitat d'un informe sectorial preceptiu abans de l'aprovació definitiva, sens perjudici de la tramitació de l'autorització o declaració responsable que correspongui abans de l'inici de les obres. En conseqüència, es desestima aquesta al·legació en el sentit que s'hagi de condicionar l'aprovació definitiva a una validació sectorial prèvia de l'ACA. Respecte a l'al·legació cinquena, relativa a la selecció de l'arbrat i al manteniment dels elements identitaris de la plaça, atès que el projecte incorpora l'anàlisi de vegetació existent, justificació de la retirada de les moreres en funció del seu estat o de la incompatibilitat de les seves condicions de plantació amb la nova proposta, justificació del nou arbrat en termes climàtics, funcionals i paisatgístics i definició tècnica de les noves condicions de plantació i drenatge. Igualment, pel que fa a l'enumerat, consta l'expedient informe extern d'enginyeria en sentit favorable, sense objecció de principi a la seva renovació, més enllà de l'ajust documental específic ja incorporat com a condició. La tercera al·legació presentada per una... El senyor Francesc Ventura Plans, el dia 28 d'abril, en registrar entrada 1244, presenta una al·legació on planteja una qüestió vinculada a la mobilitat futura de l'entorn de la plaça Josep Humbert Ventura, i en particular a la possible utilització del carrer Sant Pau com a vial de sortida dels vehicles provinents de la plaça o de l'aparcament municipal. L'al·legant manifesta que el carrer Sant Pau és un vial estret, en pendent i amb una corba pronunciada al seu inici, i sol·licita que, abans de l'aprovació definitiva del projecte executiu, es dugui a terme un estudi específic sobre el nombre, dimensió i distribució temporal dels vehicles que haurien de circular per aquest carrer. Com a resposta a aquesta al·legació... L'aprovació del projecte no comporta per ella mateixa la imposició d'aquest esquema circulatori, sinó l'execució d'una urbanització que manté obertes diferents opcions funcionals. Des del punt de vista tècnic, el projecte presenta una definició suficient de la seva proposta física i funcional. La seva flexibilitat en matèria de mobilitat no constitueix una insuficiència documental ni una indefinició essencial, sinó una característica pròpia de la solució adoptada, orientada a permetre una posterior regulació municipal ajustada a les necessitats reals de funcionament de l'espai. També des d'un punt de vista tècnic, el projecte no fixa de manera definitiva ni irreversible que la sortida de vehicles de la plaça o de l'aparcament municipal s'hagi de produir pel carrer Sant Pau. El projecte aprova una obra de reurbanització i configura una plataforma única adaptable a diferents opcions futures de mobilitat. Així, es desestima que es condicioni l'aprovació definitiva del projecte a la redacció prèvia de l'estudi específic sol·licitat, atès que la regulació concreta del trànsit no queda aprovada de manera definitiva amb aquest projecte, sense perjudici de les decisions que corresponguin posteriorment a l'Ajuntament en matèria de regulació i gestió de la mobilitat. el quart veí elegant, la Núria Berenguer Costa, el 29 d'abril del 2020... Berengueres, perdona. El 29 d'abril del 2026, amb registre d'entrada 2759, presenta una al·legació on sosté que el projecte executiu s'hauria aprovat inicialment sense haver realitzat una consulta popular prèvia que recollís les opinions sorgides sobre l'obra. En aquest sentit, invoca la Llei 10-2014 i l'Acord 8-2025 de la Comissió de Control de les Consultes Populars no referendàries i demana que s'aturi l'aprovació definitiva fins que es dugui a terme una consulta popular no referendària sobre si cal executar o no la nova obra. En aquest sentit, es dona resposta, d'acord amb l'informe de secretaria sol·licitat al ple sobre la consulta popular no referendària relativa a la plaça Josep Humbert Ventura, en què s'analitza el règim jurídic aplicable i la seva incidència sobre expedients com l'aprovació del projecte de reurbanització, la convocatòria d'una consulta popular no referendària correspondria, si escau, a l'alcaldia i no al ple municipal. També indica que el resultat de les consultes populars no referendàries no té caràcter vinculant d'acord amb la Llei 10-2014 i que, per tant, ni la convocatòria ni el resultat afectarien jurídicament la presa de decisions en expedients com l'aprovació del projecte de reurbanització de la plaça. També es precisa que la Comissió de Control de les Consultes Populars No Referendàries no dicta una ordre executiva específica a l'Ajuntament, sinó que es pronuncia sobre els antecedents del procediment i sobre els requisits objectius de la sol·licitud de consulta. També indica que les eventuals discrepàncies o conseqüències derivades d'una inacció municipal corresponent, si escau, a la via jurisdiccional contenciosa administrativa. En Ramon Serra Rius, el 29 d'abril, amb registre d'entrada 2760, presenta unes al·legacions centrades exclusivament en la proposta de rat prevista pel projecte executiu de reurbanització de la plaça Josep Humbert Ventura. L'al·legant formula consideracions crítiques respecte a tres espècies o tipologies concretes. En primer lloc, qüestiona l'alzina multitronc, tot i reconeixen el caràcter autòcton, per considerar que la seva configuració podria afavorir els infants si enfilessin i això pogués comportar situacions de risc. També manifesta dubtes sobre la seva ubicació. En segon lloc, qüestiona la denominada acàcia del Japó, per considerar que no és autòctona, que pot generar pol·linització problemàtica, atreure insectes i produir fruit que embruti o faci relliscós el paviment, tenir un creixement ràpid però una fusta feble i requerir unes condicions edàfiques concretes. En tercer lloc, qüestiona l'Amèlia, igualment pel seu caràcter no autòcton, per les seves decisions potencials, la caiguda de fulla i la forma de la capçada, el pol·len, l'atracció d'insectes, la longevitat i la toxicitat del fruit. En relació a aquesta al·legació, la resposta és la següent. De les al·legacions presentades, no es desprèn que l'arbrat proposat sigui incompatible amb l'ús públic de la plaça ni amb la solució de reurbanització projectada. Les observacions formulades per l'al·legant identifiquen condicionants propis de l'arbrat urbà. Fulla, fruit, pol·len, insectes, manteniment, toxicitat per ingesta o configuració dels exemplars, però no acrediten una deficiència tècnica determinant del projecte executiu. El projecte incorpora una justificació suficient de la substitució de l'arbrat existent i de la nova proposta vegetal, vinculant-la a la millora de les condicions de plantació, l'ombra, el confort ambiental, la gestió de l'aigua d'escorrentia i la integració de l'arbrat en la nova configuració de la plaça. Per tant, no es desprèn que l'arbrat proposat sigui incompatible amb l'ús públic de la plaça ni amb la solució de reurbanització projectada. La Núria Cos Sánchez, en data 29 d'abril i registre d'entrada 2762, presenta un escrit que centra en la ubicació prevista pel projecte per a la zona de càrrega i descàrrega vinculada a l'entorn de la plaça Josep Humbert Ventura. L'al·legant manifesta que les zones de càrrega i descàrrega que actualment donen servei a l'entorn del Banc Sabadell i a l'entrada de la plaça des de la Quintana quedarien suprimides o traslladades cap a la plaça Petita, fet que, al seu entendre, allunyaria aquesta activitat del gruix dels establiments comercials de la plaça. Així mateix, considera que la nova ubicació podria generar riscos o incomoditats per als transportistes, els productes transportats i les persones usuàries de la travessia. En concret, la petició formulada consisteix a estudiar una millor ubicació de la zona de càrrega i descàrrega, sense perill i amb una distribució més equilibrada de les places. La resposta a aquesta al·legació és la següent. El projecte no elimina la funció de càrrega i descàrrega, sinó que en preveu una nova ubicació específica i dimensionada amb una superfície aproximada de 60 metres quadrats, superiors als aproximadament 40 metres quadrats actuals. La ubicació projectada respon a un criteri tècnic coherent amb la pacificació de la plaça, en concretar les operacions de repartiment en una franja regulable i reduir la presència de vehicles dins l'àmbit central de prioritat per a vianants. La configuració de la plataforma única permet, si escau, ajustos posteriors de regulació, senyalització, horaris o ubicació funcional de la càrrega i descàrrega, sense que això comporti una insuficiència del projecte executiu. Respecte a l'ajust del funcionament de la zona de càrrega i descàrrega en fase de posada en marxa, en servei i gestió posterior de la mobilitat, el govern municipal recorda que actualment el sorral central s'utilitza com a zona de càrrega i descàrrega,

Una al·legació centrada en dues qüestions. La primera fa referència a la solució de plataforma única prevista pel projecte, que l'al·legant considera que pot generar problemes de desguàs d'aigües en episodis de pluges intenses, especialment per l'efecte dels carrers que conflueixen a la plaça, les pendents existents i el possible arrossegament de terres o materials cap als embornals i vies d'evacuació. La segona fa referència al paviment de sorra compactada, expressió en què l'al·legant es refereix al sauló estabilitzat previst al projecte. En aquest punt, manifesta que aquesta solució s'allunya de la sorra natural actual, pot limitar el joc i la versatilitat d'usos de la plaça i pot afectar negativament les activitats tradicionals que s'hi desenvolupen. Per tant, l'al·legació té contingut tècnic en allò relatiu al drenatge, les rasants, l'evacuació d'aigües, el comportament superficial del paviment i la seva compatibilitat amb els usos previstos. No obstant, també fa referència a consideracions com les relatives a la percepció ciutadana, la preferència al material actual i el model d'ús de la plaça, que no tenen caràcter eminentment tècnic. Davant d'aquesta al·legació es respon: el projecte incorpora una solució específica de drenatge superficial amb definició de conques, pendents, punts baixos, elements de captació i connexions a la xarxa de l'evacuació, dimensionada d'acord amb un escenari ordinari de càlcul hidràulic. La possibilitat d'acumulacions puntuals en episodis meteorològics excepcionals o en situacions de sobresaturació de la xarxa receptora no comporta, per si mateixa, una insuficiència tècnica del projecte, sempre que aquest defineixi adequadament el funcionament ordinari del drenatge, com és el cas. Pel que fa al paviment central, el projecte no preveu una simple sorra compactada, sinó una solució de sauló estabilitzat, tècnicament definida, orientada a compatibilitzar la imatge mineral tradicional de la plaça amb l'accessibilitat, l'estabilitat superficial i la reducció d'arrossegaments i el manteniment de l'espai públic. Es considera, no obstant, en l'informe tècnic que caldrà realitzar les comprovacions pròpies a la fase d'execució, recepció i posar en servei de l'obra, especialment perquè fa el correcte funcionament del drenatge i a l'acabat final del paviment projectat. No s'aprecia que el sauló estabilitzat impedeixi per si mateix l'ús social, lúdic o festiu de la plaça, sens perjudici de les adaptacions puntuals que determinades activitats puguin requerir en la gestió ordinària de l'espai públic. El sorral central també ha de complir amb criteris d'accessibilitat universal. Consultat amb associacions com ADIMO, amb la qual durant el mandat anterior el ple municipal va signar un conveni de col·laboració, l'estat actual de la plaça, del sorral, impedeix la circulació correcta de cadires i cotxets. També ha format part de l'encàrrec les consideracions de totes les activitats que les nostres entitats realitzen a la plaça. La solució proposada, el projecte tècnic, permet tant un aplet de sardanes com un concert, el correfoc, la dansa de Sant Antoni o el joc infantil. En data 30 d'abril, en registre d'entrada 2789, en Francesc Serrats Grau, presenta una al·legació centrada en la mobilitat futura de l'entorn de la plaça Josep Humbert Ventura i, en particular, en la possible entrada i sortida de vehicles vinculada a l'ordenació projectada. L'al·legant manifesta la seva preocupació pel fet que, segons interpreta, el projecte podria comportar que els vehicles sortissin de la plaça pel carrer Sant Pau i continuessin cap al carrer Rouregros, vials que considera estrets, amb dificultats de pas i especialment sensibles per la presència de vianants, persones amb mobilitat reduïda i trànsit vinculat a la zona escolar i esportiva. A partir d'aquesta preocupació, l'al·legant formula tres peticions principals. En primer lloc, sol·licita que s'obri el carrer de l'Escletxa com a continuació de l'Avinguda Generalitat cap a la zona de les escoles abans de modificar la mobilitat de la plaça. Cal fer constar que aquesta obertura és prevista al planejament municipal. En segon lloc, demana que no es consideri com a opció principal l'entrada del vial nord de la plaça i que es prioritzi l'opció sud, entenent que aquesta s'ajusta millor al funcionament actual. I en tercer lloc, demana que mentre no s'obri el carrer de l'Escletxa, l'entrada i sortida de vehicles es mantingui com fins ara. També incorpora qüestions que excedeixen l'abast estricte del projecte executiu de reurbanització, especialment la petició d'obrir el carrer de l'Escletxa, que constitueix una actuació viària i de caràcter urbanístic substancialment diferent. Davant d'aquesta exposició, la resposta és la següent. Si bé l'al·legació planteja una preocupació tècnica legítima sobre la mobilitat futura de l'entorn de la plaça, especialment pel que fa a la possible utilització del carrer Sant Pau, el carrer Rouregros i l'eventual obertura futura
del carrer de l'Escletxa. Tanmateix, aquesta preocupació no permet concloure que el projecte executiu

sotmès a aprovació definitiva presenti una insuficiència tècnica determinant. El punt essencial és que el projecte objecte d'aquest expedient no aprova un model de mobilitat únic, tancat o irreversible. La proposta projectada defineix una ordenació física de l'espai públic en plataforma única, compatible amb diferents escenaris de regulació del trànsit, inclòs el manteniment provisional de l'esquema actual de circulació. Per tant, l'aprovació del projecte de reurbanització no comporta per si mateixa la imposició immediata i definitiva d'un nou règim circulatori. La configuració projectada permet que l'Ajuntament pugui mantenir temporalment en funcionament actual, valorar el vial nord, optar pel vial sud, fer proves de funcionament o adoptar ajustos posteriors de mobilitat mitjançant les corresponents decisions de gestió, senyalització, control d'accessos o regulació del trànsit, sense que això exigeixi modificar substancialment la urbanització projectada. Pel que fa a l'obertura del carrer de l'Escletxa, no es pot entendre que el projecte queda tècnicament invalidat pel fet que l'al·legant prefereixi l'opció sud o el manteniment de la mobilitat actual. Aquestes qüestions podran ser valorades per l'Ajuntament en el marc de la gestió municipal de la mobilitat, però no posen de manifest, en els termes formulats, una deficiència tècnica del projecte executiu. No s'acredita que la reurbanització projectada sigui incompatible amb la mobilitat actual ni amb altres escenaris futurs. Al contrari, la proposta manté un grau suficient de flexibilitat funcional perquè la regulació final del trànsit pugui concretar-se posteriorment per l'òrgan competent, d'acord amb les necessitats del municipi i amb l'evolució de l'ús real de l'espai públic. Amb data 30 d'abril i registre d'entrada 2792, la senyora Noelia Pérez Aranda Blázquez presenta una al·legació que centra en la solució prevista pel projecte per a l'àmbit de la plaça Petita, situada entre la travessia, el carrer Doctor Miquel Vila i el carrer Rocafort. L'al·legant manifesta que, al seu entendre, la plaça Petita passaria a ser un espai totalment formigonat, que podria convertir-se en un espai dur, climàticament menys confortable, desagradable i brut. Sobre aquesta base, sol·licita que no es formigoni la plaça Petita amb la finalitat de preservar un espai que considera climàticament equilibrat i adaptat a les necessitats del poble. Correspon analitzar si la solució constructiva projectada comporta realment una pavimentació contínua de formigó o asfalt, si pot generar un empitjorament objectiu de les condicions de confort climàtic i si la plaça Petita perd qualitat funcional com a espai d'estada. Com a resposta a aquesta al·legació, la solució prevista no correspon a una pavimentació contínua d'asfalt ni a una llosa massiva de formigó executada sobre el total de la superfície, sinó a una pavimentació, modular amb peces prefabricades de formigó de color terra clar col·locades sobre capa de sorra i base granular dins la configuració general de plataforma única prevista al projecte. La caracterització de la plaça Petita com un espai que esdevindrà necessàriament un forn no queda acreditat tècnicament, atès que el confort climàtic depèn de diversos factors combinats, com el tipus i color de paviment, l'orientació de l'espai, la ventilació, la relació amb les façanes, la presència d'arbrat i les condicions d'ombra. El projecte no transforma un espai natural o no urbanitzat en una superfície dura, sinó que reordena un espai públic urbà ja existent, amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat, la continuïtat funcional, la seguretat d'ús, el manteniment i la relació amb els recorreguts de vianants, el pas ocasional de vehicles autoritzats i la zona de càrrega i descàrrega. La nova ordenació de la plaça Petita incorpora també criteris de confort i qualitat urbana, mitjançant paviments de tonalitat clara, plataforma única, nova disposició de l'arbrat i una organització més clara dels usos d'estada, pas i servei, sense que l'al·legació acrediti una afectació tècnica determinant sobre les condicions ambientals de l'espai. També amb data 30 d'abril i registre d'entrada 2793, la senyora Montserrat Serra Permanyer presenta una al·legació on considera que la nova ordenació impedirà o dificultarà la celebració de festes populars, activitats tradicionals i esdeveniments municipals que actualment es duen a terme en aquest espai públic. L'al·legant fa referència, entre d'altres, al mercat setmanal, l'escudella de Carnestoltes, la festa major, l'Oncodines Trail, la Fira del Rellotge, els Reis, la festa major d'hivern per Sant Antoni, l'aplec de la Sardana, el sopar popular, el correfoc, Sant Jordi
el mercat de segona mà i els tornejos de vòlei platja i futbol platja, i sosté que la segona filera d'arbres i la nova disposició de bancs reduiran l'espai central de la plaça. I en relació a aquesta al·legació es respon: el projecte executiu de reurbanització de la plaça Josep Humbert Ventura i del seu entorn immediat, i en particular la memòria, l'apartat relatiu a la descripció general de la solució adaptada i l'apartat de programació, analitza expressament la compatibilitat de la proposta amb els usos quotidians, festius i col·lectius de la plaça. No es tracta d'un aspecte obviat o aliè al projecte, sinó d'una qüestió que ha estat considerada dins la pròpia concepció de la proposta. La memòria identifica la plaça Josep Humbert Ventura com un espai central de la vida del municipi i fa referència als usos quotidians, al mercat setmanal i a esdeveniments de major escala com l'Escudella Carnestoltes, la Festa Major, el Correfoc, la Fira del Rellotge o l'Oncodines Trail, entre d'altres. La dada quantitativa més rellevant és que el projecte estima que la superfície disponible actualment per a l'ús de vianants és de 1.224 metres quadrats, mentre que amb la nova proposta de plataforma única aquesta superfície passa a ser de 1.997 metres quadrats, amb un increment aproximat de 773 metres quadrats. Aquesta magnitud permet concloure que, entre termes globals, la proposta no redueix l'espai funcional disponible per a l'ús del ciutadà, sinó que l'amplia de manera significativa. El projecte executiu incorpora una anàlisi específica de la programació d'usos i preveu el manteniment d'un espai central de sauló estabilitzat, planer i lliure d'obstacles, complementat amb unes voreres en plataforma única que amplien la superfície contínua i accessible disponible per a l'ús ciutadà. El fet que determinades franges mantinguin funcionalment la possibilitat de parc rodat restringit o ocasional no impedeix que, en moments puntuals i sota l'organització municipal corresponent, puguin integrar-se en l'ús general de la plaça per activitats, festes o esdeveniments, atès que físicament formen part del mateix pla de la plataforma única. La concreta implantació de cada activitat, ubicació de parades, escenaris, taules, recorregut, zones de seguretat, protecció de l'arbrat o mobiliari, talls puntuals de trànsit i control d'accessos, correspondrà a l'òrgan o servei municipal encarregat de la gestió, autorització i organització de l'ús de l'espai públic en cada cas. També el 30 d'abril, en registre d'entrada 2797, la senyora Esther Paragoix Turigas presenta una al·legació on considera que la plaça Josep Humbert Ventura té un valor històric, social i identitari per al municipi i sol·licita que s'aturi el procés administratiu, es replantegi el canvi proposat i es consulti a més veïns i veïnes amb opinions diverses. L'al·legant exposa que la plaça té aproximadament 160 anys, que forma part de la identitat del municipi i que constitueix un espai de trobada, convivència i relació social. Com a resposta a aquesta al·legació, disculpeu que no em vull perdre, ja que aquestes al·legacions no identifiquen una deficiència tècnica concreta del projecte executiu, ni una incompatibilitat urbanística, ni un incompliment normatiu específic, sinó una discrepància global amb el model de transformació de la plaça i amb el grau de consens social assolit, el projecte executiu parteix del reconeixement de la plaça com a espai públic central del municipi i planteja una actuació de reurbanització orientada a la renovació funcional de l'espai, la millora de l'accessibilitat, la reordenació dels usos, la millora del drenatge i l'adequació general de les condicions urbanes de la plaça. Des del punt de vista de l'oportunitat de la intervenció i sense disposar de cap element singular al precatàleg de patrimoni del municipi amb petició de protecció, el projecte vol preservar la riquesa sociocultural de l'espai comprès entre els edificis que conformen la plaça, punt de trobada social i on moltes de les nostres associacions i entitats celebren part dels seus actes any rere any. Amb registre d'entrada 2798 i amb data 30 d'abril del 2026, la Maria Josefa Rotllán Paré manifesta en el seu escrit que ha tingut coneixement de l'existència d'un informe o comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua i d'un correu electrònic entre el tècnic municipal i una tècnica de l'ACA i qüestiona la suficiència de la documentació del projecte en relació amb aquesta matèria. L'al·legant afirma que aquest informe de l'ACA estaria incorporat als documents del projecte executiu i que preveia una sèrie de condicionants per a l'elaboració del projecte executiu.
L'al·legant sol·licita que se li faci arribar el document oficial o informe en què se sustenta les afirmacions que el tècnic municipal hauria fet a la tècnica de l'ACA i, en cas que no existeixi aquest estudi o informe inicial, demana a l'Ajuntament presenti el projecte executiu a l'ACA perquè emeti les prescripcions o informe que estimi de la seva competència. Com a resposta a aquesta al·legació, on afirma que un informe de l'ACA estaria incorporat als documents del projecte executiu i que preveia condicionants per a la seva elaboració, així com que existiria un correu electrònic entre el tècnic municipal i una tècnica de l'ACA en què s'hauria formulat afirmacions no basades en cap estudi oficial, però de la documentació analitzada no es desprèn que l'anomenat informe o comunicació de l'ACA formi part del projecte executiu sotmès a informació pública, ni que tingui naturalesa d'informe sectorial preceptiu, a més, dins aquest procediment. Les consultes efectuades a l'ACA no formen part del projecte executiu sotmès a informació pública, sinó que constitueixen consultes tècniques de contrast incorporades a l'expedient administratiu. En particular, consten les consultes efectuades a la senyora Núria García Paino, tècnica de la unitat corresponent, i a la senyora Eulàlia Casas Homs, cap de la unitat, sense que de les respostes obtingudes es desprengui la necessitat d'obtenir un informe sectorial prescriptiu de l'ACA abans de l'aprovació definitiva del projecte. El projecte executiu no té per objecte actuar sobre el torrent, modificar-ne el traçat, alterar-ne la secció, afectar-ne la capacitat hidràulica, intervenir sobre la galeria existent ni executar obres amb incidència sobre el nivell freàtic. L'actuació projectada és una reurbanització superficial d'un espai públic, urbà existent i consolidat, consistent en la renovació de paviments, plataforma única, arbrat, mobiliari, enllumenat, instal·lacions i drenatge superficial, sense afectació directa al règim hidràulic del torrent canalitzat. D'acord amb el criteri comunicat per l'ACA, la tramitació del projecte no requereix informe sectorial preceptiu de l'agència abans de l'aprovació definitiva, sens perjudici que abans de l'inici material de les obres calgui tramitar el títol habilitant sectorial corresponent, ja sigui autorització o, si escau, declaració responsable per obres menors en domini públic hidràulic i zona de policia. Pel que fa als documents invocats a l'al·legació que no formen part del projecte executiu, sotmès a informació pública, no alteren l'objecte de la revisió tècnica. Es desconeix quin és el seu contingut exacte i com ha tingut accés la interessada als mateixos, ja que, com s'ha dit, no formen part del projecte. La senyora Maria Teresa Tura Artesero, amb data 30 d'abril i registrantada 2802, manifesta la seva disconformitat amb la solució d'enllumenat prevista al projecte, per considerar que hi ha espais que quedarien insuficientment il·luminats, i sol·licita que s'estudiï la millora de la il·luminació proposada. També demana que, en la mesura del possible, es mantingui l'actual il·luminació i no es descartin els elements existents que considera valuosos des d'un punt de vista estètic i identitari. En aquest sentit, el projecte executiu incorpora una proposta específica d'enllumenat públic, definida documentalment i integrada en la nova configuració de la plaça com a plataforma única. La nova proposta d'enllumenat ha estat objecte de revisió tècnica dins l'expedient, sense que l'al·legació aporti dades concretes, valors lumínics, punts determinats d'insuficiència o incompliments normatius que permetin concloure que la solució projectada sigui tècnicament inadequada. Pel que fa als fanals existents, el govern municipal té la voluntat de reubicar els fanals existents a altres espais del municipi. Ja amb data 4 de maig del 2026 i registre d'entrada 2832, la senyora Sílvia Maicas Altisent considera que no respecta fidelment les conclusions del projecte participatiu previ de febrer de 2025. La interessada qüestiona en concret la ubicació de la zona de càrrega i descàrrega a la plaça Petita, la incorporació d'una segona línia d'arbrats a la banda nord de la zona de terra de la plaça Gran i la previsió de terra compactada o sauló estabilitzat per considerar que aquests elements no haurien format part de les opcions sotmeses al procés participatiu. En resposta a aquesta al·legació, s'emet el següent. El procés participatiu va donar com a resultat majoritari l'opció C, plaça central, i l'opció de mobilitat 1, accés pel lateral de la plaça, però que aquestes opcions constituïen una orientació general del model de plaça i mobilitat i no un projecte executiu complet amb definició detallada de rasants, drenatges, accessibilitat, paviments, serveis, arbrat, mobiliari,
càrrega i descàrrega i manteniment. El projecte executiu manté, en termes generals i funcionals, els criteris principals derivats del procés participatiu: model de plaça central, prioritat de l'ús del ciutadà, manteniment d'un espai central de caràcter mineral o de sauló, placeta pavimentada, presència d'arbrat i possibilitat de mobilitat lateral o adaptable. La proposta projectada no s'ha d'entendre com una reproducció literal i mimètica de les alternatives gràfiques sotmeses a la consulta, sinó com la seva concreció tècnica en un projecte executable, incorporant els ajustos necessaris per donar resposta a les exigències d'accessibilitat, drenatge, seguretat d'ús, manteniment, mobilitat, serveis i funcionalitat de l'espai. La ubicació de la zona de càrrega i descàrrega, la previsió d'una segona línia d'arbrats i la utilització de sauló estabilitzat constitueixen decisions de concreció projectual que no desvirtuen per si mateixes el model general de plaça central resultant del procés participatiu. Pel que fa a la càrrega i descàrrega, aquesta respon a una necessitat funcional pròpia d'un espai públic central amb activitat comercial i de serveis, i la seva regulació concreta podrà ser gestionada municipalment en funció de l'ús real de l'espai, sense que això impliqui una contradicció determinant amb el procés participatiu. Pel que fa a la segona línia d'arbrat, aquesta respon a criteris de confort ambiental, ombra, ordenació de les voreres i qualitat urbana, sense que consti acreditat que comporti una pèrdua funcional determinant de l'espai central o que impedeixi els usos col·lectius de la plaça. Pel que fa al sauló estabilitzat, el projecte manté un espai central de caràcter mineral o de sauló, però el resol mitjançant una solució estabilitzada per raons d'accessibilitat, estabilitat superficial, drenatge i manteniment, sense que aquesta adaptació material comporti una contradicció tècnica determinant amb el procés participatiu. També amb data 4 de maig i registre d'entrada 28-34, la senyora Maria Ramona Carpintero Ibars manifesta la seva disconformitat amb el projecte executiu aprovat inicialment i sol·licita que no s'aprovi definitivament fins que no resolgui les qüestions urbanístiques, de mobilitat i sectorials que s'exposen. La interessada sosté, en síntesi, que el projecte de reurbanització comportaria una modificació substancial dels sistemes urbanístics de la plaça Josep Humbert Ventura i la placeta, una alteració de l'estructura viària prevista pel planejament municipal i una modificació de fet de les condicions d'ús i mobilitat de l'àmbit. També al·lega la manca d'informes sectorials o complementaris, especialment en matèria de mobilitat i en relació amb l'Agència Catalana de l'Aigua, atesa l'existència del torrent de l'Escletxa canalitzat sota l'àmbit de la plaça. Aquesta és la 15, no sé. Davant d'aquestes al·legacions, s'emet la següent resposta, la síntesi. El projecte executiu objecte d'aprovació és un projecte d'obra ordinària. No és un instrument de planejament urbanístic ni una modificació puntual de les normes subsidiàries, ni un pla especial, ni un pla de mobilitat municipal. El seu objecte és la reurbanització d'un espai públic urbà ja existent, mitjançant la renovació de paviments, rasants, drenatge superficial, arbrat, mobiliari, enllumenat, serveis i condicions d'accessibilitat. La intervenció modifica la configuració material de la plaça: paviment, rasants, plataforma única, drenatge superficial, arbrat, mobiliari, enllumenat i serveis, però no altera per si mateixa la classificació del sòl, la qualificació urbanística ni els límits jurídics dels sistemes definits pel planejament. Aquesta distinció és essencial, perquè tota l'obra de reurbanització comporta una transformació física de l'espai, però només exigiria una modificació de planejament si aquesta transformació alterés les determinacions urbanístiques vigents, suprimís sistemes, en modifiqués els límits jurídics o implantés usos incompatibles. En relació amb el sistema viari, la plataforma única no es pot assimilar automàticament a una supressió del viari ni a una transformació del sistema en espai lliure. Les normes subsidiàries admeten que la xarxa viària incorpori calçades, voreres, passos de vianants, arbrat i superfícies de jardineria amb finalitats de millora ambiental o protecció urbana. Per tant, la presència de paviments de vianants, bandes tàctils, arbrats, superfícies de sauló o franges d'estada dins àmbits qualificats com a viari pot formar part de l'organització funcional del mateix sistema viari, sense que això impliqui una alteració del planejament.
En relació amb els sistemes d'espais lliures, el projecte no en preveu la supressió, reducció jurídica o substitució per usos privatius o edificatoris. La plaça continua mantenint la seva funció d'espai públic de relació, estada, activitat ciutadana i connexió urbana. La nova ordenació pot modificar la manera com es distribueixen els paviments, l'arbrat, els espais d'estada o les zones de pas, però aquesta reordenació no equival a una alteració dels sistemes d'espais lliures ni a una pèrdua de la seva funció pública. Pel que fa a la zona de càrrega i descàrrega, tampoc no es considera acreditat que constitueixi una transformació urbanística incompatible. Es tracta d'una funció de servei associada al funcionament ordinari d'un espai públic central amb activitat comercial i de serveis, i no d'un aparcament ordinari permanent ni d'una privatització de l'espai. La seva implantació s'ha d'entendre com una decisió de concreció funcional dins la reurbanització projectada, orientada a ordenar les operacions de servei i reduir la presència dispersa de vehicles dins l'espai central. Quant a la mobilitat, el projecte no aprova un pla de mobilitat municipal ni fixa de manera irreversible un únic règim de circulació. La documentació analitzada i la resposta d'ACPA indiquen que l'estructura del sistema viari es manté i que correspon a l'Ajuntament regular el tipus de circulació i els sentits. La proposta en plataforma única és compatible amb diferents escenaris de funcionament, inclòs el manteniment provisional de la mobilitat actual, de manera que no es pot considerar que l'aprovació del projecte comporti automàticament una nova regulació viària definitiva. Sí. Pel que fa a les referències a la sentència relativa a l'eix verd del Consell de Cent, el criteri que se'n pot extreure és que un projecte d'obres no pot modificar encobertament el planejament si altera substancialment i de manera efectiva la funcionalitat urbanística del sistema viari. Ara bé, aquest precedent no és aplicable de manera automàtica al present cas, perquè el projecte de la plaça Josep Umbert Ventura no suprimeix l'estructura viària, no transforma jurídicament el sistema viari en espai lliure, no aprova una nova qualificació urbanística i no fixa un règim de mobilitat únic i irreversible. L'abast material i urbanístic de l'actuació és diferent. Pel que fa a l'Agència Catalana de l'Aigua, la comunicació invocada per l'al·legació no consta com a informe sectorial preceptiu sol·licitat per l'Ajuntament dins el procediment d'aprovació del projecte, i la seva pròpia formulació parteix del desconeixement de l'abast concret de les actuacions. Amb la documentació actual, el projecte no preveu intervenir directament sobre el torrent canalitzat ni modificar-ne el traçat, secció, capacitat hidràulica o règim de funcionament, ni executar obres que afectin el nivell freàtic. No es considera fonamentada la tesi segons la qual l'aprovació definitiva exigeixi necessàriament una ratificació personal per part d'un enginyer municipal. El que resulta procedent és que l'expedient disposa dels informes, verificacions o controls exigibles segons la naturalesa, import i abast de l'actuació, sense que l'ordenament imposi aquesta ratificació individual quan l'Ajuntament no disposa d'aquest perfil en plantilla. L'actuació s'emmarca més pròpiament en el règim de les obres locals ordinàries de la reurbanització d'un espai públic existent que no pas en el concepte estricte d'obra pública de la llei 327 del 4 de juliol de l'obra pública. En aquest sentit, la intervenció no produeix una variació essencial de la naturalesa de la plaça, no suprimeix la funcionalitat viària, no transforma jurídicament els sistemes urbanístics i no crea una infraestructura autònoma nova. L'import del projecte consta a la documentació és de 453.601,53 € IVA exclòs i 548.857,85 € IVA inclòs, de manera que no se supera el llindar dels 500.000 € IVA exclòs previst a l'article 235 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic per a la supervisió preceptiva per raó de la quantia. Tampoc no s'aprecia, amb la documentació analitzada, una afectació directa a l'estabilitat, la seguretat o l'estanqueïtat que determini automàticament la supervisió preceptiva per aquest motiu. Finalment, pel que fa als documents invocats a l'al·legació que no formen part del projecte executiu sotmès a informació pública, poden tenir valor com a antecedents o element de context, però no alteren l'objecte de la revisió tècnica, ja que es desconeix quin és el seu contingut exacte i com ha pogut tenir accés la interessada als mateixos, ja que, com s'ha dit, no formen part del projecte. I la darrera al·legació presentada el 4 de maig per la senyora Galleguet Carbonell i registre d'entrada
2844, manifesta la seva preocupació per la solució material prevista al centre de la plaça, arran de la informació segons la qual s'hi col·locaria sorra compactada, i demana conèixer quin tipus de material s'hi preveu per valorar si els infants podran continuar jugant amb la sorra. Sol·licita que se li respongui concretament si les situacions de joc infantil amb sorra que apareixen a les imatges adjuntes es podran continuar

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui dimecres 13 de maig del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que mor el codinenc César Muñoz, referent en temes d'educació i participació de l'infància i la joventut. Caldes de Montbui formalitza per primera vegada la gestió de l'aigua termal amb un acord entre l'Ajuntament i els balnearis. L'Ajuntament de Moià fa la recepció definitiva del polígon industrial de Pla Romaní.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que dilluns va morir César Muñoz, i és que Sant Feliu va ser director d'Aldees Infantils i fundador de l'entitat de participació juvenil Tom Balatú Ita, entre altres iniciatives. A més, va col·laborar en nombrosos programes especials d'Ona Codinenca. Gemma Permanyer ens fa un repàs per la seva vida.
2: El codinenc César Muñoz Jiménez va mort aquest dilluns als 85 anys d'edat, deixant una dilatada trajectòria professional en els àmbits de la pedagogia, l'educació i la participació d'infants i joves. Tenia estudis de magisteri, educació social i ciències polítiques i sociologia, i la seva vida professional va transcorrer en els àmbits de l'escola, la universitat, els serveis socials i l'espai públic. I en els últims anys va treballar com a consultor formador d'infància, joventut i participació ciutadana a nivell internacional. Va néixer a Tetuán, al Marroc, on va viure durant la seva infància i adolescència, un fet que ell mateix qualificava de privilegi per haver pogut conviure amb la cultura àrab i jueva. Una convivència que, segons ell, li va permetre incorporar elements vitals que més endavant va poder transformar en els conceptes bàsics de la pedagogia de la vida quotidiana, una disciplina que crea, investiga, difon i experimenta amb cursos, postgraus i màsters tant en l'àmbit català com l'estatal, europeu i a Llatinoamèrica. César Muñoz va ser el primer director de l'Aldea Infantil SOS, que és la primera de l'Estat, en agafar el relleu de la fundadora Montserrat Andreu poc després de la seva fundació i durant dècades. A Sant Feliu també va impulsar els grups de participació infantil i juvenil Meridiano Cero l'any 1976 i Tomba la Truita el 1989. Des de la Fundació Dona Codinenca ha estat col·laborador en diversos espais de l'emissora, especialment d'anàlisi i debat polític. I en la darrera campanya electoral per les eleccions municipals, l'any 2023, va participar del bloc d'eleccions amb un article d'opinió que encara podeu consultar al web de la ràdio. En aquesta entrevista, el programa De Tots Colors parlava de la política actual. En aquell moment, l'any 2013, és una entrevista enregistrada el dia 15 de març de l'any 2013.
3: Abans que facis la teva explicació, estem vivint una situació actual política lamentable. No sé què en penses, però realment és obrir la tele o agafar un diari i corrupció per tot arreu, històries rares que dius, en quin món vivim?
4: Sí, jo crec que la situació és molt greu, però al mateix temps és una situació conjuntural interessant. Jo lo sento per la gent que lo passa mal, que i tots estem... Però jo crec que en la vida, quan hi ha carència de medios, la carència de medios i quan la soga... I no me gusta que la gent solo participi o se mueva quan tiene la soga al cuello, ¿no? Pero bueno, es un efecto colateral que cuando hay crisis, no hay muchos medios, se crea el gran medio que es la imaginación, la creatividad. Y entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante, he dicho primero grave, pero también muy interesante de cara a que hay, es evidentísimo y lo voy a argumentar, no solo con lo que yo piense o sienta, sino con argumentos de sociólogos, politólogos, para mí de fama.
2: En l'acte dels 50 anys de l'escola Jaume Balmes, recordaven un text la seva col·laboració amb el centre

0: entre 1972 i 1990, formant part del que aleshores van anomenar Associació de Pares, amb persones com Jaume Vilardell o Montserrat Borrell, entre d'altres. El vincle amb l'escola el va mantenir també com a pare dels quatre fills que va tenir amb la seva companya Victòria i, com ell mateix deia, com a figura paterna dels nens i nenes de la primera aldea infantil SOS de tot l'Estat. En l'acte dels 50 anys de l'escola, qui va posar veu a les seves reflexions per impossibilitat de ser-hi presencialment va ser l'actual directora de l'aldea, Cristina Pous. Escoltem-la en aquell moment.
1: Y finalmente, orgullo por, durante dichos años, ir siendo consciente, sintiendo el que por los diversos espacios, tiempos de la escuela Jaume Balmes, por sus aulas, pasillos, patios, circulaban e iban tomando cuerpo, transformándose en realidades, palabras como sentimientos, deseo, participación, ciudadanía, colaboración, valoración y respeto de las diferencias, bases de una sociedad en paz. Paz que supo plasmar en colaboración con las niñas y niños la también inolvidable y gran amiga Àngels Rosés, en su escultura de la paloma blanca, hoy símbolo de la escuela Jaume Balmes.
0: Referent pel que fa a les polítiques d'infància i joventut, el currículum de César Muñoz és molt extens. El 1995 va ser nomenat coordinador del programa DAFNET de la Comissió Europea sobre Prevenció de la Violència Infantil i Juvenil. El 1997 va ser proposat pel Consell d'Europa com a membre del seu equip d'especialistes en polítiques d'infància. El 2003 va iniciar formacions amb els polítics i tècnics responsables dels pressupostos participatius de les ciutats de São Paulo i Fortaleza, al Brasil, a Oporto, a Portugal, i a Sevilla, a l'Estat espanyol. Fins l'any 2011 va ser assessor de participació de la presidència del govern de Paraguai i ha estat ponent en temes d'educació i participació d'infància i joventut als fòrums mundials de São Paulo, Porto Alegre i al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre. Es definia com un apassionat repensador de l'humanisme de vocació pedagògica des de la pedagogia, l'educació social i la sociologia. El seu pensament es troba recollit en nombrosos articles i llibres.
2: Caldes de Montbui ja té per primera vegada un document oficial que regula com es reparteix i es gestiona l'aigua termal al municipi, un acord que fixa els usos, els percentatges de distribució i que també busca garantir el futur d'un dels grans símbols de la vila davant de possibles afectacions derivades del canvi climàtic o d'una disminució del cabal. I és que, tot i la llarga història termal de Caldes, fins ara no existia cap conveni formal que regulés aquest repartiment. L'acord s'ha signat entre els tres titulars de l'aigua termal, el grup Bruquetes, el grup Termes Victòria i l'Ajuntament de Caldes, que disposa dels drets de l'antic balneari Termes La Salut. A més, el conveni també blinda els anomenats usos socials de l'aigua termal, com les fonts públiques o el subministrament a la Fundació Santa Susana. Tot plegat en un context on la sequera dels últims anys també havia obert interrogants sobre el futur del sistema termal calderí. Escoltem Isidre Pineda, alcalde del municipi.
3: Però hem de reconèixer que, més enllà de la història de la mateixa aigua termal, d'aquest patrimoni, d'aquest tresor que tenim, no tenim un gran coneixement ni de tota la infraestructura que hi havia, doncs que hi ha a Caldes de Montbui, ni tampoc hi havia un sol document signat i registrat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb un acte formal sobre el repartiment de l'aigua termal al nostre poble. L'aigua termal és un dret miner, és una concessió que es basa en la Direcció General de Mines, estem parlant d'aigua mineromedicinal, i és veritat que hi ha uns percentatges de repartiment de titularitat. A partir d'aquí vam començar a treballar gràcies a la vinculació que hem tingut a les viles termals europees i aquesta subvenció que vam aconseguir en un projecte europeu anomenat Termecobat per tenir molt més coneixement de tot el sistema termal de Caldes, amb l'objectiu de millorar la governança d'aquest fet tan singular que és l'aigua calenta del nostre poble. Avui el que hem fet és signar un conveni de repartiment de l'aigua termal, on de forma inequívoca a Caldes podem dir que hi ha tres titulars de l'aigua termal, el grup Bruquetes, el grup Victòria i l'Ajuntament de Caldes de Montbui, perquè en el seu dia va adquirir els drets de l'antic balneari de la Salut. Però també reconeixem una altra cosa molt important, que són els usos socials de les aigües de Caldes de Montbui.
2: El conveni arriba després de diversos anys de treball tècnic i d'anàlisi del sistema termal de Caldes. Entre altres coses, s'han instal·lat comptadors digitals per monitoritzar el cabal de l'aigua i estudiar-ne el comportament. I és que actualment del pou termal en surten uns 14 metres cúbics d'aigua al dia. Però més enllà de la part tècnica, els responsables dels balnearis insisteixen en que l'objectiu principal és preservar aquest recurs a llarg termini. Recorden que, tot i tractar-se d'un dret miner, la voluntat és garantir-ne la continuïtat. Ens ho explica Jordi Anglí, director general del Termes Victòria.
4: I ens faltava és un conveni, un marc en el qual gestionéssim aquest pou, no? Els manteniments, el tema de garanties sanitàries, tema de controls de cabals, i durant tots aquests anys doncs anàvem gestionant-ho, però ens faltava un marc regulador, i al final aquest conveni el que ens dona és una seguretat tant a nosaltres com a ens privats, però també a Caldes, diguem, com a poble, de la gestió del recurs aquest, que és un recurs que hem d'intentar que tingui una llarga vida, no? I és un recurs miner, però a diferència de la resta de recursos miners, que l'objectiu és esgotar-lo, i quan abans millor, el nostre objectiu és que duri, si pot ser, eternament.
2: Precisament, una part de l'acord estableix que una part de l'aigua termal es destinarà de manera obligatòria i permanent a les fonts públiques i a la Fundació Santa Susana. Des de la Fundació remarquen que la relació amb l'aigua termal forma part de la seva història des dels seus inicis, el 1386. Ens ho explicava Assumpció Ros, directora general de la Fundació.
5: És que la Fundació Santa Susana, des de la seva fundació, l'any 1386, tenia aigua termal. Per tant, tenim aigua termal i l'únic que ara està escrit concretament quanta tenim. Bueno, nosaltres durant tota la vida hem tingut l'aigua sanitària termal, l'aigua que entra sanitària termal, ara no ho podem fer perquè Salut Pública no ens ho permet, i l'estem fent servir prioritàriament per rentar roba i per transferir l'escalfor de l'aigua termal a l'aigua calenta que circula per la calefacció. I tenim algun projecte, quan puguem, de poder-la fer servir per ús terapèutic, com ja havíem tingut fa molts anys.
2: A més, els impulsors del conveni també defensen que aquest acord reforça la singularitat termal de Caldes i la necessitat de que administració i sector privat treballin conjuntament per preservar aquest patrimoni. Escoltem a Basi Camps, administrador general del Broquetes.
6: Per això, els propietaris, que som els tres titulars dels que tenim els drets que ens ha donat el que és, doncs, la concessió de mines, ha sigut que hem cedit el que és l'aigua perquè Caldes tingués aigua a les fonts i que la tingui sempre, i que tingui, doncs, aigua, doncs, també per usos socials, que entenem que és prioritat.
2: Amb aquest acord, Caldes de Montbui formalitza per primera vegada un model de governança de l'aigua termal que fins ara funcionava principalment per consens entre les parts. Un document que busca donar estabilitat al sistema i assegurar que l'aigua termal continuï sent un dels elements centrals de la identitat calderina també en el futur. L'Ajuntament de Mollà ha formalitzat la recepció definitiva del polígon industrial Pla Romaní. Una vegada s'han completat al 100% les obres d'urbanització de la zona. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
7: Es tracta d'un pas rellevant pel poble, ja que és el primer polígon industrial que l'Ajuntament recepciona oficialment. Una fita que ha de portar estabilitat i noves oportunitats a l'economia local. La signatura de l'acte es va fer divendres passat i permet consolidar la seguretat jurídica de totes les empreses que ja hi estan instal·lades i de les persones que hi treballen. A partir d'ara, la gestió de la mobilitat i del servei serà més eficient i, el que és més important, el polígon podrà optar finalment a subvencions i línies d'ajut destinades a la millora de les zones industrials que fins ara estaven fora del seu abast. Des del consistori han volgut agrair el compromís de la Junta de Compensació i dels propietaris de la unitat d'actuació de la Bòbila Pla Romaní, que ha estat clau per finalitzar aquestes obres. Amb aquesta recepció, Mollà reforça el seu teixit industrial i obre una nova etapa per a la captació de noves activitats econòmiques a la comarca del Moianès.
2: Les famílies amb infants petits ja poden preparar la preinscripció per al proper curs a l'Escola Bressol Municipal Mestre Gené de Sant Feliu de Codines. El període per presentar sol·licituds està obert fins al proper 22 de maig. La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica a través del portal que ha habilitat l'Ajuntament. Tot i això, les famílies que no puguin fer el tràmit en línia podran demanar cita prèvia directament amb el centre. A partir del 29 de maig es donarà a conèixer la llista provisional d'admesos i s'obrirà un període de reclamacions que s'allargarà fins al 5 de juny. Les llistes definitives es publicaran el 16 de juny i la matriculació serà del 16 al 25 de juny. Des de l'Escola Bressol recorden que tota la informació sobre el procés, així com els canals de contacte i accés a la plataforma de preinscripció, es poden consultar al web municipal. L'Ajuntament de Mollà ha presentat una nova edició de les jornades esportives, el Casal d'Estiu, que tindrà lloc del 22 de juny al 31 de juliol al pavelló municipal.
7: La proposta busca fomentar l'activitat física i els hàbits saludables entre els infants i joves de la vila. L'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, tot i que oferirà servei d'acollida a partir de les 8 del matí i un espai de carmanyola per dinar. Les inscripcions s'obriran properament i tota la informació es podrà consultar als canals oficials de l'Ajuntament.
2: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola, que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi.

0: Hola, som l'Igai
1: i el Bruno
0: de primer.
1: Aquesta és la segona setmana del mes de maig.
0: I la dita és: maig arribat, un jardí

0: Hola, som la Carla i la Thaís, de segona.
1: Us venim a explicar què passarà a l'escola aquesta setmana.
0: Dimarts 12, els AI4 faran el taller El drac de quatre colors. Els AI5, cada cosa al seu lloc. Dimecres 13, els de primer fan cada cosa al seu lloc. I els de tercer, el camí dels residus.
1: Dijous i 4 i els de quart fan el taller a menjar no s'hi juga, ser el joc de la brossa. Divendres i 5 hi haurà la mini-mir pèls d'infantil.

Bon dia a tothom. Soc el Guiu de tercer B. Aquesta setmana fan anys a l'escola. El Dani de cinquè B, en Quim de segon B, la Mia de sisè A i l'Eva de quatre A. Per molts anys a tots i a totes, que gaudiu del vostre dia. Adeu!

0: El mar és com un desert d'aigua.
1: Bon dia, ja som aquí amb la cançó, la cançó de la setmana.
2: Aquesta setmana escoltarem Infla les veles, del musical Mar i Cel.
1: Aquest musical explica una història d'aventures al mar, amb pirates, vaixells i personatges molt valents.
2: Sí, i la música és d'Albert Ginovart, que va crear cançons molt emocionants.
1: Infla les veles és una cançó plena d'energia que parla de posar rumb a una aventura i de tenir coratge per seguir endavant.
2: Ens anima a no rendir-nos i continuar el nostre camí, com fan els mariners quan surten a navegar.
1: És una cançó que ens fa imaginar el mar, el vent i un gran viatge.
3: I ara inflem les veles i gaudim de la cançó.

0: Hola, som la Lucía
1: i l'Àlex i avui us portem una nova paraula en desús. La paraula és... Espera, Lucía, quina paraula era?
0: Era... Ah, ja, còdol.
1: I què vol dir còdol?
0: Un còdol és un tipus de pedra rodona i llisa, típica dels rius i de les platges.
1: Com quina pedra?
0: Com aquelles pedres que llences a l'aigua i reboten abans d'enfonsar-se. No t'has trobat mai cap còdol?
1: Sí, molts cops. De fet, hem decorat còdols a l'escola Ferrés.
0: I tu, Just, t'has trobat algun cop un còdol?
2: Doncs mira, jo de còdols me n'en trobo ben sovint perquè visc a prop del riu, a la vall del Tennessee, del Tennis. I allà n'hi ha força còdols, sí, sí.
0: Doncs fins aquí la nostra edició.
1: Recordeu, si aneu a un riu o al mar i trobeu un còdol, llanceu-lo a l'aigua a veure si rebota.

I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Però salta tota l'esquena.
1: Tota l'esquena.
2: Jo em vaig desconcentrar durant l'examen. No podia parar de mirar-li el clatell. Si es fa una cua, al cap de l'hostell li surt, perquè està tatuat el clatell.
3: Què?
1: És com una pista del que pots trobar si es treu la roba.
0: Però per què s'ho ha fet?
2: És un ave fènix que neix de les cendres. Vol dir que pot renéixer. És una forma de dir, fins aquí, ja no sóc la mateixa. El problema és que li queda molt malament. Si fos un tatuatge més bonic i més petit, encara. Però té un ocell enorme a l'esquena, Sam. El tatuatge és molt gros.
0: I la deixen entrar al col·le?
2: Clar.
1: Si va vestida, es veu molt poc.
0: Està molt loca, eh?
2: Busca-la. Va penjar una foto.
1: Tens Instagram?
0: L'he tornat a obrir.
1: Quan?
0: Fa un temps.
2: Busca-la.
1: Des de quan? Anita, tu sabies que tornava a tenir Instagram?
2: Hm.
1: Doncs no me n'havia enterat.
0: No has penjat res i jo tampoc. Només he mirat fotos. No l'he mirat molt. Però què fa?
2: Està molt boja, Sam.
0: Que això és enorme. Li ocupa l'esquena sencera.
2: Ja t'ho he dit, és molt gros. I a més, lletjíssim.
0: Però què fa?
2: És fort, eh?
0: És un tatuatge molt feo. Per què es fa això?
2: No ho sé.

0: Vincles, espai de criança. Avui tenim una tertúlia amb tres adolescents. Ja els trobàvem a faltar.
1: Bona nit a tothom. Bona nit, Aida.
2: Hola, Mònica, estimada.
1: Bona nit al Robert, que és el primer cop que el tenim aquí de tècnic. Bona nit, Robert.
3: Bona nit.
1: I, sobretot, bona nit als nostres tres convidats, que ens fa moltíssima il·lusió. Com deia l'Aida, ara us els presentarem. Trobàvem a faltar aquestes tertúlies.
2: Sí.
1: Amb gent jove,
2: que ens dona energia, i pensàvem, ai, tenim ganes de tornar a parlar amb adolescents. I bé, i aquí estan.
1: Avui tenim la sort de compartir aquesta estona amb la Clàudia Mir.
4: Hola, bona nit.
1: Bona nit, Clàudia. Amb l'Albert Serrat.
5: Bones.
1: Hola, Albert. I amb l'Adrià Capdevila.
6: Bona nit.
1: Els tres són estudiants. Si no m'equivoco, la Clàudia i l'Albert estan acabant quart de l'ESO,
4: sí.
1: I l'Adrià està fent primer de batxi.
5: Sí.
1: Sí, molt bé. Veïns de Sant Feliu, els dos primers, i l'Adrià, veí de Caldes, però molt benvingut.
5: Merci.
1: I que els tres formen part de Xalles 82. I els hem convidat perquè ja fa temps que des de Vincles, com dèiem, no teníem converses amb adolescents, ens venia de gust, ens fa molta il·lusió. I com els vam poder veure fa poc en aquesta obra de teatre que ara hem pogut sentir un trosset, doncs hem pensat en convidar-los.
2: Doncs sí, una mica per començar així, què explicaríeu de vosaltres mateixos, mateixa? Qui comença? Va, Clàudia.
4: Va, començo jo. Bueno, jo em dic Clàudia, tinc 16 anys, com ja heu dit, sóc estudiant, i això, pues, el món del teatre és una cosa que m'apassiona. Crec que és molt guai, i més específicament el nostre grup de Sant Feliu, crec que té dos parts molt importants, que és doncs, aquesta estima al teatre, que ens fa doncs, aprendre molt i créixer en aquest món artístic, però també crec que creem un grup molt guai i compartim temps amb gent que és molt divertida i que ens ho passem molt bé. Llavors, crec que creem aquesta família que és molt guai i és molt gratificant.
1: Ai, que xulo. Clàudia, a part del teatre, què més fas tu fora de l'institut?
4: Jo també, bueno, m'agrada molt la part artística i ballo. Ballo moltes hores a Santa Eulàlia i això m'agrada molt, també.
2: Per tant, és de les meves.
1: Sí, és un artista. I l'Albert, què ens expliques?
5: Bueno, doncs igual, jo bueno, tinc 15 anys, perquè ja estima soc de final d'any, però bueno, estic fent quart d'ESO també, i bueno, això que ha dit també, doncs, que el teatre és increïble, el grup que tenim. T'ajuda també molt, encara que no ho sembli, doncs, a l'hora de com relacionar-te amb les persones i a l'hora de doncs, formar vincles amb l'altra gent, t'ajuda molt. I crec que és una cosa que tothom hauria de fer algun cop a la seva vida, perquè et dona moltes taules per coses que et trobaràs doncs, al llarg de la teva vida.
1: De fet, diuen que en gent tímida, no? Per exemple, que és un...
2: És el que anava a dir, que pujar sobre d'un escenari, només el fet de mostrar-te sobre d'un escenari, hi ha un treball emocional bastant important, no? Que això una mica és el... Per aquí anava, em sembla, l'Albert.
1: Sí, sí, sí. I què més fas tu, Albert?
5: Jo no sóc tan artista, però a mi m'agrada molt l'esport. Jo jugo a hockey, aquí a Sant Feliu també, i dedico bastantes hores, i és un esport que el disfruto molt.
1: Molt bé. I l'Adrià, què ens explica?
6: Doncs jo em dic Adrià, tinc 17 anys, i ara estic fent primer de batxillerat, i el teatre doncs, també forma part, és una part molt important de la meva vida, perquè doncs, crec que, a part de formar bones amistats, doncs, també dona uns valors i unes ensenyances que, com ha dit l'Albert, són bastant importants, perquè doncs, ens ajuda a parlar en públic, a obrir-nos, a saber comunicar-nos millor, i també crec que és bastant útil, perquè el fet d'interpretar papers doncs, ens dona l'opció de... també de millorar la nostra empatia, de posar-nos en la situació de les altres persones, i crec que tot això doncs, és molt maco.
1: Que xulo.
2: Creieu que hi ha molts aprenentatges no? a través del teatre?
4: Totalment, amb tots els aspectes.
2: De les arts escèniques, sí. En general?
5: Sí.
1: Adrià,
5: sí, sí.
1: Tu balles, fas esport, fas alguna altra cosa, o el teatre ja t'omple prou i
6: bueno,
1: t'és suficient?
6: Jo el teatre m'omple prou, però bueno, també doncs, m'agrada molt llegir. No sóc molt d'esports, però això...
2: També
1: lectura.
2: Primer de batxillerat, vull dir, aquí ja ocupa moltes hores.
1: Sí, totalment d'acord.
2: Amb l'estudi.
6: Amb els exàmens i tot.
2: Doncs m'encanta com parlen, no, Mònica?
1: Parlen, o sigui, molt bé.
2: Aquesta,
1: sí,
2: maduresa i la potència de veu.
1: I seguretat.
2: I la claredat, la seguretat. Sí. Vull dir, tot això, penseu que us ve donat del teatre o ja sou així de mena, vosaltres?
4: Home, jo crec que en la vida mateixa hi ha molt tipus de persones i hi ha gent, doncs, que potser és més oberta i té aquesta facilitat en parlar, però òbviament hi ha una grandíssima part que ens l'ha donat el teatre. És el que deien l'Adrià i l'Albert, que ens ensenya moltíssimes coses a l'hora d'expressar-nos, de saber, doncs, exposar aquestes idees amb claretat. Llavors, doncs, potser sí que hi ha un factor que ajuda més, el fet de ser potser, doncs, més social, més obert, però és que el teatre t'ajuda, siguis tímid o supersociable.
2: I Adrià, per exemple, per vocalitzar, projectar, tot això, us noteu que hi ha un abans i un després?
6: Sí, jo crec que en aquest sentit el teatre també juga un paper molt important, perquè sí, també t'ensenya molt a com parlar bé, a com, diguem, a com expressar-se millor, i això, doncs, també crec que és una cosa que es pot aplicar en molts àmbits del dia a dia.
1: A l'inici hem sentit el trosset d'obra, que és, ho de veure si ho dic bé, Karaoke a Luisa.
4: No. Al·lusia.
1: Al·lusia.
4: Sí.
1: Ja sé jo que... I aquesta obra, quan heu arribat, em dèieu, la Clàudia i l'Albert, que era la primera que fèieu així més gran com a protagonistes, no? L'Adrià, jo t'havia vist a tu fent la d'Anna Frank.
6: Sí.
1: Més petitó, perquè potser la vaig veure fa un parell d'anys, o quan falla.
6: Ara farà...
1: O més.
6: Sí, farà... Em sembla uns 3-4 anys que l'hem començat, potser.
1: I això de fer una obra als tres com a protagonistes, d'on surt? És una petició vostra? És de Xaies que us proposa tenir aquesta obra?
5: Bueno, a veure, nosaltres de primeres tampoc li havíem demanat al Josep, que és el director, de fer una obra als tres. O sigui, nosaltres som tres persones que crec que col·laborem bastant amb el teatre, estem molt ficats i sempre, doncs, que es proposa alguna obra o alguna activitat per fer, doncs som persones que sempre ens volem implicar. I total, que un dia va venir el Josep i ens va dir, mira, que tinc una idea, que jo, hi ha una obra que volia fer fa un temps ja, però clar, l'Oriol Puig, que és l'escriptor de l'obra, l'estava fent. I clar, encara no la podia fer. Total, que em va dir que ja l'havia acabat i les persones amb qui ho volia fer, doncs, ja s'han fet massa grans... Què us sembla si la feu vosaltres? I clar, nosaltres, doncs, encantats. Ens va semblar una idea magnífica.
2: Ens podeu explicar una mica, sense fer spoiler, de què va? A veure,
4: jo crec, així una mica resumit, sense fer gaire spoiler, és més, bueno, és una amistat de tres amics que celebren la seva graduació en un karaoke. I doncs recorden una mica, doncs, tot el que han passat a aquest curs anterior abans d'aquesta graduació.
2: Quina franja d'edat representeu? Representa que són aquests tres amics?
5: Representa que tenim, si no m'equivoco, són 16-17 anys.
4: Sí.
5: Sí, o 17-18, més o menys, aquesta franja.
2: La vostra franja.
5: Sí.
1: Sí que tampoc no es feu un spoiler, però sí que jo que la vaig anar a veure aquesta obra, dic que un dels tres amics, no, ha patit un problema d'assetjament...
4: Sí.
1: Escolar,
5: sí.
1: No?
5: A veure, que això surt al principi, que tampoc, sí, és dir cap spoiler.
1: Això, però vull dir que al final, sí, la temàtica va al voltant d'això,
5: sí.
1: Eh?
5: Jo també? Jo que representa que sóc el Samuel, a principi de curs, doncs, em vaig intentar tallar les venes amb un cúter i a causa d'això, doncs, vaig començar a rebre molt assetjament, ja per xarxes o en persona, i tot això va fer que es donguessin, doncs, unes situacions que són les que ens porten al, doncs, que anem representant durant l'obra.
1: Per això el que hem sentit a l'inici, et deien sorprès, tornes a tenir Insta, no? Perquè entenc que en un moment et deu sortir de l'Insta,
5: sí,
1: per descansar del tema.
2: Ostres, és un tema molt potent, i més en aquesta franja d'edat. Heu viscut, o sigui, us ha estat difícil posar-vos en situació? Ho heu viscut vist amb terceres persones o fins i tot sentir-vos vosaltres malament en un moment donat de... Com ha estat?
6: Bé, jo crec que, o sigui, tots en realitat alguna vegada a la nostra vida potser, doncs, hem sentit en algun moment algun comentari que ens ha afectat o alguna cosa que ens ha sentit malament, però crec que el missatge que tracta l'obra és un tema molt més greu i realment doncs, hi ha bastants casos a la vida real i doncs, crec que és una forma de conscienciar i és una forma també de fer veure aquests casos i de que realment existeixen i doncs, que en aquestes situacions és molt important tenir unes persones de referència, una amistat que et pugui aconsellar, que et pugui ajudar i doncs, jo crec que són un dels punts més importants de l'obra.
3: Que ben dit tot.
1: Sí, quan
3: és que és un fantàstic.
1: Quan has parlat al principi, no? Quan has parlat al principi de que una de les coses que també aprenies era l'empatia, no? Jo pensava, home, aquesta és una obra que els tres personatges es fan posar en una situació que has de... que és que no vull dir res que sigui spoiler. Però vull dir que va molt bé per treballar l'empatia,
3: clar,
1: justament.
3: Jo, per exemple, que
1: no l'has vist, clar.
3: Val? Penso això, que és un tema molt potent, que podeu viure situacions molt... De vegades no massa directes o no es veuen massa clares, no? Però el més subtil, no? Pot ser també uns atacs, no? I avui, per exemple, que la Mònica deia...
1: Sí, sí, que just venint cap aquí a la ràdio estaven dient una notícia a RAC1 que... Havien passat unes enquestes i que una tercera part dels adolescents reconeixien haver sigut assetjadors a través de xarxes. Dèiem aquest apunt, a través de xarxes, que és més fàcil. Diguéssim.
5: Òbviament, totes les obres de teatre que es fan, que tracten temes d'aquests, estan una mica portades a l'extrem doncs, per poder visibilitzar una mica aquests temes. Trobo que, òbviament, aquesta obra hi ha coses que potser s'allunyen una mica més de la realitat, però hi ha moltes coses que jo... No he vist com a tal en persona, però m'han arribat ja per casos que han passat que s'han fet virals per les xarxes o que t'han arribat de companys teus que han pogut arribar a patir alguna cosa semblant, que doncs dius, vale, és una mica portat a l'extrem, però que realment passa això. I et fa donar-te compte doncs, del que t'envolta i del que està passant i la situació que et pots trobar.
1: Té una cosa xula. L'obra, bueno, té moltes, però una és que esteu en un karaoke, no?
4: Sí.
1: Cosa que per mi també li deia a la Clàudia, em sembla que té una miqueta de dificultat. I ara li volia demanar al Robert si ens podia posar la primera cançó que havíem dit, perquè crec que és la primera que sona, que diria que la cantes
4: tu. La canto
1: jo,
4: sí.
1: A veure, Robert.
3: Ah, i ens pots fer playback?

0: los pies.
1: Digues, digues. Que anàvem aquí les dues a parlar alhora.
0: Sí, sí, sí.
1: Que anava a dir, aquest punt de cantar, també, clar, feu una obra de teatre, no?, els tres, com a protagonistes. Una obra, vull afegir una dificultat, que és que fan diversos personatges.
0: Sí.
1: Jo, tu fas un profe de, sí, que li tens un accent així argentí o... Que és genial, per exemple. No? Sí. És un altre...
2: Quins personatges? Per exemple... una persona com jo, que no l'ha vist, com explicaríeu els personatges, els vostres personatges? Sense fer-me spoiler.
0: Jo crec que tenim els tres personatges principals, els tres amics, i després, bueno, jo, per exemple, represento a diferents alumnes, a alguna professora, a la directora d'un institut...
3: Sí, jo en algun moment també represento a algun pare o també algun professor i a part d'això, bueno, sí, els personatges principals.
1: I l'Adrià, què fas?
4: Jo represento també un professor, que és el que havíem dit abans, argentí, sí, que o sigui, representa que és un dels, bueno, el professor que es preocupa més per la situació del Samuel, que és qui pateix el bullying, i doncs també és una persona de referència que el defensa durant l'obra. I també representa el director, que ja és una persona més distant, que es limita a tractar els temes d'una forma més corporativa, i ja està.
1: Crec. Clar, perquè pels qui no hagueu vist l'obra, com l'Aida, és una obra on l'escenari està al mig i estan, sí, rodejats de públic, ells no surten mai de l'escena, van canviant de personatges,
2: sí,
1: i canten.
2: Em puc imaginar.
1: O sigui que...
2: És molt complet, sí, sí. Molt.
3: Sí, i sí, també, sí, una cosa que això jo vaig trobar molt difícil és el fet de que, clar, hem d'anar diferenciant bastant quan representem, quan estem al karaoke, quan tornem al passat per explicar una situació, algun moment que fem un salt al futur o narrem al públic. Clar, anar fent, marcant aquests canvis és bastant complicat.
2: L'actor-narrador...
1: Sí, sí.
2: El llenguatge, per exemple, que ens interessava també molt saber sobre el llenguatge, com representeu diferents personatges, també heu de canviar el xip i feu diferent...
1: O sigui, un llenguatge més a gent més jove, quan ets representes un adult, no? Entenc que dius això.
2: Sí, l'ús del llenguatge, si es diferencia, també.
0: Jo crec que, si, en general, el propi guió ja té les seves diferències a l'hora del llenguatge, doncs això, quan representa, per exemple, l'Adrià, el director, amb quan representa, doncs, el propi protagonista. Però, a més, bueno, jo, per exemple, el meu personatge normal, el de base, doncs, sí que me l'he fet... doncs molt meu, o sigui, com que era una noia de 17 anys, doncs jo li anava posant, doncs, el meu vocabulari del dia a dia perquè encara es notés més la diferència amb quan el fèiem amb una profe, per exemple, doncs, que té un vocabulari, doncs, més ric, més culte, doncs la nena de 17 anys...
2: Més boomer. ho pots dir.
0: Més diferent. Doncs quan feia jo la de 17 anys, doncs el feia, doncs, com jo parlaria, normal, amb els meus amics.
2: Clar, és que és una cosa que és superimportant, a més, aquest canvi de registre, no? Que fins i tot us demanem de vegades als adults, no? Que no parlem igual entre adults, si parleu entre vosaltres... I també és un aprenentatge saber fer aquests canvis de xip i que et surti aquest registre, no?
4: I jo crec que això del llenguatge també és una forma... doncs bastant útil de caracteritzar els personatges, perquè si el vestuari no és com molt, molt específic, no hi ha, tot i que si hi ha alguns elements de tretzo, no canvia totalment el vestuari, per tant el fet de que canvi la forma de parlar, la pronunciació, la forma de fer, doncs també ajuda bastant a que el públic es situï si és un personatge o no és un altre personatge.
1: I els vostres personatges adolescents, trobàveu en el guió que tenien un llenguatge com el que utilitzeu? Això que deia la Clàudia, bé, he anat posant també del que jo utilitzo. Sortia en el guió també tan així o heu anat vosaltres caracteritzant més?
3: Sí, a veure, el que sortia en el guió, hi havia moltes coses que, a veure, és intentar com parla un jove, que hi havia una mica, doncs, de castellanismes, per exemple, en el tros que hem fet al principi, i un moment que dic, aquest tatuatge, no?
1: És molt feo.
3: En comptes de dir molt lleig,
1: sí,
3: doncs molt feo, o ai, que primo. Sí. Saps? Hi ha paraules així... Però tot i així, com ha dit la Clàudia, que ficàvem alguna paraula així més nostra, més del jovent, que tothom pogués entendre, òbviament, però per fer-lo més, doncs, que es notés aquesta diferència.
1: Nosaltres ens havíem fet com una llista de paraules que, bueno, l'Aida està més acostumada perquè ella viu entre adolescents.
2: Jo tinc aquesta pell tan jove.
1: Però teníem aquí, hem apuntat unes quantes de les que es diuen, eh? Però...
2: De les que es deien.
1: O de que es deien, perquè...
2: Potser, és que això és...
1: Va canviant.
2: Clar, és...
0: I cada vegada canvia més ràpid.
2: Clar, és molt ràpid tot, no? I molt viu.
1: En tenim algunes.
2: Per exemple.
1: Sí.
2: Funar.
1: És veritat.
4: Sí.
2: Funar, encara... Això ho feu servir?
3: Sí,
0: sí, jo crec que sí.
1: Sí, com...
0: Aquesta crítica, jo crec que una mica inclús massiva cap a algú.
2: Ah, molt bé.
3: O sigui, per exemple, algú que faci un comentari així és bastant fora de lloc, diu, és que si faig aquest comentari em funaran.
1: Val.
3: O sigui, clar, el criticaran així bastant
1: a saco.
3: Sí.
1: Aquí l'Aida m'ha apuntat una que no sé què és, que és Jim Rat. Ho dic, pronuncio bé? Un Jim Rat. Sí. Ostres, què és això?
3: Bueno, és una persona, podríem dir, molt aficionada al gimnàs.
1: Ah, sí. Ve de gim.
3: Sí, sí, de gim.
1: Ah, vale.
2: Sí. Una rata de gimnàs.
4: Sí, que diu el gimnàs.
2: Jo li diria una rata de gimnàs.
3: Sí.
1: Ara ho he pillat.
2: Buguejar.
1: Buah, idea.
4: Aquesta ja no
3: tant. Jo sí que... Això és sobretot en el tema de les tecnologies. Té... O sigui, aquesta paraula surt de que, si no m'equivoco, en servidors molt grans i tal, de centrals, de coses de tecnologia... Doncs quan es ficava un bug, que és un insecte, a dintre les màquines, doncs s'espatllaven i deixaven de funcionar bé. Llavors s'ha portat a buguear, que és quan deixa de funcionar bé o
0: no
3: fa una mica el tonto.
2: Sí. Que algú es col·lapsa una mica i que no...
1: I això que es diu ara de que un té aura. Ah. Sí. Oh, això ho sento molt, jo, ara.
0: No, no.
2: És, com... és que sento, és molt maco, aquest.
1: Sento aura i sento Laura.
0: Laura.
1: I no sé... Quan sí, és una cosa i l'altra.
4: Laura és quan, com algú, quan té molt carisma, si és una persona carismàtica, així que es fa veure, i la Laura és el contrari. Que,
0: fas una mica el
4: sí,
0: pena.
4: El pena a vegades, sí, el pena.
1: O sigui, podem dir que vosaltres
2: teniu
1: aura, no?
0: Bueno.
3: Discutible.
1: Quina gràcia.
2: Crash?
0: Bueno, sí. Aquesta persona...
2: Algú de vosaltres té crash? Té un crash?
3: Sí.
0: Bueno...
1: Algun crash. No ho direm a quina antena.
2: Això, crash, amors platònics.
0: Sí.
2: Això
0: sí.
2: Perquè quedi...
1: No sé, paraules...
2: Un hater?
1: Un hater, sí, potser ja és més coneguda.
2: Ets un hater.
1: No?
2: Sí. Això ho dieu... Bueno, ho sento molt, a classe.
0: Sí.
2: Hòstia, quin hater.
0: Sí. Aquests comentaris d'odi.
4: Sí, sí, seria la persona que funa.
0: Sí,
2: que funa, exacte. Una persona negativa.
1: Sí, una altra cosa que sento molt ara és una, que tenir FOMO o, o algo així.
3: Val. Sí, FOMO, són unes sigles en anglès, que és feeling to missing out, o feeling of missing,
4: feeling of missing out.
0: Sí.
3: Que vol dir que és el sentiment de perdre's alguna cosa.
1: Val.
3: O sigui,
0: vols estar tot arreu.
3: Sí, els meus amics se'n van d'acampada i jo no puc anar. So, doncs,
1: això et dona FOMO.
3: Em dona el sentiment aquest de que jo no em vull perdre l'acampada aquella i vull estar-hi. Doncs em dona FOMO.
1: Ah,
2: aquesta sí que no la tinc controlada. No, no. Qui és un full equip?
0: Crec que no ho havia escoltat mai. No?
1: Full equip va dirigit a algú?
2: No ho sé.
1: Aquest,
2: l'has posat
1: l'he
2: tu,
1: posat
2: aquesta?
1: Jo, però no sé.
2: Jo he posat el que...
1: Random, he posat random, perquè també s'utilitza molt.
0: Sí, random.
1: Random.
3: Al final, moltes hi ha moltes paraules que venen de l'anglès.
0: Sí, la majoria d'aquestes.
2: Literal.
4: Sí. Literal. Aquesta també.
1: Teniu alguna que no haguem dit, així de, que s'ho estigui utilitzant, que encara no la tinguem sentida?
4: Bro, per exemple.
1: Bro
2: encara...
1: Encara es va dient, eh?
3: Sí, al final, bro, en anglès és germà. És com dir...
2: 6-7.
3: Aquí...
2: 6-7. Estic veient aquí com fan senyals.
1: Però el 6-7 té algun significat? O es diu així de manera random?
3: No, és... Sí,
4: jo crec que és bastant random.
3: És una cosa que no té cap sentit.
1: Val.
3: Va sortir d'un
0: vídeo...
3: Sí, d'un vídeo que es va fer viral d'un noi que està d'Estats Units que estava mirant un partit, estaven passant amb la càmera i no sé si anaven 6 a 7 punts, i per una cançó que diu això va fer 6-7
1: i ja està, i és una cosa així
3: sense sentit.
1: Vale.
2: També una cosa que molesta molt és que nosaltres, que som una altra generació, més a prop dels boomers, encara que no ho som,
1: no
2: ho som més
1: no.
2: joves,
1: no ho som.
2: Som generació X.
1: I som X nosaltres.
2: Som X. Sí, som perilloses. Doncs els molesta molt que nosaltres fem servir aquestes paraules, perquè...
1: Val, és el seu espai.
2: Exacte, i ho trobo normal, eh? És identificatiu de la seva generació, com nosaltres dèiem, ei, tia...
1: Sí, sí, sí.
2: O, tal, i ens identificàvem i ens semblava com, perdona, que a mi mare em digui, tia, no, això no procede. Aquesta també és... Sí, sí.
1: Tornant un moment a l'obra, perquè ara parlava, pensava, sí. Vaig llegir que l'havíeu fet davant de l'autor. No sí. sé si era un assaig sí. general o era un primer.
4: Sí. Un assaig obert.
1: Sí. Què tal, això? De... Quin feedback veu tenir? I quina pressió alhora?
2: Quina responsabilitat.
0: Jo crec, és que a més, quina era la primera vegada que el fèiem i portàvem assajos una mica fluixos. I llavors estàvem molt nerviosos i tenir l'autor allà al davant imposa moltíssim. I a més és això, que és un espai obert que durant tota l'obra estàs connectada,
1: no connectada. Pots amagar, clar. No et pots amagar cap estona.
0: No, i no pots fer un repàs de text.
2: No pots entrar
0: entre bambalines a no pots. Però va anar superbé i per part de l'autor va estar supercontent, la veritat. Va ser molt xulo, la veritat, tenir aquesta oportunitat de que ens veiés i nosaltres conèixer-lo.
1: A l'Oriol Puig és de Gallifa, no, em sembla? O d'aquí Sant Feliu, d'on és?
0: No.
1: O vivia?
0: No sé on és, però va venir aquí al Deixalles.
1: Jo diria que ell era, crec que era de Gallifa. Ara ja no sé on deu viure perquè s'ha anat fent gran. Tu te'n recordes? Perquè és que aquest noi, quan hauria de tenir la vostra edat o més gran, feia un programa al 33, o com es deia el dels nens abans? Bueno, feia el Fish and Chips, que anaven col·les. Tu no el recordes? Anaven col·les a fer un programa d'anglès i feien proves d'anglès. Era el presentador i ho feia superbé. I era molt jove quan ho feia. I pel que vaig llegir, s'ha dedicat a això, no? No sé si és dramaturg o no sé què fa, però...
0: Sí, crec que sí.
1: L'haurem d'entrevistar un dia. L'haurem d'entrevistar un dia, també, sí. Sí, si vol venir, amb les de vincles, convidat a estar. Ai, molt bé.
2: La màgia de l'escenari. Al final sempre acaba havent una màgia i sobretot com ha de sortir.
0: Sí.
2: I... Quin moment de l'obra és el que us agrada més o us desagrada més? No sé, Adrià, Albert...
3: Jo, personalment, sense dir res, però dient-ho, al final de tot hi ha un monòleg que jo, o sigui, no, és de la Clàudia, que jo me'l miro i és que se'm posen els pèls de punta.
1: Jo vaig plorar.
3: Jo sobre l'escenari em caia la llagrimeta, també.
1: Jo vaig plorar perquè, a més, hi ha una cosa que vosaltres encara... Clar, no hi heu arribat amb l'edat, però com que fem viatges en el temps, doncs la Clàudia, en aquell monòleg, em podria identificar jo ara, no?
0: Sí.
1: I, buah, mira, és que se'm posa pell de gallina. Doncs no, jo vaig plorar. Sí.
4: A mi, una escena així que... No és que no m'agradi, però és així... M'agrada, però no m'agrada tant com les altres, és quan he de fer de director. Perquè està bé interpretar-ho, però com és més distant i més fred, em dóna la sensació com que no està fent a vegades del tot lo correcte, perquè doncs, es mou molt per interessos, llavors doncs, és una postura que no m'acaba d'agradar del tot.
2: Això que dius és molt important, posar-se en el paper, en un paper que a més no t'està agradant el que fa.
1: T'incomoda.
2: No? T'incomoda. Sí. Vull dir, és una doble feina i tirar-la, defensar-la i tirar-la endavant és, té el seu què. Vull dir que té molt de mèrit, a més, quan dius és que a més no m'agrada.
4: I al final també, o sigui, gràcies a l'empatia doncs et aconsegueixes posar molt en la situació del personatge i això fa que entenguis també el seu punt de vista i el puguis representar millor, tot i que no ho comparteixis.
1: Robert, posem alguna de les cançons que surten a l'obra? It's our party, we can do it.

0: aquesta la canta el Sam, potser? És el teu personatge, sí. Albert?
1: El Samuel i la Anita, que som jo i la Clàudia.
0: Que la canteu els dos. Vale. Sí. No me'n recordava.

0: Doncs era un moment així de tranquil·litat que deies, vale, ara la cançó, relaxem, i ara ja quan acabi ja continuem.
1: I per l'espectador no? també, eh? Clar. Perquè, no? Com que van havent-hi emocions, és un moment de deixar espai aquests... una mica el que està passant.
2: Aquestes pauses per anar... I una pregunta. Heu representat l'obra davant d'escoles, instituts? Han vingut amics vostres? Sí? Que...
3: De moment només hem fet dues vegades l'obra, a Caldes i aquí a Sant Feliu. La nostra idea sí que és poder-la fer en algun institut o en algun col·le, més que res pues, per aquest tema, que ara sobretot s'està com popularitzant més, aquest atac, sobretot per xarxes. Llavors jo crec que és molt important. Però sí que és veritat que van venir alguns amics i jo, per les meves amigues que van venir, els hi va emocionar moltíssim. A mi les meves amigues em deien és que jo mai he plorat en una obra de teatre i vaig plorar molt. Perquè és això, és com que són temes que pensem, potser ja no passen tant, o com que no els tenim tan a props, doncs ens els oblidem. Però que cada vegada estan més presents, i això, amb una pantalla tot és molt més fàcil, i coses que semblen tonteries, doncs no ho són.
1: Diria que el de Xaies alguna vegada ja ho ha fet, no? Amb alguna obra de teatre que els de l'institut l'han anat a veure? Sí. No recordo quina, però em sona...
0: Sí, una que vam fer unes noies que són 2 anys més grans que nosaltres.
1: Sí,
0: que vam fer una que es deia Líders, que també tractava un tema així una mica d'assetjament.
2: Aquesta sí que la vaig anar a veure.
1: Que era una obra que era de l'Estella Teatre o no? No és aquesta, potser no. Bueno, però crec que la vaig veure també.
0: Sí,
1: diria,
0: és una recordo. Obra que va escriure el Josep. Que...
1: Ah, era escrita pel Josep.
0: Sí,
1: vale,
0: era escrita pel Josep.
2: Sí.
0: Que sí que aquesta era molt portada a l'extrem. Sí. I jo quan la vaig veure vaig dir, vale, sí, també afecta el tema, però...
2: Era molt explícita.
0: Sí.
2: Vull dir, era explícit el que passava amb aquest assetjament i es veia com molt explícitament. Jo us ho preguntava perquè aquest any precisament hem portat el batxillerat a veure l'Auditori de Granollers, una obra de teatre que parlava sobre això, el bullying. I el maltractament aquest ocult i com es viu, no?, des de la persona que ho viu, però també els que callen, no?, al seu voltant. I bueno, és una forma impactant de treballar aquest tema. No sé, fem una crida aquí, no?, que sisplau, instituts, contracteu aquests nois tan magnífics. Tu, Adrià, creus que és una manera d'arribar... per exemple, als adolescents amb aquest tema a fer-los una mica més empàtics o no?
4: Sí, jo estic molt convençut que, o sigui, veient aquest tipus, a més, sent una obra que ho veus en primera persona i veus, o sigui, no és a través d'una pantalla que una pel·lícula també pot ajudar, però al final una obra es veu tot més real, més presencial, llavors crec que també ajuda molt més a imaginar-se la situació i a viure-ho en primera persona, cosa que també ajuda.
2: Ho dic perquè no és el mateix, creieu que no és el mateix que uns adolescents com vosaltres rebin aquesta idea, no? Amb actors adolescents, si fossin adults, ho viuríeu, creieu que arriba igual al públic?
4: Jo personalment crec que podria arribar, però no de la mateixa
2: Connecteu
4: manera.
2: Connecteu més si a sobre de l'escenari, no? Hi ha adolescents parlant de temes adolescents.
3: Sí. 100%.
0: Sí, al final també vale que uns actors adults doncs poden representar la mateixa situació, però al veure uns actors que siguin de quasi la teva mateixa edat o uns anys més petits o més grans, com sigui, doncs t'ajuda més a ficar-te en la seva pell. Al final tens la mateixa edat i el que estan representant doncs pots empatitzar molt més.
2: És que el que es va passar amb l'institut és que no van connectar. Perquè eren adults i no van tenir aquesta connexió, no?
1: Eren adults fent d'adolescents o...?
2: Eren adults fent de joves amb un flashback i recordant l'època adolescent.
1: Val.
2: Llavors era i a més molt, era una mica complicada, no? Però no van connectar i potser si són els propis adolescents que expliquen aquesta història connectarien molt més, no?
1: Segur. I si això ho portem a la vida real, no? Fora del teatre, creieu que els joves, parleu suficient de com us sentiu, de les vostres emocions, creieu que és una cosa, no ho dic amb vosaltres tres, que sou tres persones,

0: a Maura, molt especials, sinó ho vull generalitzar, no? Perquè al final és un dels temes, no? Vosaltres aquí a l'obra parleu molt, sabeu demanar ajuda, no? Se us demana ajuda indirectament, però es va demanant i us doneu molt suport. Però això passa entre els joves? Facilitat per explicar-se? Vosaltres us trobeu que els vostres amics us expliquen com es senten, com esteu?
1: Bueno, jo personalment, clar, ara vaig estar estudiant aquí a Sant Feliu, ara estic a Santa Eulàlia, amb el teatre... He fet colles d'amics molt diverses. I una de les coses que m'he trobat molt és que, bueno, jo que soc noi, amb altres amics nois, es parla bastant poc de temes de sentiments, de com ens sentim. Òbviament, quan ja tens una relació, doncs, així més propera, a vegades jo amb amics meus, doncs, sí que en parlo, com em sento, com es senten ells, ens intentem ajudar... Però que sí que he trobat és que amb noies, per exemple, amb les del teatre, que hem quedat bastants cops, doncs elles almenys parlen molt més de com es senten. També potser a vegades a mi també més fàcil doncs, expressar-me. Llavors, no és perquè siguin nois o noies, però per tot el que rebem, doncs, potser als nois se'ns fa més difícil expressar-nos per potser com ens veuran o pel que pensaran de nosaltres. Però no sé, jo crec que es parla relativament poc de sentiments i del que ens passa.
0: Tu, Adrià, que ets noi, també, et passa això?
2: Jo també comparteixo bastant la visió de l'Albert i és que crec doncs, que entre amics sí que es parlen d'alguns temes, però no, o sigui, no amb tanta profunditat, al final pots explicar-ho, però o sigui, no expliques tant com et sents. O sigui, també és molt depèn amb la persona.
0: Clar.
2: O sigui, dins del grup d'amics...
0: I de la relació
2: doncs,
0: que tinguis.
2: Hi haurà algun amic amb el que tinguis més confiança o alguna amiga, i doncs crec que també és molt això, la relació que tinguis amb la persona. I també doncs crec que és una bona manera perquè sempre doncs preguntem què tal i tothom diu bé, però a vegades doncs potser no estàs bé en aquell moment i crec que tenir una persona amb qui desfogar-te i poder-li explicar les coses amb confiança, sabent doncs, que no et jutjarà no, i t'intentarà ajudar, doncs crec que és bastant útil.
0: Us costa menys explicar o preguntar o mostrar aquesta emoció, aquest, no sé, el patiment que tingueu a través del mòbil, de les xarxes o en persona?
3: Jo crec que, en general, tot el que estigui a través d'una pantalla és molt més fàcil, tant per les coses bones com per les coses dolentes. Llavors, jo crec que, bueno, doncs això és molt més fàcil i és més fàcil, doncs, si tens un mal dia, en lloc d'anar als teus pares i explicar-los què t'ha passat, doncs estirar-te al llit i posar-te a mirar Instagram o TikTok. Llavors, jo crec que també per aquest augment d'aquestes xarxes socials, doncs, cada vegada els joves expliquen menys les seves coses perquè prefereixen, doncs, fer-ho o a través d'internet o això, passar-se doncs, el dia com ahogando les penes amb les xarxes. Que per una part, bueno, doncs, tens una eina no, doncs, molt més pròxima si no tens a ningú amb qui poder-ho fer, però clar, alhora estàs perdent aquest contacte amb una persona que et pot ajudar molt més.
0: És més fàcil, no? Amb aquesta distància... També era més fàcil, com dèiem, agredir
4: a través de la xarxa.
0: Sí, a través de la xarxa, no? Si ara que heu tingut aquesta experiència en el teatre, us heu posat en tots aquests papers, si algun jove, no? Algun adolescent, està patint alguna cosa així, un assetjament, no? O, bueno, a través de la xarxa o directament o de totes les vies, que en el Samuel li passava això, no? Tant era en directe com a través de les xarxes. Quin aprenentatge n'hem tret d'això? Què li diríem a algú que es pugui sentir així?
3: Bueno, crec que és el més important, jo crec que és dir-ho. O sigui, no guardar-t'ho perquè, doncs això, quan un mateix s'ho guarda, ho passa molt pitjor i no se soluciona res. I crec que és una cosa molt fàcil de dir-ho, com digue-ho a la gent, i que és molt difícil de fer-ho. Però crec que és un gran pas que quan el fas, doncs hi ha diferències, perquè encara que et pensis doncs, que potser no tens a ningú, hi ha molta més gent de la que ens pensem que està al nostre costat per ajudar-nos i que faria moltes coses per ajudar-nos. Llavors, jo crec que això, que explicar-ho a la gent és un pas molt important que s'hauria de fer.
0: Quin paper tenim aquí, per exemple, els adults? Com us podem ajudar de vegades? O creieu que hi ha tanta distància que no ens n'adonem del que està passant?
1: A veure, jo personalment, últimament amb els meus pares estic començant a tenir més confiança, que els explico més les coses que em passen, com em sento, i m'ajuden molt perquè és això, em treuen uns quants anys ja, i doncs tenen molts menys anys d'experiència, que els hi han passat les mateixes coses que a mi i més, potser de formes diferents, però al final són coses molt semblants i doncs amb aquests anys d'experiència et poden donar consells, et poden ajudar molt. Clar, els més grans també, doncs, hi ha aquesta dificultat potser de dir-ho, o si és alguna més del que passa avui en dia per xarxes o així, potser no t'acabaran d'entendre del tot. Però els teus propis pares o algun adult amb qui tinguis molta confiança, jo crec que és una molt bona persona amb qui confiar i explicar-li les coses.
0: Adrià, vols afegir alguna cosa més?
2: Sí, jo ara estava pensant en una notícia que vaig llegir fa bastant temps, que explicava que era un article que explicava que molts joves expliquen els seus problemes a la intel·ligència artificial.
0: I adults.
4: I adults,
2: sí.
4: També, eh?
3: Sí.
2: I sobre això, doncs...
4: I es fan amics.
2: I sobre això dic, o sigui, no penso que potser sigui una mala solució, sinó que algun dia tens algun problema, doncs poder-li explicar per veure curiositat què et di, per curiositat de veure què et diu, però crec que doncs també és important tenir algú mà o alguna persona doncs que a través de la seva experiència, com ha dit l'Albert, les seves vivències, doncs et pugui aconsellar i et pugui doncs ajudar si estàs en una situació difícil, més que la intel·ligència artificial, que al final doncs el que et dirà és una mica el que ha trobat per les fonts.
4: Bueno, ser conscient, no?, també, de tot, una mica, que es pot preguntar, però
0: sí.
4: Sent conscient del que és
2: una eina,
4: és una eina, no?, està allà, i que no la pots abraçar, ni tocar, ni...
2: No.
4: I cada vegada potser un adult et ve, et fa una abraçada, o un amic, sí. Una amiga et fa una abraçada i ja està, no?, és el que necessites, i això la IA no... encara no ho fa.
0: Resumint, que no, la persona que es pugui tenir aquest malestar ho comuniqui, no? Tant sigui un amic, una amiga, algun professor de confiança, doncs com hi havia la vostra obra, no? Els pares, però buscar aquest suport, no? I perquè moltes vegades la tendència és quedar-se aïllat. Són coses que són a vegades molt difícils de demostrar, no?
4: També és molt important, crec, que l'observació.
0: Per part dels adults, en aquest cas.
4: Vull dir, més que la intervenció directa, l'observació és un primer pas importantíssim, no? Primer d'haver i estar en situació.
0: Just aquest cap de setmana he vist que han passat per TV3 una obra de teatre que es diu Alan el musical.
3: Ah, sí.
0: Que està basada en una història real de sí. L'Alan, que també va patir assetjament, en aquest cas perquè era un noi trans. I això us volia dir, que si no l'heu vist, està a, com es diu, el canal 3XS, el 3XS a la plataforma.
4: La 3CAT.
0: Sí, però a l'apartat del 3XS, que és la, sí, la infantil, juvenil. No sé si estarà allà in eternum, però bueno, com que la van passar aquest cap de setmana, ara està penjada i també és, també és interessant veure-la. Si algú la vol veure, que està a la xarxa.
4: No sé què preguntar. Què ha estat el més difícil de representar aquesta obra o dels assajos? O...
0: Heu estat molt de temps assajant?
2: Bastant.
3: Bueno. Que no me'n recordo gens. Crec que ens ho van dir a inicis de setembre, no? Sí. I la vam representar, ara farà un mes i mig. No?
0: Un mig anyet, més o menys.
3: Sí, sí.
0: No?
1: Sí, s'ha de dir que vam començar una mica al setembre, però clar, de cop va venir Nadal i tot.
0: Clar,
1: sí, festes majors.
0: Que queda parat, sí. Tot una mica.
1: I que també, clar, aquí Maldeixall es fem cada any els pastorets, llavors ho vam aturar bastant i tot el que ja havíem memoritzat i tot ho vam perdre una mica bastant. Llavors, en sèrio, ens vam començar a ficar, doncs,
0: passat festes.
3: Sí. Sí, sí.
0: Allà l'intensiu, eh?
3: Sí.
0: Jo amb els pastorets també us he vist, tots.
4: I
0: un clàssic.
4: El guió el seguiu o...? O aquesta cosa dels actors que, bueno, s'improvisa perquè com l'altre, l'espectador no sap ben bé quin és el guió. Teniu molt al cap la idea i l'aneu fent a la vostra, el diàleg? O...
3: Home, a veure, jo crec que és que el simple fet de ser tres persones, crec que si ens saltem a la mínima una part, ja ens perdem. Però jo crec que també, o sigui, tenim aquesta part de que som tres i que ens perdem i que ja no estem on estem, però alhora tenim aquesta complicitat que la que un es perd sabem com continuar. Sí.
0: Us va passar això?
3: Moltes vegades.
1: Sí.
3: Sí.
0: Doncs no ho vaig notar, tot,
3: No, no.
4: És que això són els
0: no ho vaig notar,
4: actrius,
0: sí,
4: això. Quan no però, notes sí, això. Sí.
3: I inclús amb l'autor ens hem saltat escenes senceres, de no recordar-nos i no fer-la.
2: Sí, sí, sí. Wow. Sí, sí. És una obra que amb molts canvis i sí. Això, llavors...
4: Però això és molt normal, eh? Amb sí, teatre sí. I cinema, vull dir... En cinema no tant, però amb teatre sí.
1: I això que ha dit la Clàudia, que és una... Per dir una anècdota molt bona, que el dia que vam fer aquest assaig obert amb l'autor davant, ens vam saltar una escena sencera.
3: Sencera.
1: I segons sí. El que ens va dir ell, no ho va notar.
0: Perquè van a seguir la història,
1: sí.
0: No?
1: Sí, al final tampoc era una escena tan rellevant dintre la història. Sí, era prou sí. Rellevant, però d'aquelles que si te la saltes, bueno, no es perd res tan important. Però sí, ens vam saltar una escena sencera i com si res, vam continuar, pim-pam, i...
4: Adrià, que anaves a dir que t'has callat, que anaves a dir alguna
2: cosa? Bueno, més o menys això, no? Que... Sí, que és, com és una obra amb tants canvis, tan complexa, que potser parles del present, del passat,
3: sí.
2: Jo el que he notat és que és com més difícil aprendre's el text, perquè obres que hem anat fent segueixen com un ordre així cronològic,
3: sí.
2: I aquestes com que van anar enrere, endavant, però al final, doncs, és això. Si alguna salta una frase o hi ha alguna cosa, doncs continuem i tirem endavant. Sí, sí.
0: Jo crec que hi haurà un antes i un després, eh? Després d'aquesta obra per vosaltres, perquè, clar, aquí heu tingut tants reptes que ara no us poden donar una obra fàcil. Si us plau, això ha de continuar, no? Amb tots aquests reptes personals. Robert, posem una de les altres cançons, que no sé si és de les que cantava l'Adrià. A veure, quina és la sua? Quina cantava, aquesta?
1: Aquesta és la que cantava jo.
0: Aquesta tu, en què? Doncs la que queda deu ser la teva.
1: Sí, sí.

0: Microberto.
1: Vale, ja. Quina vas a preguntar?
2: Doncs, volia... Com apropar el teatre a la gent jove? Creieu que... No sé.
3: Com a espectadors o com a... Perdona,
2: com a espectadors. Jo és que vaig tenir una discussió amb un director bastant important sobre el tema i per mi era, ostres, com podem apropar, no?, el teatre al jovent, perquè havia sortit un estudi que deia que el jovent veu el teatre com una cosa per grans, per gent gran. El cinema doncs, hi ha com més adaptació, hi ha més tipus de públic i ho veiem més proper, però en canvi el teatre era, no sé, no recordo ara, un 80% dels encastats, sí, joves, pensaven que el teatre era una, doncs, una activitat per a la gent, sí, gran. Sí. I un dels temes era que ho veien car, no? Com podríem apropar les arts escèniques, el teatre, al jovent? Teniu alguna fórmula?
4: Bueno, fórmula no exactament, però jo sempre he pensat que el teatre hauria de ser una assignatura obligatòria a l'escola. Bueno, no sé si obligatòria,
3: aquí a l'Aida la fas feliç.
4: Però per mi sí, hi ha molts instituts que no incorporen el teatre dins de l'horari. Jo crec que hauria d'haver-hi un espai a la setmana o per treballar això, perquè al final, doncs, és el que estàvem dient al principi, que el teatre dona moltes habilitats, moltes aptituds que s'utilitzen en un futur o ara a les presentacions al col·le també, o sigui, es nota molt les habilitats que dona el teatre i no només unes habilitats, sinó uns valors, l'empatia, la cooperació, perquè al final també és com un treball en equip.
3: No?
2: La confiança amb l'altre,
4: sí,
2: amb la feina que està fent l'altre... Sí, per mi és bàsic, et dona eines, bueno, jo defenso per sobre de tot.
5: I això, el tema d'apropar-ho, doncs, més al jovent, clar, és que és complicat. O sigui, jo tinc bastants amics meus que no han vist teatre quasi mai i dels primers cops que han anat a veure teatre han sigut perquè, doncs, jo surto al teatre i els dic, escolta, mira, que tal dia faig aquesta obra, va, vine'm a veure. I aquestes, doncs, venen, els hi agrada i potser algun altre cop que faig una altra obra tornen a venir. Al final has de buscar que quan el jovent vagi a veure obres que els hi agradi, que empatitzin. Perquè si sent un adolescent...
2: Sí, no, que... sí. O si és una obligació, no?
5: Clar.
2: Veure que és que em porten els meus pares i jo no volia anar a aquesta...
5: Sí. Sobre si sent un adolescent vas a veure una obra que ja és una mica per obligació perquè t'han portat els seus pares o qui sigui... I doncs no t'atrau, doncs sortiràs i pensaràs no m'agrada el teatre, no m'ha agradat, no hi vull tornar a anar perquè és molt avorrit. Però si et mou algú, doncs penses, saps, doncs, potser algun altre dia quan els meus pares m'ho proposin m'agradarà, sí, diré que sí.
2: O sigui, defenses que hi hagi teatre per joves i amb temes que connectin als joves i fet per joves.
5: Sí,
6: sí, és això. Jo crec que s'ha de donar més veu a tots aquests grups de teatre amb gent jove perquè hi ha molt talent per tot arreu i crec que és això, i inclús des dels instituts i les escoles, doncs, portar més obres, doncs, feta també per adolescents, per donar una oportunitat, doncs, a aquests grups amb gent més jove i pels espectadors, perquè crec que és això, doncs, connectes molt més amb una persona que és igual a tu a no a un adult que és molt més gran.
3: Bueno, això el fet de tenir un grup de teatre, no? Grups de teatre potents en els pobles, jo crec que ajuda, no? A fer aquest primer pas, com diu l'Albert, al final vas a veure el que tu coneixes, no sé què, i allà pots descobrir, doncs, el diari d'Anna Frank, per exemple, que va fer l'Adrià, no? Potser algú no s'havia llegit el llibre, veu l'obra de teatre i et mou, i impacta, a més a més. Jo crec que, i és un recurs que, a més, a aquests teatres que anem a veure a nivell de poble no són cars, no és com una... el paral·lel, no? I és una manera d'aproximar molt al teatre.
2: Vaja, que s'hauria de treballar més en aquesta edat.
3: Sí, no? Sí.
2: I a les institucions on es pot treballar tot això.
3: Algú de vosaltres tres es planteja estudiar, o sigui, a l'Institut del Teatre, interpretació, i fins i tot si pogués acabar vivint d'això?
6: A veure, és que jo tinc aquí una doble via. Jo sóc molt científica i molt artística. Llavors, jo ara tiro més per l'àmbit científic, però la idea de doncs això, el món artístic, el món dels musicals, mai la descartaré, jo crec. I llavors, jo, el meu somni ideal, el meu futur ideal, seria doncs, compaginar aquestes dues àrees que tinc, i m'encantaria. I això, el que m'agrada, sobretot, és doncs, poder-me formar en els dos àmbits doncs, durant tota la meva vida, perquè jo crec que tant amb el teatre, amb la dansa, bueno, tot això artístic, crec que és molt important doncs, anar-se formant, perquè sempre aprens coses noves. Llavors, això, no sé si dedicar-me totalment a això, però, bueno, a mi, compaginar les dues coses m'encantaria.
3: Seria possible.
6: Oh, i tant.
3: Allà està, eh?
2: Musicals, eh?
3: Musicals, sí. Molt bé. Bueno, és que ho dèiem abans, no?, que quan algú de vosaltres acabi sent algú famós, nosaltres direm, el vam entrevistar, en el 2026. I vosaltres? Us ho heu imaginat o pensat o no? O ser una cosa així a matèria us està bé? Que ja té
5: bueno,
3: molt de mèrit.
5: Bueno, jo... A veure, jo és que... Ara mateix... Jo m'agrada molt el costat científic, també com la Clàudia, però després em vull dedicar a bomber... Bueno,
3: vale,
5: que ja, jo encara no tinc
2: encara
5: molt,
2: no
5: molt
2: clar. S'ha d'anar
5: provant. Sí, però clar, jo el teatre és un hobby, si ho faig perquè m'agrada, no per cap obligació, però ho faig com a hobby i m'agrada molt. I una cosa que no m'agradaria és que un hobby meu es transformés en una obligació.
3: Ja.
5: Clar, llavors, dedicar-me completament... És una cosa que ho descarto bastant. Però el que sí que m'agradaria molt és de... Em dediqui al que em dediqui quan sigui gran, doncs tenir sempre la porta oberta de... Ostres, doncs mira, i si vaig a fer un càsting per una cosa, per l'altra, i m'agafen. I doncs tenir...
3: La porta oberta.
5: Sí, tenir aquesta porta oberta.
3: Deixa la
5: porta oberta,
3: eh?
5: Sí, sí. I si passa, passa, i si no, doncs mira, ja ho puc continuar fent com a hobby.
3: I què, l'Adrià, què diu?
4: Jo penso, sí, jo tinc bastant clar que ho tinc com a hobby i és una cosa que vull continuar perquè a nivell doncs, d'estudis jo això doncs, m'agraden molt com diversos temes i trobo doncs, que l'economia, el dret, sí, m'agraden doncs, diferents coses, llavors doncs, el teatre el tinc també com un hobby molt present a la meva vida també perquè sí, el teatre també m'ha ajudat, o sigui, m'ha ajudat molt en molts temes i també a... els moments, també, perquè o sigui, els assajos ens ho passem bé, estem allà amb tots i, doncs, no, o sigui, no m'imaginaria sense fer teatre i ho tinc molt present en el meu dia a dia i prefereixo, doncs, que quedi així, no barrejar-ho tampoc com amb temes econòmics o amb la feina, no sé, ho prefereixo com tenir així
3: aquest
4: com a hobby.
3: Aquest espai allà...
2: És un espai de relació, no? És que
3: molt.
2: Veig que coincidiu molt sí. en aquesta unió d'aquest vincle.
3: Vincles. Mira, ens queda poquets minuts de programa. Llavors, posem la cançó que ens queda de l'obra de teatre abans de que s'acabi, perquè si no, no tindrem temps d'escoltar-la.
2: Aquesta és de l'Adrià.
3: Sí. És de la teva, eh?

0: cantant. Que se la saben els tres i tot has encantat. Bueno, han cantat totes les cançons, els tres se la saben. I és molt divertit veure'ls aquí.
1: Bé, va, abans d'acabar, que no sé, Robert, si tens controlat...
0: Ens queden dos minutets.
1: Sí que tenim una secció d'activitats en família, ja que esteu aquí, una de les que hem vist és que el 10 de maig al Casal Cultural Codinenc es farà el Festival Infantil de Teatre, sí, a les 6 de la tarda. Els infantils s'entén que són més jovenets que vosaltres, sí, no? Però bueno, que ja que està relacionat, si algú vol anar amb els seus nens també, és un espai perquè comencin a veure que el que es cou a Sant Feliu, no?
0: I després es cou una mica més el dia 30 de maig, no?
1: Sí.
0: Amb el nostre estimat Ganxo.
1: Festival al Ganxo. És impressionant, aquest festival.
0: Sí, i sempre em surt alguna cosa aquell cap de setmana.
1: Bueno, ja passa. I què està passant, Aida?
0: Ostres, això crec que ho has de llegir tu, no?
1: Doncs
0: jo no m'esperava.
1: Ja ho llegeixo jo.
0: No m'havia vist.
1: Com sabeu, el professorat està de vaga. I per tant, aquests dies, tant el dia a dia d'escoles com institut, es pot veure alterat perquè ha passat tota una programació de vagues. Des del programa Vincles donem suport a totes aquestes reivindicacions. Volem professorat a qui se li doni valor, reconeixement i recursos per poder afrontar el dia a dia amb tots els nostres infants i joves. Volem escoles i instituts on es pugui ensenyar i aprendre amb qualitat i dignitat. Per tant, des d'aquí fem un aplaudiment a tots els claustres.
0: Doncs molt bé.
1: I fins aquí Vincles d'avui. Gràcies, Clàudia, Albert, Adrià. Ha sigut un plaer. Se'ns ha fet curt, com sempre.
0: Sí, sí, sí, és un plaer escoltar-vos, la veritat.
1: Que tingueu bona nit i bona nit a tothom.
0: Bona nit.
2: Moltes gràcies.

0: des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 20 de maig del 2026 i encetem el Bar de Sardanes d'avui, que avui no tenim el Jordi Aromí, però ja us explicarem que hi ha un altre Jordi.
1: Sí.
0: Que avui sí que farem sardana cantada, tal com ens proposa el Jordi Aromí, tot i que no sigui la seva quinzena. Toni, bon vespre.
1: Molt bona nit, què tal, com estem?
0: Doncs contents, no?
1: Sí, déu-n'hi-do, avui estem contents, perquè em sembla que hem deixat el fred enrere, ja, gràcies a Déu. Gràcies a Déu, perquè tothom està mig encostipat, si és que no estàs encostipat del tot.
0: O s'estan covant, com
1: mare
0: estic
1: meva,
0: jo.
1: Mare meva, tu.
0: Albert.
2: Bon vespre.
0: Com va tot?
2: Estupendament.
0: Sí?
2: He estat tot aquí preparat per fer un programa.
0: Els llumets encesos i apagats, els que toquen, doncs...
2: Tots.
0: Doncs endavant. Doncs, va, començarem amb una sardana cantada que porta per títol Sota el Mas Ventós, i per nosaltres avui serà la primera, però ja us explicarem ara quan l'haguem escoltat, que realment és l'última del projecte que us explicarem avui. Per tant, doncs, que passi la copla mediterrània, que avui la tindrem en exclusiva en aquí, per tant, no hi haurà moviment de músics entrant i sortint, com ens passa a cada programa. Tenim la copla tota l'estona amb nosaltres, per tant, doncs, amb la mediterrània arrenquem Sota el Mas Ventós i us explicarem un projecte que pensem que és molt xulo. Som-hi.

0: Sota el Mas Ventós, una gran sardana, molt balladora, jo l'he ballada moltes vegades, i molt coneguda pel públic sardanista.
1: Sí, sí.
0: A més, clar, cantada sembla més com més sardana, no? Com més...
1: Fa més vent en aquest mas.
0: Exactament, fa més vent, no? És una sardana d'en Jaume Bonaterra, Jaume Bonaterra va néixer a Vilajuïga, a l'Empordà, el 1898, i ens va deixar el 1985. I va ser compositor de sardanes. Aquesta sardana, sota el Mas Ventós, és la més coneguda de Bonaterra. En té 250 de sardanes, vull dir que no només té aquesta. Entre elles, les més conegudes, doncs, Aurèlia, Roca Ventosa, Sota el Sol de Catalunya, o Vents de Garroig. Són sardanes molt conegudes i realment molt, molt maques del Bonaterra. Molt conegudes,
1: Doncs sí, sí, doncs avui, això que us dèiem, tirem sintonia del Sabies Què i us expliquem el que tenim preparat per aquest programa. Doncs som-hi, que avui és un d'aquells programes que ens agrada fer perquè tenim convidat a l'estudi. I a sobre tenim un CD físic que podem tocar amb una mica de llibret d'explicació, que són d'aquelles coses que escassegen. I per tant, doncs, us volem presentar un CD que es diu La veu del tenor i la cobla, sardanes i cançons amb el tenor Jordi Cortada i la cobla mediterrània. Com us hem dit, la cobla mediterrània ja els tenim posats tots aquí a l'estudi, ben col·locats. I també ens acompanya el Jordi Cortada. Jordi, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Estic molt, molt orgullós i honorat de que m'hagueu convidat. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Doncs agrair també que tot s'ha de dir en el Robert Garrigós, que és qui ens ha contactat aquest fet per poder parlar durant aquesta estona amb tu. I abans t'expliquem que no t'ho havíem explicat, tenim un company que ve que fem quinzenalment que ens va proposar de parlar de sardanes cantades, i ve cada 15 dies, però avui sí que fem un programa de sardanes cantades perquè òbviament sonaran totes les peces d'aquest CD, les que puguem escoltar, no sonaran totes.
2: Clar.
1: Perquè també volem que ens expliquis una mica la teva trajectòria i com ha anat tot plegat.
2: Molt bé.
1: I per tant, el Jordi Cortada, tenor, com sorgeix això?
2: Sorgeix per el meu interès en la música. Sempre m'ha agradat la música. Vaig fer la carrera de clarinet completa i després... per vicissituds vaig començar a estudiar cant i fins aquí. O sigui, anar estudiant amb un professor aquí, un professor a Itàlia, he anat el que fa tothom, va buscant...
1: Anar
2: treballant, exacte, anar treballant, perquè la veu de tenor no és una veu fàcil d'obtenir ni d'aconseguir, i per tant, doncs, bueno, vas buscant, fins que mira. I el CD, perquè em feia molta il·lusió fer un CD de música catalana amb sardana. Amb sardana, perdona, amb cobla.
1: Amb cobla.
2: Volia dir amb cobla.
1: Tocat amb cobla.
2: Sí.
1: Per tant, és un projecte propi que t'has...
2: Sí, sí, sí, completament. Sí, sí,
1: anem-hi i aquí estem.
2: Sí, perquè jo faig molts recitals i canto molta música catalana, bàsicament, a part d'àries d'òpera i romances de sarsuela, però em feia il·lusió fer aquest CD de sardanes cantades, que això és un goig, poder estar ballant i cantant, això és fantàstic, no? Vull dir, no és una cosa...
1: No hi ha masses disciplines que
2: permetin
1: fer
2: això, no? I després volia fer típiques peces que jo acostumo fer, que són que si l'emigrant, la vocació al Pirineu... peces d'aquestes i el Rosó, que a mi em feia molta il·lusió gravar-les amb cobla. I a través del Josep Maria Serracant de músics per la cobla, i llavors doncs, bueno, vam començar a treballar, a buscar les peces que jo volia, que volia gravar, bàsicament les clàssiques del segle passat, diguem-ho així, les més conegudes, que em feia il·lusió de fer-me una gravació. I les teniu aquí al CD.
1: Molt bé, doncs, si cas, en tenim un altre punt. És juny, sí, oi que...
2: Aquesta no és una sardana.
1: No?
2: No, és una cançó d'en Joan Lamot de Grignon, doncs... és una cançó molt curta, però que no és el juny del Juli Garreta, ja. No, és juny.
1: És juny.
2: És una cançó.
1: És com... T'ho volia preguntar, també, perquè... T'ho volia preguntar un cop l'haguéssim escoltat.
2: Ah.
1: Perquè he vist que era un... No arribava al minut.
2: Sí, sí, és molt curta. És una cançó que parla del juny, de la sega, de... És una cançó lírica molt bonica.
1: Doncs va, play a veure com sona.

0: Déu-n'hi-do.
1: I no és fàcil, ja ho veieu que no és fàcil, no, perquè és, pel tenor estàs sempre a la zona de pas i després te'n vas cap amunt, o sigui.
0: Clar, sí, sí.
1: Però és molt bonica, és una peça que sempre m'ha fet il·lusió i que l'he cantat en molts recitals i que, mira, vaig parlar amb el Josep Maria Serracant i em va dir, escolta, no et preocupis perquè farem una adaptació amb copla i ja està, tu, i endavant, el Bernat Castillejos la va fer i aquí la teniu.
2: Bueno, és allò que dèiem a vegades nosaltres, eh? Que la copla s'emmotlla a moltes maneres de música. No només és la sardana sola, sinó que a més és la sardana amb lírica, la sardana, ara que en diem la sardana elèctrica, que parlàvem aquest dia.
1: També, sí, tant.
2: Bueno, el sard de jou i totes aquestes coses. Tot això, la copla s'ha anat acoplant a totes aquestes maneres de portar la sardana també cap a un altre lloc, que no sigui només la sardana típica de tota la vida, no? D'en Ventura, per exemple.
3: Uh-huh. Una pregunta també que acostumem a fer als convidats que tenim. Nosaltres ja fa unes quantes temporades que estem en el programa i el que hem vist que pre-Covid hi havia la sardana anava, tothom que parlaves era ui, ui, ui, això no ho remuntem, això no va, això veure com acaba. Va passar el Covid i ja un cop hem tornat al Covid sembla que remuntem. Tens aquesta sensació també?
1: Jo crec que sí. Jo trobo que el món de la sardana i el món sardanístic és un món a protegir i a impulsar, perquè realment és una especificitat, és una cosa que tenim al país que és increïble que encara existeixi i que encara hi hagi tanta gent que ho segueixi i que balli i que hi vagi els aplecs, etcètera, etcètera. Vull dir, jo penso que sí. I a sobre que hi hagi un grup que hagi posat una mica uns ritmes sardanístics i pop, doncs escolta, això ja encara sembla que hagi de ser més...
2: Bueno, és per atraure una miqueta el jovent, uh-huh, perquè al jovent uh-huh. els hi costa molt venir al món de la sardana. I és una manera, diguem, de traure, parlant amb el Jeroni de la contemporània, que és el que ho fa, clar. Sempre em diu, això és pensat pel jovent. És que si vols una sardana tocada normal, però també ho farem, no? Però el seu és pensat pel jovent. Ells normalment sempre ho diu, ja, sí, nosaltres sí, toquem a partir de les 12, les 12 de la nit, comencem a tocar, per què? Perquè és el jovent, clar. El que busquem.
1: Clar.
2: Uh-huh. Vas néixer a Barcelona, Jordi?
1: Sí.
2: Vas néixer a Barcelona?
1: Vaig néixer a Barcelona i he viscut a fora per estudis i tal, però sí, sóc de Barcelona i visc a Barcelona. Sóc dels privilegiats que visc a Barcelona.
2: Sí, que
1: s'ha de dir, s'ha de dir.
2: Sí. Menys, eh?
1: Sí, perquè el meu amic Robert ja s'ha anat encara més lluny, vull dir que...
3: És complicat.
2: Bueno, a Barcelona teniu l'avantatge de que podeu anar a escoltar òpera i podeu anar a escoltar. Aquí no ho tenim, sí. Hem d'agafar el cotxe i anar cap allà baix.
1: Sí, sí, efectivament.
2: Ho teniu bastant més fàcil.
1: Molt més fàcil, clar. Mm. Ho tenim tot
2: a Barcelona.
1: A la mà, tot, sí, sí.
2: Que potser l'afició també et ve una miqueta d'aquí, del teu pare o...
1: De la meva mare.
2: De la teva mare.
1: Bueno, el meu pare també li agradava molt la música, era un mal home empadreït, que diríem.
2: Mm.
1: Però la meva mare tocava el piano, era professora de piano. Ah. Bueno, encara viu, o sigui que... Ara ja no toca perquè és molt gran, però vull dir, tocava molt bé i sempre la música a casa sempre era un
3: referent.
1: Un referent, sempre sonava. O sigui
2: sempre que hi ha música en una casa, normalment algú de baix acaba sent músic, eh? Mm. També ho parlàvem amb el Corderes, te'n recordes?
3: Sí.
2: Pràcticament tots els seus fills, pràcticament tots, un cantant, l'altre, però tots acaben sent músics. Perquè des de petit ja escolten la música. Suposo que és el teu cas.
1: Sí, però en el meu cas, a la meva família, precisament, de moment no. Però bueno, mai se sap.
2: Tens
1: mai
2: fills?
1: Se sap.
2: Tens
1: sí,
2: fills?
1: Sí, tinc tres fills. I cap d'ells ha agafat la veta musical. Potser més endavant, potser sí. Però vaja, els hi hem donat formació musical a tots, o sigui que no és allò que diguis, els hem oblidat. I a més han sentit el passat del seu pare amb...
3: La llavor hi és, no?
1: Sí,
3: un
1: sí.
3: Dia ha de
1: no sabrem mai el que em pot sortir i tant de bo que algun dia surti alguna cosa, perquè són persones que tenen fusta i a més tenen molt sentit musical, però No, han una... tirat per altres vies.
2: Una persona que sent música tot el sant dia, l'orella se li educa i, vaja, sí, sí. I pot tirar cap aquí, fàcilment.
3: Perdó. Això que deien de l'encostipat. A veure, una... ara has comentat una de les peces que et fa molta il·lusió, Rosó. Doncs l'escoltem, que també serà un goig sentir-te...
1: Endavant,
3: a veure com sona. Som-hi.

0: Entem.
1: Rosó.
0: Rosó.
2: Aquesta Rosó. Sí,
0: és pell de gallina.
1: És la... Bueno, la tota veïta, tota la vida. La sent gran, aquestes són de les cançons que més els agrada. És una peça, evidentment, catalana, que es va estrenar el 21 de desembre del 1922, amb música d'en Josep Ribes i lletra de Miquel Pol Aragal. Es va estrenar al Teatre Tívoli, a Barcelona, i era com un, bueno, com un sainet líric, en dos actes, que no va tenir gaire èxit. Va ser com un fracàs.
2: Un fracàs total.
1: Total.
2: No va durar poquíssim.
1: Tot i així, el gran tenor Emili Vendrell, que suposo que l'ha sentit moltes vegades, igual que jo.
2: I tant.
1: Doncs li va agradar la cançó i la va editar i bueno, la cantava per tot arreu. I la va fer tan famosa que ara la cantem tots. I això està claríssim.
2: Efectivament.
1: Inclús el Jordi.
2: Sí, sí. Jo quan faig recitals és un dels temes que si no el faig dins del concert el faig després de bis.
1: Ja ho veus.
2: A més, tothom que ve ja ho sap, que jo cantaré el Rosó, sí.
1: Bueno, ja fas com els concerts de la Salvatana, que si no toquen Girona m'enamora, la gent s'enfada.
2: És una mica així, és veritat.
1: Doncs,
2: sí,
1: deu ser el mateix tu amb la Rosó, no?
2: La Rosó i la vocació al Pirineu. Les dues aquestes són... Tothom, al final, sempre m'ho demana.
0: No poden fallar.
1: Sí. Molt bé.
0: Comentàvem fora micro que és el que hem dit que... Ho comentaríem, el procés de gravació és el primer CD que has gravat?
2: Sí. I tant. D'estudi, un CD d'estudi, sí, sí.
0: I l'experiència interessant?
2: És molt interessant, molt laboriós, però molt content. Sí, sí. Home, primer vam fer la gravació de la copla, totes les sardanes i totes les cançons en versió de copla, amb l'enginyer de so... a l'espai que té el Josep Maria Sarracana Sabadell, etc, amb la Copla Mediterrània, i amb l'enginyer de so, el David Casamitjana, i després jo vaig anar a l'estudi que té ell per la Segarra a gravar a sobre de les pistes.
0: De la Copla.
2: I vaig anar un parell o tres de vegades, perquè bueno, el procés de gravació és laboriós, s'ha de revisar tots els punts, que entris al moment, que tot estigui afinat, etc. És un procés laboriós. Però està molt bé, fa molta il·lusió, i després quan ho sents dius... Ara ja mica en mica ja m'he acostumat a sentir la meva veu, perquè encara que cantis, no sents el que sent la gent. O sigui, jo sé més o menys que estic cantant bé o no, perquè després de tant estudiar el cant, pues saps que estàs projectant bé la veu. Però no ets conscient del tipus de timbre que tens o de si és una veu clara, si és fosca, si és...
0: Si un mateix la seva veu...
2: No la sents. Només la sents quan
0: ho...
2: Exacte. Quan ho graves dius, ah, mira. I llavors em diuen, no, però si està molt bé. Diu, bueno, no ho sé. Mai estàs content. I és veritat que els CDs, o sigui, les gravacions s'acaben perquè les has d'acabar, perquè si no sempre, bueno, aquí podríem repetir, saps què vull dir? Sempre hi ha un punt...
0: És això de l'artista, no? Mai acaba de completar la peça en qualsevol àmbit.
2: Jo, que això no ho havia experimentat mai, aquesta vegada ho he experimentat i la veritat és que és exactament així. Arriba un moment que dius, bueno, escolta, i aquesta frase potser podríem... No, que està molt bé, deixeu córrer, va, vinga.
1: Acabem-ho ja, oi?
2: Acabem-ho ja, passat.
0: Que deia el Toni Soler Polònia, no? És bona.
2: Exacte, talleu. Sí, talleu que és bona, sí. Sí.
0: Doncs, escolta'm, alguna més que puguem escoltar? Has dit que la vocació al Pirineu.
2: Sí, aquesta és del...
0: També ha de sonar sí o sí.
2: Exacte, aquesta és una romans de Sarsuela de la cançó de Mori de Guerra.
0: De Guerra.
2: Sí, sí.
0: Doncs...
2: La canta l'Eloi.
0: Doncs volies fer arribar el Robert fins al Pirineu. De moment no hi arribem, però sí que l'aboquem. Per tant, vocació al Pirineu, a veure què tal va. Doncs endavant la copla.

0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com sona?
1: Aquest és el meu Pirineu, efectivament.
0: Com sona? Sona molt bé, perquè realment aquest pinyol ha de gustar arribar aquí dalt, eh?
1: És qüestió de treballar-ho, i surt, i surt, i surt. És qüestió de treballar-ho, sí, sí.
2: Acaba sent fàcil, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que... Sí, no és difícil, no és difícil.
2: Val.
0: Bueno, però... No ho provis. Eh?
2: No.
0: No ho provis.
1: Tampoc per un tenor lleuger és fàcil, perquè és un sol sobreagut, vull dir, tampoc no és res de l'altre món, però per un tenor líric pues, és una miqueta més difícil, no, però vaja, no, és una nota que tots els tenors han de tenir, vull dir, que si no la tenen... Ja no anem bé, els barítons hi arriben, vull dir, no és una nota que diguis impossible, no.
0: Cançó de mort i de guerra, la sarsuela catalana, de dos actes, que es va estrenar el 16 d'abril de 1926 al Teatre Nou, allà a l'Avinguda Paral·lel, a Barcelona. El compositor Rafael Martínez i el text de Lluís Capdevila i Víctor Moran. Poder en família, no ho sé. Però també dic Capdevila, vol dir que...
2: Hauràs de buscar-ho, tirar l'arbre genològica, a veure com va.
0: Però el 1926 estava en plena dictadura d'en Primo de Rivera i el seu nom no era així. Es deia Els soldats de l'ideal, es deia la sarsuela aquesta. Però la situació política fou que l'obra es va prohibir abans de l'estrena, ja quasi bé. Per què? Doncs perquè l'ideal era com la revolució republicana francesa, venia de França, i van dir que això no podia ser. I el governador civil, que aquell moment era el general Milan del Bosch, i els que van fer, diguem, la sarsuela aquesta amb els autors, van decidir canviar-li un nom i posar-li la cançó de mort i de guerra, que és la que ha perdurat fins ara, i que espero que no ens la canviïn mai més, perquè ja seria gros que ens canviessin això ja.
2: A veure, tot és possible.
1: Esperem que no.
0: Una sarsuela molt, molt famosa, eh? Per sobretot aquí a Catalunya, va tenir un dels èxits molt grans. I com el meu pare se'n feia un far de cantar-la. Pirineus i el Vallespí.
1: Exacte, sí. I el duo amb la soprano, que és magnífic.
0: El duo és preciós.
1: És una sarsuela molt rodona, molt rodona. La veritat.
2: No, parlem sovint, oi?
0: Sí, clar, és que jo me'n recordo, clar, jo m'anava, el meu pare era pagès, li agradava molt cantar, i ens anàvem al camp a collir cireres, a collir avellanes, i es passava el dia cantant, i em cantava això.
1: Clar.
0: Pirineu, Vallespí, i Cançó de mort i de guerra, era la seva gran coneguda. Llavors també hi havia la sarsuela espanyola, no? Bohemios i tot això.
1: Clar, sí.
0: Però... aquestes eren les que jo escoltava quan tenia 15 o 16 anys. Treballant, això sí, eh?
2: Escolta'm, Jordi, una pregunta més, que abans hem fet una mica de tertúlia i ens explicaves un projecte molt xulo també que ja hem encarat per parlar-ne per aquí a Sant Feliu amb l'Ajuntament, aquest espectacle que fas a concert relacionat amb el Gaudí. Explica'ns una mica aquest projecte.
1: La veritat és que se'm va acudir perquè no he vist que ningú ho faci. O sigui, en els principals, diguem-ho així, teatres i auditoris de Barcelona fan coses en relació amb Gaudí, que són musicals de compositors actuals sobre Gaudí, etc. Però ningú ha fet el que avui en diríem la playlist del Gaudí. O sigui, què sentia el Gaudí? Quins eren els seus, diguem-ho així, els coneguts músics, que és el que a ell li agradava, els contemporanis d'ell, no? I llavors aquesta és una mica... I fem una primera part, doncs, que hi posem, doncs, Enric Morera, i posem, no sé, en posem diversos compositors, vull dir, el Sánchez Marraco, no sé, n'hi ha molts compositors,

0: compositors catalans, tot és música catalana. I fem també Enric Granados, i un cop acabem amb això, el que fem és, bueno, fem una, llegim una auca del Josep Carner sobre una resposta que va donar el Gaudí, que és, una auca divertida que fa riure, i que vas recitant els d'això i vas explicant una miqueta la història de... I ja està. I m'he oblidat de dir que també cantem una cançó d'Elisabel Güell, que era la filla de don Eusebi Güell, amb lletra de la Jacint Verdaguer. O sigui que tots són...
1: Segur que l'havia escoltat, l'Antoni Gaudí.
0: Exacte,
1: aquesta,
0: sí. Tots són peces de compositors catalans. Per exemple, cantem El camí de la font de l'Apel·les Mestres, o sigui, i gent contemporània d'en Gaudí. I després, a la segona part, doncs, cantem el Panis Angelicus, cantem el Pregària, l'Ànima a la Verge del Fermí Álvarez, després fem... No sé, en fem moltes. Fem una de Toldrà, una del Robert Gerhard, perquè era ja dels inicis del... Encara no era molt dodecafonista el Robert Gerhard, i cantem una peça que es diu Enamorat Incaut, i acabem amb una ària d'òpera del Lohengrin, Infern en Blanc, en versió catalana, que la cantava l'Emili Vendrell, però que també l'havia cantat diverses vegades al Liceu el Miguel Fleta, que era un tenor magnífic, que si no l'heu sentit mai us recomano que aneu a YouTube a sentir-lo, perquè és, jo crec que és dels millors tenors que hi ha hagut mai a la història de l'òpera. I ell, que era aragonès, bueno, era de la franja del Balate de Cinca, doncs quan va fer, diguem-ho així, tota la seva formació la va fer a Barcelona, parlava català, evidentment, i quan venia aquí cantava aquesta ària en català. Ah. O sigui que aquesta és una mica la playlist del Gaudí, que no l'ha fet ningú. Ho vam fer-ho ara el mes d'abril a la Biblioteca de Catalunya. I la farem després a Vic, i potser la podem fer aquí a Sant Feliu de Codines. Estarem molt contents de fer-la.
2: Bueno, ho podem proposar.
1: Parlem-ne. Perquè és el que t'explicàvem. Gaudí té una mica relació amb un estendard que va dissenyar de la Codala Punzella, que té el local aquí sobre, precisament una entitat que té 125 anys, per tant, podem lligar-ho tot.
0: Seria esplèndid, jo estaré encantat.
1: I a veure si...
0: És un espectacle tenor-piano, o sigui, un pianista i tenor.
2: I... Molt bé.
1: Anem per l'agenda?
2: Anem per l'agenda?
1: Sí? Doncs va, no te'n vagis, que acabarem el programa.
0: Molt bé. Ja que... Estic aquí ben content d'estar aquí. O sigui, si m'hi haig de quedar més estona,
1: aprofitem
0: ben content.
2: Més enllà de les 10, no. Ja no ens hi volen.
0: Bueno, però escolta, quan sigui el moment, apagarem la ràdio i ens anirem tots ben lluny. Vinga.
2: Molt bé, d'acord.
1: Anem a ballar sardanes.
2: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Només tenim 30 ballades i 5 aplecs. Només, eh? Comencem aquest dissabte, 11:45, a l'Ella, una ballada de sardanes, a l'Inyolà. Tenim la copla Vents de Riella, a les 12 del migdia. A la 1, a Cervià de les Garrigues, tenim la copla Tàrrega. Ara se'ns presenta el primer aplec, el 82è aplec de la sardana de Badalona, amb les coples Principal de Llobregat, Marinada, Ciutat de Girona, a 16:45 de la tarda. També aquest dissabte, a les 6 de la tarda, a Girona, tenim la Principal de Banyoles amb una ballada. També se'ns apareix un altre aplec, el 38è aplec de la sardana, a les 6 de la tarda, a Esparreguera, Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. Un altre aplec, el 30è aplec de la sardana, al Almacelles, amb la copla Reus Jove, també a partir de les 6 de la tarda. Una treballada a Cardedeu, amb la copla Xaloc, a 6:45. Una treballada a Arenys de Munt, amb la copla Bellpuig Copla, a les 7 de la tarda. I a les 8, tenim a Sant Feliu de Guíxols, la copla Bisbal Jove. I un cop s'ha acabat, a 9:15, tenim la Principal de Banyoles, a Riudellots de la Selva, també una ballada. Tot això dissabte. Ara entraríem a diumenge. Tenim el 39è aplec de la sardana, Sant Feliu de Guíxols, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la Ciutat de Girona. Comencen a 4:15 del matí i tornen a la tarda a partir de 4:45. Una ballada a les Franqueses del Vallès, amb la cobla Ciutat de Granollers a les 11. Una altra ballada a la Massana, a les 11 del matí, amb la Ciutat de Manresa. Un altre plec, 28è plec de la Sardana a Montroig del Camp, amb les cobles Reu Jove i la Principal de Tarragona. Comencen a les 11 i a 4:45 de la tarda, Sant Tornem-hi. Una ballada a Barcelona, al Pla de la Catedral, com cada cap de setmana, 11:45, amb la Principal de Llobregat. A Sant Cugat del Vallès tenim la cobla Marinada, també a 11:45. Al Pla del Penedès tenim la cobla Catània, també a 11:45. A Castellà del Vallès, aquest el tenim a la vora, eh? A 11:45 tenim els Lluïsos Cobla, també a 11:45. Sant Andreu de la Barca, la Juvenívola de Sabadell. A Bescanó, la Principal de Banyoles, també a 11:45. I a 11:45 Reus, amb la cobla Reus Jove. A les 12 tenim Maçanet de Cabrenys, amb la cobla Els Casanoves. A Lleida, també a les 12, tenim la cobla Vents de Riella, també amb una ballada. A les 12 del migdia, a Palamós, amb la cobla Baix Empordà, a Rubí. A les 12 del migdia tenim la cobla Ciutat de Cornellà. A la 1, a bon matí. Això ha de ser un poble, Bon Matí, entenc.
3: Sí, a prop de Girona, i tant. Sí, sí.
2: Doncs mira, encara no ho he sentit gaire, aquest. Els Rossinyolets, tenim la cobla Rossinyolets. A la 1 tenim la festa de Pasqua de Pentecostès, a la Jonquera, amb la Vila de la Jonquera, a la 1 i a 6:45 de la tarda. A la 1 del migdia, a Begues, tenim la cobla Baix Llobregat. A les 4 de la tarda, a Jafra, tenim la Principal de Cassà. A Ceret, tenim, a les 5 de la tarda, tenim la cobla Sols de Banyul. A Bàscara, tenim la cobla Principal de Banyoles a 6:45. A les 6, a Montcada i Reixac, tenim la cobla Sabadell. I a Sabadell, a 6:45, tenim la cobla Contemporània. I l'última ballada, a Molins de Rei, a les 7 de la tarda, amb la Bisbal Jove. Si no voleu ballar sardanes és perquè no us dona la gana. És perquè no us dona la gana.
3: Ja tens raó, ja.
2: I com que no estic segur que no us en recordeu, jo sempre us dic el mateix. Entreu a Som Sardana, mireu l'agenda, busqueu, remeneu, que trobareu el que més us convingui, que segur que trobareu alguna cosa.
1: Escolta'm, abans d'acabar la conversa amb el Jordi, comentem els premis Preludi, com van, ja s'han fet dues semifinals, oi?
2: Dilluns passat vam fer la primera gala, que es van presentar 5 sardanes, i que va guanyar el Jordi Molina amb la sardana a Montserrat Cau Pena. Aquesta ja ha passat a la final. Uh-huh. I avui, doncs, precisament
1: abans, fa una horeta,
2: no fa gaire més, ha sigut la segona gala que ha guanyat l'Anna Abad. Amb la sardana galanesa arriba al final. No, sardana galanesa.
1: Sardana galanesa, sí, sí.
2: Que ja és la segona que arriba a la final. Ens queda una altra gala, que és el dilluns que ve, que sortirà la tercera finalista, i el 30 de maig a la Garriga, si no hi ha de nou, doncs ha de sortir la final i ha de sortir la sardana de l'any, que no es diu sardana de l'any.
1: És la millor sardana del 25.
2: Exactament, la millor sardana del 2025.
1: Doncs molt bé. Doncs ho segueixes, Jordi, això dels premis?
0: Sí, i tant, si ho segueixo, i tant.
1: Doncs...
2: Em sap greu, perquè...
1: Et sap greu?
2: Sí, perquè jo la sardana de Jordi Lluent m'agradava molt i no ha passat a la final. I ara... Però tot i així me l'he apuntada i sembla que la ballarem a la plec de Sant Feliu.
1: Va, això, per descomptat.
2: Aquí,
1: no?
2: Com que aquí triaré jo...
1: Escolta'm, Jordi, ara, remenant el CD, m'he fixat amb el llibret que hi ha, que tens... hi ha una imatge, que suposo que ets tu d'esquena.
0: Sí, sóc jo, d'esquena, sí, efectivament.
1: I vas llegint el llibret que hi ha l'escrit del Josep Maria Serracan, i un cop gires, acabes de llegir tu, apareixes de cara, això?
0: Sí, de cara, exacte. Sí,
1: això
0: sí.
1: És un tema de disseny o està rumiat?
0: Sí, està rumiat, suposo que sí. Sí, home, més que res, per donar la cara, no? Fas un CD, dona la cara.
1: No, no, m'ha agradat perquè...
0: Clar, sí, home, sí.
2: Ah, hosta, no m'havia donat compte, jo. No, clar, jo només veia l'esquena.
0: Clar, perquè la contraportada del CD el que hi ha són les cançons i les sardanes, clar.
2: Clar, però en el CD sí que hi ha l'esquena, eh? No, la cara està en el llibret de dins.
0: Sí, sí, bueno, sí, sí, sí, sí, sí, efectivament.
2: Ah, però ja no ho havia vist, no, no està molt bé.
1: Està pensat expressament, això.
0: Sí, perquè puguis fer, perquè a més és una mica com... L'explicació és bastant, jo crec que està bastant pensada i és molt, molt completa, diguem-ho així.
1: Sí, sí.
0: La raó de per la qual vam decidir de fer aquest CD, etcètera, què conté el CD, o sigui que és un recorregut per la gran música i poesia catalana dels segles XIX i XX. No? I així, doncs, d'aquesta manera hem pogut fer un... I en l'explicació ho explica molt bé.
2: Molt bé. Ja ens ho mirarem.
1: Molt bé, doncs una... Van, tenim alguna més a punt. Abans, la primera que hem escoltat era l'última i la primera que hi ha en el CD, jo penso que l'hem d'escoltar, també.
0: Molt bé, si voleu, sí.
1: Sí o sí. Per tant, ni l'anunciem, va. Apreta el play perquè no cal anunciar-la, aquesta.

0: La Santa Espina.
1: La Santa Espina. No necessita,
2: la Santa Espina.
1: No necessita anunciar-la.
0: Em sembla que exactament. N'hem parlat moltes vegades, eh? De la Santa Espina era d'un... Bueno, d'Enric Morera i la lletra de l'Àngel Guimerà. Era una rondalla lírica, ho vam explicar una vegada, eh? Era una rondalla lírica on es ballava aquesta... es ballava i es cantava aquesta sardana, que evidentment es va convertir en un himne gràcies a que van prohibir els segadors i van prohibir-ho tot, i la sardana d'Espina es va convertir doncs, en l'himne nostre, que al final també va acabar sent prohibit.
2: Prohibit, i tant.
0: Igualment, vull dir que al final ja no sé què teníem que cantar. Ja.
2: La Miri Vendrell va anar a la presó, entre altres coses, per cantar la Santa Espina.
0: Suposo que llavors devíem cantar...
1: I no estem parlant de fa 100 anys.
2: No, fa menys, em fa bastants menys.
0: Vull dir que... tot un signe molt important per nosaltres, Santa Espina.
1: Molt bé, doncs... Ja estem arribant als minuts finals d'aquest programa. Ha sigut un goig tenir-te aquí i un plaer escoltar aquest CD que està a plataformes Spotify, oi?
2: Amazon Music, està per tot
1: Apple,
2: arreu.
1: A tot arreu sí. Ja està penjat.
2: La veu de tenor i la cobla. Aquest és el títol.
1: La veu de tenor i la cobla. Moltes gràcies per animar-te a tirar aquest projecte endavant i fer-lo possible. I dius en el llibret del CD, dius que cada nota d'aquest disc neix de passió, esforç i veritat. Ho hem comprovat.
2: Sí, la veritat és que sí. I aprofito per donar-vos les gràcies per haver-me convidat, perquè m'ho he passat molt bé. I, escolta, endavant amb les sardanes i amb la música de cobla. Endavant. Que això és una meravella que no podem deixar-ho morir.
0: Sempre intentem passar-nos-ho bé nosaltres amb les sardanes, eh? Jordi, has de venir a Sant Feliu.
2: No sé quan vulgueu.
0: No sé com ho farem, però...
2: Ja, quan vulgueu.
0: Anirem a l'Ajuntament a parlar amb qui sigui, perquè...
2: Quan vulgueu.
0: A veure si podem lligar alguna cosa.
2: Estaré encantat. Jo ja sempre, jo amb aquestes coses, a més per mi és un goig, que vaig cap aquí, vaig cap allà, escolta, jo m'ho passo molt bé i veig que la gent s'ho passa molt bé, escolta, això és una meravella.
0: Ja ens hem quedat amb el teu telèfon i si no el tirarem
2: del Robert
0: i ja
2: molt
0: està.
2: Molt bé.
0: Ja ens ho podem lligar-ho, va.
1: Doncs segur que arribarem a cap i... En tenim una més a punt, sí. Doncs acabem una sardana també mítica i molt contents i alegres, però per tu ploro. Doncs endavant i ens posarem tots a plorar, ara a veure què passa. Amb alegria, però per tu ploro.
0: Posem a plorar perquè se'n va, home. Que s'acaba el programa.
1: Doncs va, per tu ploro, som-hi.

0: Doncs fins aquí el programa d'avui.
1: Per tu ploro, però contents.
0: Per tu ploro amb alegria, que a vegades que també va bé plorar d'alegria. Doncs Jordi, això ens no sé quan, però ens veurem per aquí a Sant Feliu i si no, et vindrem a veure algun dels concerts que facis.
2: De ben grat, de bon grat vindré aquí, i tant. I també us avisaré dels concerts que faci,
0: sí, perquè
2: a vegades els faig relativament a prop d'aquí. O sigui,
1: i tant, avisa.
0: Et seguirem i els oients, doncs això, us emplacem per la setmana que ve i com cada setmana us diem que moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins dimecres que ve. Passi-ho bé.
2: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.
1: Passi-ho bé tothom.
2: Passi-ho bé.
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Boníssima
1: tarda a tots els nostres oients.
0: Avui venim amb un programa especial.
1: Un programa únic. Que únic. Només hem fet un cop i segurament només un cop.
0: Avui el programa va sobre una persona molt fidel a nosaltres, molt fidel al nostre programa.
1: Una gran oient.
0: Aquesta persona avui celebra el seu aniversari, és Ana González. Coneguda com a Kelita. Llavors, els seus amics, els seus fans, no? I fans nostres també fidels, ens han demanat que responguin unes preguntes en aquest programa, que són les següents. Clara?
1: Comencem. La primera gran pregunta que ens posarem en aquest programa és: quina és l'anècdota més divertida que tens amb l'Anna?
0: Let's go! Molt bé, quines anècdotes, eh? Hosti!
1: Quins vídeos...
0: Hosti, l'Anna és ben divertida i això en aquest programa s'ha vist, no? Llavors, la següent pregunta és: quina cosa de totes les coses que hi ha en aquest món us recorda a ella?

0: quanta estima, quanta estima que hi ha en aquest món en aquest i quant amor desprèn l'Anna i nosaltres en aquest programa, no? Última pregunta que ens han demanat, que ens han demanat els fans fidels és: quina és una cosa que sempre diu l'Anna?
1: Quantes respostes, eh? I quines respostes?
0: I quines respostes? Oh, colló, com diria ella.
1: Oh, colló, quines respostes.
0: Bé, doncs, fins aquí el nostre programa. Esperem que us hagi agradat.
1: I que l'heu disfrutat molt. Sobretot tu.
0: T'estimem.

0: Avui el programa va sobre una persona molt fidel a nosaltres, molt fidel al nostre programa.
1: Una gran gent.
0: Aquesta persona avui celebra el seu aniversari, és Ana González, coneguda com a Gelita.

Representando el Canadá, aquesta setmana arriba Magic Pop amb Retroactive Skies, una cançó amb una atmosfera somiadora i moderna que porta l'oient a un viatge musical ple de nostalgia i emoció.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. .45 amb Laura Peña.

a tothom i benvinguts. Com esteu? Espero que molt bé, perquè avui, per variar, també us porto un programa temàtic. Serà un programa, de fet, temàtic i una recomanació per aquest cap de setmana. Dissabte se celebra a moltes ciutats la Nit dels Museus, que és una iniciativa que des de fa molts anys doncs, presenta els museus a la ciutadania d'una manera doncs, més alternativa durant la nit. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, i avui, al 3545, parlarem de pel·lícules rodades en museus o sobre museus i punxarem cançons sobre això, sobre museus. Va, quedeu-vos que ho gaudirem. Començarem escoltant una primera cançó. Coneixeu? Heu estat al Centre Pompidou de París? Doncs Grant Hart, mític músic de Minnesota, bateria de Husker Du, va tenir una fantàstica discografia en solitari i en el seu disc del 99, del 1999, Good News for Modern Man, hi trobem la cançó Run, Run, Run to the Center Pompidou.

0: A Ràdio Silenci 3545.
1: Grand Heart, coneixeu molt bé el Centre Pompidou a París. Si vosaltres també en voleu conèixer més sobre aquest museu o galeria d'art o edifici revolucionari del Centre de París, és un dels 6 protagonistes del documental Cathedrals of Culture.
2: When I was born, people said that I looked like an oil refinery, a giant climbing frame, or a gothic cathedral made out of steel. I was not meant to be an isolated monument. I am not just a museum or a library. I am a living, breathing culture machine.
1: Catedrals de Cultura és una sèrie documental que es va estrenar el 2014 i examina la vida humana des del punt de vista d'una estructura, arquitectura, feta per l'home. Els 6 edificis que la sèrie analitza com a miralls de la cultura són la Filarmònica de Berlín, la Biblioteca Nacional de Rússia, la presó de Halden, l'Institut Solc d'Estudis Biològics, l'Òpera d'Oslo i el Centre Pompidou de París. Els diferents directors que hi ha darrere d'aquesta sèrie documental són potents. Hi trobem noms com Wim Wenders, com Robert Redford, com Michael Glagower, Karim Aynous. O sigui que us la recomano que la trobeu per internet. Herman Hermits, que és un mític grup dels anys 60 pre-Beatles, pretot, van publicar el 67 una versió de Donovan anomenada Museum, que és una cançó on les lletres es burlen una mica de la vida, d'aquest estil de vida groller que tenien alguns privilegiats al swing in London.

0: Preparant aquest programa temàtic, em vaig recordar d'una pel·lícula que he tornat a veure per corroborar si aquella escena havia passat al Louvre. I sí, i no us parlo del Codi da Vinci, us vull parlar d'una de Bernardo Bertolucci, Els somiadors.
1: Beat the record by 7 minutes!
2: Matthew! No, it's for Matthew! You were wonderful! We accept him!
1: One of us!
2: We accept him!
1: One of us!
0: Els somiadors, The Dreamers, és una pel·lícula dramàtica franco-britànica del 2003, escrita i dirigida per Bernardo Bertolucci, ambientada al París del 1968, barreja erotisme, política, cinefília, explora la llibertat sexual i intel·lectual de tres joves durant les protestes estudiantils del maig del 68. Hi ha moltes seqüències emblemàtiques, com la que m'ha portat avui aquí, que hi hem sentit una mica en l'àudio, que és aquesta cursa per les galeries del Museu del Louvre, on, de fet, ells abocaven una altra pel·lícula, que és Band Apart, i bé, ells tres, doncs, els tres personatges reforcen aquest vincle, no?, entre el cine que ells estimen i la llibertat personal. Gràcies a aquesta pel·lícula, quan la vaig veure, vaig endinsar-me una mica en la Nouvelle Vague francesa. Així que sí, el Louvre és un fantàstic museu per visitar i per córrer, també, per les seves galeries. I avui que us punxo cançons sobre museus o inspirades en museus, m'alegra moltíssim que el gran Mark Lanegan també tingui dins de la seva vastíssima, imprescindible discografia una cançó anomenada Museum, del 1990, del seu disc The Winding Sheet. You will call your name.

0: Ara us vull parlar d'una experiència visual de la que era totalment desconeixedora, que m'ha sorgit també documentant-me pel programa d'avui, que la podeu trobar fàcilment per internet i que és fascinant. És un viatge per l'Hermitage de Sant Petersburg en un sol pla seqüència d'una hora i mitja, l'Arca Russa.
1: Сударь, сударь, подождите, подождите. Не слышит. Я должен извиниться.
0: L'Arca Russa és una obra única del director rus Alexander Sokurov. És considerada una de les experiències cinematogràfiques més singulars de la història, gairebé diria. Es va estrenar el 2002. Està rodada en un únic pla seqüència de 96 minuts, sense cap tall, dins de l'Hermitage de Sant Petersburg. Això vol dir que tota la història flueix en temps reals mentre la càmera es mou per les 33 sales que configuren l'Hermitage Museum, que estan plenes d'art, estan plenes d'històries i estan plenes de personatges. Hi ha com una mena de narrador invisible que acompanya una mena d'aristòcrata europeu que van recorrent les diferents èpoques de la història russa, i al llarg del trajecte doncs, es van trobant figures com Pere el Gran, el Gran Tsar o altres personatges de la història russa. De debò, és una experiència immersiva, eh? Et fa sentir com si estiguessis caminant dins d'una mena de somni històric. I la coreografia amb centenars d'actors, músics en directe i figurants que hi ha en un moment d'aquesta pel·lícula és impressionant. Acompanya música aquesta experiència. Tiny Ruins és un projecte de Holly Fulbrook, que és una música i compositora d'Auckland, de Nova Zelanda, i té una cançó que es diu Meet Me at the Museum, You in the Winter Garden, que és una cançó que obre el seu segon àlbum del 2014, Brightly Paint One. És una petita meravella indie que també he descobert preparant el programa d'avui.

0: el programa d'avui parlant del Museu del Prado. El 1998, Antonio Mercero va estrenar La Hora de los Valientes.
1: ¡Atento el pelotón! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego!
2: Hay orden de evacuar el museo urgentemente. Allí donde resida el gobierno legítimo, allí estarán las obras maestras del Prado. El gobierno se traslada a Valencia y las pinturas del Prado seguirán el mismo camino.
3: La guerra interrumpió su vida.
4: Pues yo trabajo en el Prado de Cerador. Vamos, trabajaba, porque ahora lo han cerrado.
3: Y un día...
5: Maestro.
3: Sin apenas quererlo.
6: Este es el cuadro que tú te has llevado a casa y lo guardas en un armario junto a tu ropa y tus alpargatas.
4: El mismo, pero en colores.
3: El destino le encomendó una misión.
4: Yo tengo que devolver el cuadro. Y no pienso parar hasta ver de nuevo a Goya en su casa.
3: Una misión donde el dolor y el amor estuvieron siempre presentes.
7: ¡Ha sido niño, mi teniente! ¡Ha sido niño!
0: La Hora de los Valientes, ambientada en plena Guerra Civil Espanyola, la història segueix a Manuel, que és un jove republicà que treballa com a vigilant al Museu del Prado, i quan el museu és evacuat per protegir les obres d'art dels bombardejos, ell decideix doncs, quedar-se enrere per protegir un quadre molt especial, que és un autorretrat de Francisco de Goya. I Manuel doncs, viu una lluita íntima i simbòlica i vol protegir l'art mentre la ciutat doncs, es desfà, no? El seu darrere. És una pel·lícula que combina drama, sensibilitat, amb moments d'humor molt subtil. No se centra tant en la guerra com en les persones que intenten preservar la dignitat i la cultura enmig d'aquest caos. I veiem escenes doncs, rodades en les diverses sales del Museu del Prado. Un d'aquests museus que també val la pena visitar un cop a la vida i que de ben segur doncs, participarà d'aquesta nit dels museus del Dia Internacional dels Museus. Així que acabem el 35-45 d'avui, parlant de museus. Ja em direu si aneu a visitar-ne algun aquest cap de setmana. Mentrestant, acabarem escoltant una cançó molt coneguda de Don McLean sobre un dels seus ídols artístics, que era Vincent van Gogh. En una enquesta que vaig veure, en què es preguntava quina obra d'art t'agradaria més doncs, tenir al saló de casa teva, doncs va guanyar La nit estrellada, però alguna cosa deu ser. Fins aviat!

0: Tinc camai.
1: Hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: pistola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes i cap.

Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.